0: molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.

Escoltes i cas. Yes, I'm gone.

0: il·lusió.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i Cat.

Escoltes, Icar.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: viure dins de mi.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que s'ha menjat les nenes, com si fossin un biquini. Biquini.

el deixo caure en ser sobre aquest terra de palla. Saps a qui s'assembla un bomber fugint per cames, cagat de por veient la seva casa en flames? Doncs sí, senyora, m'hi assemblo bastant quan em poso l'uniforme de fugir cap endavant. En un punt aquí distant entre dogma i anarquia puc ser el

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitja nit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que mira tal com si t'hagués patit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau Vallvell, you know, I come and go, m'escapo una estoneta i tot seguit torno com no.

Que et molesti jo aparto. Fem pas al costat, no diré fins que surt l'àlbum. De la 125 passem al Phantom. És amb mi o contra mi, on estàs tu? Ja fa molt de temps que ja no et parlo. Porto tu per dins, per fora només els tatus. He fet el que cal per

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: t'apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Barcelona, 11 del matí. Un matí assolellat. A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000, l'organització en compta 60.000 i el partit contrari assegura que no n'hi ha ni la meitat. Qui té raó? És una qüestió de política o de matemàtiques?
2: Bon dia, Laura.
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia, Albert.
4: Hola, bon dia.
2: Com anem? Benvinguts a Estimem les Mates, el podcast on les matemàtiques no són un problema, sinó la solució.
4: Avui volem descobrir com es compta la gent en les grans concentracions. Com sabem realment quanta gent hi ha en una manifestació? Hi ha mètodes? Hi ha trampes? Hi ha una equació secreta del govern?
2: Doncs just això volem esbrinar avui. I com sempre, la Laura, la nostra profe de mates preferida, ens proposa un repte per resoldre.
3: Imagineu que esteu a una manifestació a plaça Catalunya, plena de gom a gom. L'organització diu 100.000 persones, però la Guàrdia Urbana contesta

0: Un moment, només en veiem 50.000. I els detractors en compten 20.000. Com pot ser tanta diferència?
1: Una diferència significativa i que a més pot canviar la manera com entenem la realitat. Quina és la resposta, Laura?
0: Doncs depèn de com ho comptis. Per aprendre a estimar és important buscar referències. Ja ho vam aprendre l'altre dia. Hi ha mètodes molt diferents i ja sabeu que a mi m'agrada buscar casos pràctics i fer pensar la gent.
1: Però aquesta setmana els experiments els faré jo. Si parlem de grans concentracions, el món casteller n'està ple. Trucaré a la colla vella dels Xiquets de Valls per veure com preparen una diada castellera de Santa Úrsula. I m'acompanyarà el Manel Urbano, que n'és el cap de colla. Moltes gràcies per atendre'ns, Manel.
2: Moltes gràcies a vosaltres per
1: l'atrac matemàtic. Sí. Per festa major, per Santa Úrsula, és quan la plaça queda més plena? O...
2: Sí, sí, per la fira de Santa Úrsula és, i per la festa major de Sant Joan són els dos dies que diguem la plaça està més plena. A més, actuacions també, no? Però aquests dos dies serien els dies màxims d'afluència de gent.
1: Hi ha alguna curiositat que valgui la pena saber sobre aquesta plaça?
2: Sí, bueno, que hi ha una curiositat que és que la plaça no està directament encarada amb l'Ajuntament, sinó que diguem-ne que la plaça està una mica desplaçada cap a l'esquerra de l'Ajuntament i que doncs, al costat de la plaça hi ha un carrer que fa una mica de pendent on no es pot practicar els castells, però sí que es pot veure.
1: Per tant, aquí hi ha una mica de trampa i els espectadors que vulguin venir a veure els castells que feu tenen diverses alternatives.
2: Sí, la població, el públic que ve, doncs també normalment els ubica en un carrer o en un altre, depenent també d'una mica de l'afinitat on vol veure més proper a una colla que una altra. No? Sempre diem el mateix, no? Que davant de l'església, que és un tros de carrer que hi ha, diguem-ne, davant de la colla joves, doncs hi ha molt més públic, diguem-ne, i aficionats de la colla joves, i cap al carrer La Cor, doncs una mica hi ha més públic de la colla vella. I llavors hi ha la plaça, on aquí sí que hi ha aficionats de tothom i sobretot molta gent d'altres colles del món casteller.
1: Com podríem comptabilitzar quanta gent hi cap a la plaça del Blat?
2: Hi ha l'espai on es fan els castells, que segurament deu fer uns 40 metres per 40, però on acabat hi ha carrers, diguem-ne, una mica de llocs, diguem-ne, llocs on es poden veure els castells, que no són practicables per fer castells, que són doncs, una mica un parell de carrers i uns porxos que hi ha sota la plaça.
0: Vale, ara ens ha dit una dada útil. Ens ha dit que la plaça és més aviat quadrada i que fa 40 metres per 40 metres. Per aprendre a estimar és important buscar referències, recordeu.
1: Exacte. Jo, com a periodista, el que hagués fet és buscar una referència, una dada objectiva. Quant mesura la plaça? Ara sabem que fa 1.600 metres quadrats.
0: Vale, i ara el que ens falta és estimar quantes persones podríem comptar per metre quadrat.
3: Això és una mica com aquell vídeo viral de quanta gent hi cap en un mini. O sigui, si obrim els braços, hi cap una persona per metre quadrat, no? Aprox?
0: Sí, vas bé, vas bé. Veig que esteu entrenats. Però sí, sí, que si aconsegueixes obrir els braços és que estàs bastant holgat. I si estàs molta gent en un mini, no podràs ni obrir els braços. Per tant, aquí haurem de veure com va això.
1: Clar, perquè, per exemple, l'altre dia me'n recordo que em comentaves que de vegades tenim una percepció bastant equivocada de quanta gent hi ha en un espai o quanta gent hi cap. En una discoteca, més o menys, per tenir una referència?
0: Clar, una discoteca, depèn de quina discoteca sigui, vas molt apretat.
1: Una que estigui de moda.
0: Clar, clar, aquella que per anar a la barra has d'anar com arrossegant amb la gent.
3: I depèn del que hagis pres, ho pots comptar d'una manera o d'una altra.
1: Sí, sí. Però més o menys, quanta gent hi hauria
0: per
1: metre quadrat en una discoteca?
0: Aquesta és la primera pregunta que ens podríem fer. Quanta gent creieu que hi cap en un metre quadrat? Què diríeu vosaltres?
3: Home,
1: depèn de si fan castells.
0: No, però jo què sé, el que deies d'una discoteca que estan molt apretats. Quanta gent t'imagines en un metre quadrat?
1: Quatre, per metre quadrat.
0: Quatre persones?
1: Sí.
0: Quatre persones pots ballar bastant bé, eh?
1: Ja, potser sí. Amb un concert així, no sé, la Rosalía,
0: sí.
1: Segona fila.
3: Home, així, a tapaïts, posa-li 8. Bueno,
0: això...
1: Ostres, ho trobo molt.
0: Buah, fem una activitat amb els nens a l'escola, que és que dibuixem un metre quadrat a terra, o sigui, un quadrat que un metre per un metre, i els diem als nens, quants creieu que hi cabeu? I ara vosaltres heu dit, tu has dit 4, tu has dit 8. Moltes vegades, si a més són nens petits de primària, s'hi acaba ficant tota la classe.
1: Tota la classe.
0: 25 nens es fiquen allà dins.
3: Són petits, un per sobre dels altres.
0: Ho hem fet a vegades. Ho he fet en formació de mestres, que són adults, i potser 25 no, però si t'hi esforces,
1: molt ben avinguts.
0: 18 persones o així s'hi fiquen. L'únic que no és com el que estàs a una discoteca, perquè ara és com, vale, tenim l'objectiu de ficar-nos molta gent en un metre quadrat i tinc com gent que té els peus a dins i que està com quasi caient però que m'estic agafant a tu pel jersei.
1: Clar, sí.
0: Però vull dir que, perquè ens fem una idea de que realment és gran, un metre quadrat, llavors, sí que és veritat que potser en una discoteca doncs podrien ser 10 o 12 persones, podríem comptar, que estàs bastant apretat.
1: Mm-hmm.
0: Val? I en una manifestació, en una plaça que pots, o sigui, que et pots moure i tot, podríem comptar 8.
1: Tornem a la plaça del Blat, que el Manel ens estava explicant cosetes.
0: Exacte.
1: Quanta gent convoqueu vosaltres?
2: Hem de començar dient que els números mai són exactes, però sí que molt aproximats, no? Aquestes diades que, a les quals, com és la Fira Sant Úrsula, que és la de Màxims, jo crec que la nostra colla pot portar tranquil·lament unes 600, entre, o sigui, unes 700 camises.
1: 700? Déu-n'hi-do. I les altres colles que competeixen, quantes colles poden competir en una diada de Santa Úrsula?
2: A la diada de Santa Úrsula sempre només competim les dues colles de Valls.
1: Uh-huh.
2: I crec que aproximadament devem portar les mateixes camises i, bueno, potser alguna vegada en portem nosaltres alguna més, però jo crec que ells han de, més o menys han de portar el mateix nombre de camises.
0: Clara, ell ha anat a dir-nos una altra referència que és molt interessant, que és quanta gent ha convocat i quantes colles hi havia. Per tant, més o menys ja podem tenir una estimació de la gent que en teoria hi ha, però clar, aquí ens falta comptar tot el públic, que això és el que complica la pregunta. Llavors, aquí és el que dèiem, hi ha moltes maneres de comptar-ho i moltes vegades es fa aquest recompte per densitat, que és comptar quant espai tens i quanta gent per metre quadrat comptes, depenent de si estan molt apretats o molt separats. Però, clar, tot això no és tan fàcil de fer. Això moltes vegades han de fer fotos aèries. Si tens la foto aèria, llavors pots anar fent quantes zones hi ha amb gent molt apretada. Aquestes zones ja les contem que no estan tan apretats. I llavors van fent càlcul per densitat de quantes persones per metre quadrat. Però al final, una altra cosa que també s'ha de tenir clar és que només que l'estimació... L'altre dia ens passava amb lo de la porteria del futbol. Només que l'estimació dels metres quadrats de la plaça ja t'equivoquis una mica o tiris curt o tiris llarg. I l'estimació de quanta gent conto per metre quadrat, si poso 8 o si poso 11, això ja em canvia, com que són després multiplicacions de nombres, que et fa ballar molt. I de cop és quan dius, home, com pot ser que hagin comptat 10.000 persones de diferència? I és clar, uns han anat tirant curt en tot i els altres han anat tirant llarg en tot. Doncs clar, al final la comparativa és gran i clar, això és el que després la gent diu, bueno, què, ho han fet a mala bava o és que realment han fet els càlculs així? I això ja és... Se n'ha de saber més que matemàtiques, aquí ja entra la política i tot.
3: I després que hi ha places i places, perquè no és per dir res de Sant Cugat, però la plaça Octavià, que és, té un pendent bastant pronunciat, això també deu afectar, no?
0: Això de la pendent, per comptar quanta gent hi ha, jo crec que podria ser bastant insignificant. O sigui, una foto aèria, ja fas com la projecció i ni saps que uns estan més amunt que els altres. Però ara que heu dit això, lo brutal seria preguntar-los què fan per fer un castell sabent que la plaça fa baixada.
3: Si li haguéssim preguntat al cap de colla dels Gausacs...
1: Clar, perquè jo crec que potser això és un avantatge de competitiu. Si tu ja estàs acostumat a que sempre, doncs, per Santa Tecla, fas la diada castellera a Octavià, que fa una pendent, i tu ja la tens controlada. No ho sé si ho tenen en compte, eh? Si posen
0: clar,
1: els alts...
0: De fet, això de la pendent,
1: banda,
0: perquè realment el castell, o sigui, van posant normalment, posen els de la mateixa alçada i van pujant com pisos. Llavors, això sí que seria superxulo preguntar-ho, i això també té moltes mates. O sigui, el cap de colla ho deu tenir pensat, que avui els hi toca actuar a una plaça que fa baixada i com distribuirà la gent, o com ho fa? Això ho podríem preguntar.
1: Xavi.
0: Doncs estem aquí amb el Santi Pié, en Drogo, que li diuen, que és el cap de colla dels Gausacs, que són els castellers de Sant Cugat. Bon dia, Drogo.
4: Hola, bon dia.
0: Imaginem que això de fer castells en realitat deu tenir molt a veure amb les matemàtiques. Tu t'ho havies plantejat així alguna vegada o no?
4: Sí, però és que jo també soc arquitecte.
0: Ah, mira.
4: Sí, hi ha moltes decisions que es prenen en base als números.
0: Perfecte. Tu quan has de fer un castell, matemàticament, les alçades de la gent, per exemple, influeixen o no? Explica'ns una mica.
4: Les alçades sí que és algo important. Nosaltres tenim una base de dades amb totes les alçades de tots els castellers, i quan dissenyem un castell, doncs veiem que si el resultat final és treballable o no, tant per la canalla com per cada un dels pisos, que sigui una alçada còmoda com per poder-se treballar. No només les alçades, sinó també la força que poden tenir en cada un dels pisos i com pot baixar tota aquesta força fins a acollir-se a la pinya.
0: I sempre, contra més a baix està el pis, més alta és la gent?
4: No exactament. De fet, el primer pis és la gent més baixeta, són els baixos.
0: Vale. Primer pis vols dir com planta baixa?
4: Sí, diguéssim, com planta baixa.
0: Els que toquen a terra.
4: Toquen de peus a terra.
0: Vale.
4: Aquests tenen el segon pis, els quals ja estan agafats per tota la pinya. Per tant, quanta menys alçada tinguin els baixos, millor, perquè així la pinya pot arribar més amunt amb les mans. I aleshores ja d'aquí ja depèn dels perfils que tinguin. Sí que pots veure colles que tenen uns segons més baixets que altres, els nostres, els segons acostumen a ser els més alts, però això no té per què sempre ser així.
0: Aquí, a la plaça Octavià, que és la plaça com central del monestir de Sant Cugat, la plaça fa bastanta baixada. Llavors, això com ho salveu?
4: Sí, totes les places del món casteller, diguéssim, fan pendent per inclinar l'aigua quan plou,
0: Vale.
4: Però la veritat és que la nostra especialment sí que fa força baixada. Jo, abans de fer una actuació, comuniquem a les altres colles que més o menys sàpiguen aquesta diferència d'alçada. I el que he dit, tots els locals d'assaig de les colles castelleres són a peu pla, evidentment són edificis, per tant no tenen inclinació.
0: Clar.
4: I tu, quan els vas assajant, sí que veus que alguna de les rengles és possible que et quedi més alta. O no només que quedi més alçada, sinó també pots veure com es treballa el castell. I si veus el castell sobre una de les rengles, doncs aquesta no la posis a la baixada. O sigui, posar la pujada en facilita la feina.
0: Vale, però no és que posis llavors els més alts a la baixada i els més baixets a la part de la pujada com perquè quedin igualats, sinó que...
4: Sí, es nota, aquesta pendent es nota durant la realització del castell. No només per les alçades, com dic, sinó per la força. O sigui, si el castell veus... Depèn molt del castell i de la situació, però si veus que el castell sí que pateix únicament per al tema de l'alçada, doncs sí que ficaràs les persones més... les rengles que queden més altes a la part baixa de la plaça.
0: Vale.
4: I les rengles que queden més baixetes a la part alta.
0: Vale.
4: Perquè ara el que digui, quan més recta, millor. Però no només ho decideixes amb això, sinó això, si veus que una de les rengles està patint i que la seva manera de treballar és tirant-se cap enrere, doncs aquesta la fiques a la part alta.
0: Vale.
4: De manera que tingui la sensació que amb això la pinya li queda cobert.
0: Ostres, déu-n'hi-do. Quan es fan les fotos aèries aquestes zenitals, són molt geomètriques. Suposo que tu, sent arquitecte, també... O sigui, és quasi artístic, no?
4: Sí, també té una part artística, sí. Però bueno, això, la gran dificultat és fer-li entendre a tothom on ha d'anar-hi, que tothom estigui concentrat i tot el disseny. I sí que és molt important a l'hora de quan comences a fer el castell, quan comences a quadrar els baixos i tota cada una de les rengles, que tot això quedi bastant encarat al mil·límetre. O sigui que hi ha diverses persones col·locades en cada una al final de les rengles que diuen a tothom si ha de fer un mínim passet a la dreta o a l'esquerra o endavant o enrere, perquè quedi tot molt recte.
0: I això, alguna cosa més matemàtica que hi hagi que nosaltres no haguem detectat, que ens puguis explicar?
4: Les coses matemàtiques, la veritat és que hi ha moltíssimes en el món dels castells. És una cosa tan ampla que segur que ens ho podem trobar. És que per mi la gran dificultat que té fer castells és la capacitat de moure gent. Constantment estem mirant números i constantment estem mirant esforços.
0: Doncs moltes gràcies.
4: De res.
1: I quan les xifres s'utilitzen per manipular el relat polític?
0: Clar, aquí és on entren les mates com a eina de transparència. Per això és important saber com es compta. I, de fet, el criteri que s'ha utilitzat estaria bé que en mitjans el diguessin. Com hem comptat tants metres quadrats perquè tenim aquesta foto i veiem que està ple i hem comptat tantes persones per metre quadrat perquè tenim aquesta altra foto que ho podem demostrar. O sigui, contra més transparent siguem en l'explicació d'on traiem els números, més criteri també li dones al ciutadà. Quan diuen, quan llencen el número de 10.000, passa com l'altre dia que vam acabar anant a buscar algú que mesurés el mateix que ens havia donat, no? Clar, què són 10.000 persones? Hi ha gent que no s'ho sap imaginar. Què és, la plaça Catalunya plena o la plaça d'aquí de petita del poble plena? 10.000 persones, ostres, llavors hi ha vegades que hi ha gent que se sap quantes cadires hi ha al Camp Nou. Llavors tenen una dada, jo ara, per exemple, no ho sé.
1: Sí, de fet, és una referència molt, molt comuna, en periodisme, de dir tanta gent com tants Camps Nous o com tants estadis de futbol.
0: El Palau Sant Jordi, sí. O, no? De dades que són ja conegudes i que són la nova referència per tu per establir, doncs, els nous aprenentatges que vas fent. I aquí la gràcia és anar fent-te un castell tu en el teu cap a mida de, al llarg de la teva vida, d'anar tenint experiències i aprenentatges i anar sumant, i contra més referències tinguis, millor, i més millor podràs deduir les noves coses que et plantegis.
1: Clar, perquè sense això una xifra és com un titular que pot enganyar.
0: Exacte, i això és el que diem sempre de tenir sentit numèric. O sigui, saber fer moltes operacions molt ràpid i treure dades, ok, però després un bon matemàtic, una persona que és competent matemàticament, és aquella que aquell número del resultat li sap donar un valor, li sap donar un sentit, el sap interpretar dintre del context que està parlant. Per tancar així un resum ràpid, per comptar una manifestació, una de les coses primeres que hem de saber és la superfície total que ocupa. I després, quan ja tinguem això, estimar una mica la densitat de quantes persones per metre quadrat podem comptar, que potser, a més, no és uniforme i va a zones, eh? Per tant, això també s'haurà de tenir en compte. I podríem dir, tipus, que si estan molt holgats, doncs una o dues persones per metre quadrat, però que si realment estan molt atapeïts, es podria fins i tot comptar 10 persones o 12 per metre quadrat. Després s'han de fer els càlculs de multiplicar la superfície per la d'aquesta densitat i llavors d'aquí trobaríem l'estimació de quantes persones hi hauria, tant si és una manifestació com si és una trobada castellera o un concert al Palau Sant Jordi, és igual. Mm-hmm. I després, clar, o sigui, després aquí, un cop tens la dada, a part de buscar referències de coses que et facin comparar si és molt o poc, també pots fer preguntes divertides per anar més enllà. Per exemple, pensar, ostres, doncs tota aquesta gent, si en comptes d'estar aquí aglomerada en una plaça, la poséssim en fila, que sortirien, creuarien Barcelona, o hi ha vegades dades d'aquestes que és com d'aquí a la Lluna, i és com, uau, que bèstia, no?, de posar tota aquesta gent en fila o estirada al terra.
1: Clar, quants quilòmetres ocuparien,
0: exacte,
1: no?
0: Totes aquestes preguntes les podem deixar obertes. Ara, vosaltres, oients, també ara a casa, picar-vos a buscar alguna.
1: Això està tot per avui. Som la Cristina Mur,
3: l'Albert Saumell
0: i la Laura Morera, qui et recorda que els números no menteixen, però les persones de vegades sí.
5: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que giré al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur. Després que hagin tornat les pluges, que s'han omplert els embassaments, es fa realment difícil parlar de sequera i de tornar-nos a imaginar que d'aquí a més o menys temps tornarem a patir. Però tampoc ens enganyem. La història es repetirà i estem convençuts que el moment és ara. Amb la panxa plena parlarem d'escassetat, o si més no, de com fer-hi front. I és que una vegada passada aquesta fase d'urgència, el context sí que ens afavoreix a un debat profund, tranquil, sobre com afrontar el repte i mentre durin aquests anys de bonança, preparar-nos per quan deixi de ploure. I així pretenem caminar en aquest espai. Ens pengem la motxilla a l'esquena i ens equipem, perquè farem quilòmetres. Aquest no és un podcast estàtic. Aquí volem navegar en un aiguabarreig d'opinions, escoltar-les i, si podem, convidar-vos a reflexionar.
2: Quatre gotes.
1: Va, arrenquem amb una pregunta. Quan obris l'aixeta, sempre sortirà aigua? Sembla evident que sí, ho donem per suposat, però darrere d'aquest gest hi ha un gran esforç de recursos i energies perquè sigui així, perquè l'aigua estigui sempre garantida. I com que a títol individual, aquí en aquest racó del món on som, no ens suposa un treball extra, no hi donem una excessiva importància. Com també, per exemple, ens passem l'energia, tampoc som conscients de com depenem de l'aigua fins que ens falte. Imagineu-vos un o dos dies sense ni una sola gota. I abans d'aquest escenari que ha estat real, el fet de no tenir aigua a casa, ara n'escoltarem un testimoni. Abans de tot això, la sequera té moltes altres derivades, com l'econòmica o l'ambiental. Totes aquestes també estaran en el nostre punt de mira. Però per començar, l'impacte més directe. No hi ha aigua per tothom i un dia l'aixeta deix de rajar.
3: Són les 9 de la nit, ja no hi ha aigua i comença l'espectacle que dic jo, no? Perquè és com, ara estem acostumats al final, no? Però hem acabat de sopar. La primera cosa que no puc fer és passar-li una aigua als plats, que passaria si els hagués de posar el rentaplats. Després, clar, els nens hauran de rentar les dents, per sort també els hi tinc l'aigua que hem guardat abans, rentarem les dents i tot, fem el pipi, i quan acabem pipi és qui és l'últim? Llavors, l'últim que va al lavabo és el que podrà utilitzar la galleta. 8 del matí, nens aixecats, esmorzem, renta les dents i cara, torna a fer servir aquesta aigua. I sobretot, que moltes vegades ens passa, no? Aixeques l'aigua, ostres, no tinc aigua, tanques. Però hi ha vegades que l'aixeques, volen dir, bueno, ara quan s'aixeca... No, no, és que fins a les 10 no arribarà aquesta aigua.
1: Escoltàvem el testimoni d'una de les moltes cases de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, que durant 2 anys patien nits seques, ni una gota d'aigua al llarg de 10, 12 o 14 hores. L'exemple de la Mireia Díaz també el podem trobar en altres poblacions del país. I és que els camions cisterna, per exemple, no havien treballat mai tant. Ens hi tornarem a trobar? Els responsables polítics diuen que no, que tindrem eines per fer-hi front. Sabrem com s'atacarà aquesta qüestió, de seguida li preguntem al director de l'Agència Catalana de l'Aigua. I d'altra banda, els experts també confien en que es faci aquesta feina. Però ja us avancem una cosa. El punt de trobada de totes les veus que escoltarem aquí al Quatre Gotes és que el clima no ens ho posarà gens fàcil i, per tant, ens cal fer tots aquests deures. Doncs bé, abans d'anar cap a la seu de l'ACA, marquem el punt de partida. Ho fem amb la radiografia dels consums i la distribució de l'aigua a Catalunya en l'actualitat.
4: A Catalunya, el 72% d'aigua es destina a usos agrícoles. El 19% cobreix les necessitats urbanes, és a dir, el que consumeixen les cases, els pobles i ciutats. I el 9% restant és l'aigua que utilitza la indústria. De mitjana, cada habitant de Catalunya consumeix 112 litres diaris. Per exemple, en higiene, per beure o per cuinar. Ara bé, la seva petjada hídrica va molt més enllà perquè hi hauríem de sumar tots els litres d'aigua que s'utilitzen per aconseguir els productes i serveis que consumim.
5: Quatre gotes.
1: Comencem l'aventura del Quatre Gotes des de la seu central de l'Agència Catalana de l'Aigua, a Barcelona, avui per conversar amb el seu director, Josep Lluís Armenter. Benvingut al Quatre Gotes i gràcies per obrir-nos les portes d'aquesta institució.
6: Gràcies a vosaltres.
1: Comencem d'entrada amb aquesta perspectiva de cara al futur de les sequeres que vindran, però sí que mirant enrere tot el que hem viscut, que podríem dir que ja hem superat la pantalla, l'hem passat com a societat, com a país, aquesta sequera, però què ens ha ensenyat? Què n'hem après d'aquesta sequera prolongada, podríem dir, en més de 2, fins i tot 3 anys?
6: Doncs ens ha ensenyat que bueno, que tenim una vulnerabilitat, que havíem fet una sèrie, teníem un full de ruta per superar aquesta crisi i que, per tant, tornarem aquestes anem a dir, sequeres meteorològiques tornaran a venir. El que passa que no ens ha d'agafar, anem a dir, ens ha d'agafar amb els deures fets. Per tant, aquest full de ruta que ara mateix comentava, el que hem de fer és completar-ho, fer-ho, i per tant, que si tenim una altra sequera, doncs que no tinguem, anem a dir, els problemes, perquè no van... A la Catalunya hi ha hagut moltes, anem a dir, casuístiques, no? A la regió metropolitana de Barcelona, doncs, anem a dir, no hi ha hagut restriccions, sí que hi ha hagut, doncs, comarques, poblacions, zones que sí que han patit, però que han patit la sequera i hi han tingut restriccions, però el que necessitem nosaltres és que tot el país tenir la suficient, anem a dir, resiliència com per evitar doncs, aquests episodis. No?
1: I a dia d'avui tenim un model de país d'acord amb la disponibilitat d'aigua? És a dir, Catalunya està ben orquestrada, ben planificada en aquest sentit?
6: Treballem per això. O sigui, necessitem més recursos, tenim un dèficit estructural i això s'ha demostrat no amb aquesta sequera ja, sinó amb les anteriors que vam tenir ja des de finals dels anys 90, a principis dels 2000. Vam tenir una sequera molt greu l'any 2008 i ara, bé, doncs ara hem pogut, anem a dir, passar de punteta sobre aquesta sequera del 2021, 2020, 2020, 2025, no? Per tant, cal fer els deures i, per tant, dintre d'uns anys, en l'horitzó del 2030, anem a dir, jo crec que això ja serà també una pantalla passada.
1: Clar, ara, sense la urgència, podríem dir que és el moment de planificar. El fet que no hi hagi aquesta situació de sequera permet fer-ho amb calma, per això també aquestes converses del Quatre Gotes. I en aquest sentit, en quin punt de partida l'Agència Catalana de l'Aigua planifica les estratègies de futur?
6: A veure, per fer-ho una mica il·lustratiu, en aquesta sequera, en els pitjors moments d'aquesta sequera, l'any 2023, principis del 2024, quan teníem pràcticament un 14% de les reserves embassades als embassaments de conques internes a Catalunya, l'aigua, anem a dir, d'origen natural, d'embassaments, de rius, d'aquífers, que era la font de subministrament, sobretot estic parlant de la regió metropolitana de Catalunya per la quantitat, pel percentatge de població que conté, doncs era aproximadament un 70% de tot el recurs, de tota la demanda. I un 30% provenia de fonts no convencionals. Quines fonts? Doncs estem parlant d'aigua desalinitzada i d'aigua regenerada. De què ens hem adonat? Doncs que aquesta relació 70-30 doncs no ha estat suficient, perquè si la sequera s'hagués perllongat doncs hauríem tingut problemes. Per tant, en què estem treballant? Precisament en aquest horitzó que dèiem 2030, en donar la volta doncs, en aquest percentatge, que dir, depenguem un 30% del que són els recursos naturals, però en canvi tinguem disponibles un 70% de recursos no convencionals, aigua regenerada i aigua desalinitzada.
1: I els consums, en aquest sentit, s'han de reduir. Ara hem fet aquesta primera lectura de quina disponibilitat d'aigua podem tenir, però després ve l'altra, no? La demanda. Com s'ha de gestionar aquesta demanda?
6: A nivell de demanda, a veure, jo diria... Cadascuna d'aquestes sequeres que hem anat patint, no? Al llarg de, com deia, finals dels anys 90, han anat consolidant uns hàbits. Per tant, anem a dir que la demanda a nivell domèstic, a nivell industrial, a nivell agrícola potser hi ha més recorregut, no direm que no, però anem a dir que s'han fet uns consums eficients. A nivell domèstic estem, anem a dir, a mínims del consum del que recomana l'Organització Mundial de la Salut en molts municipis de Catalunya. No? A nivell industrial s'han fet també moltes actuacions per ser més eficients i, per tant, fer un ús eficient de l'aigua dels processos industrials. Per tant, anem a dir que des del punt de vista de la demanda, els deures estan bastant ben fets.
1: En qualsevol cas, vostès, que són els responsables de l'aigua, pel que fa al creixement d'aquesta demanda, caldria vigilar com creix la població, com creix la indústria, com creix el turisme, com creixen també les extensions de regadiu?
6: Sí, sens dubte. Vull dir, bé, clar, és un equilibri, no? La demanda hem crescut en pocs anys, hem passat de 6 milions a 8 milions d'habitants a Catalunya. No? Per tant, això és un aspecte més a tenir en compte, quina és la prognosi a futur per poder també adequar les instal·lacions futures en aquesta demanda, no? Per satisfer la demanda que tinguin.
1: Aturem-nos aquí un segon. Ara tornarem amb l'actual director de l'Agència Catalana de l'Aigua, però mesos enrere vam retrobar-nos amb el seu antecessor, en Samuel Reyes. De fet, ell va ser qui va haver de fer front als moments més complicats del darrer episodi de sequera. Ja des de la distància li vam demanar diverses reflexions, per exemple, què hagués volgut diferent en aquell context.
7: Que tots els grups polítics s'haguessin associat per buscar solucions i no busquessin la confrontació. I això ho dic no només a nivell de Parlament, sinó dic també a nivell de consells comarcals, de diputacions, d'ajuntaments. Com a director, què hagués fet diferent? A vegades protegim molt a la ciutadania, crec que vam fer molta comunicació, però potser ens va faltar explicar quina situació de risc estàvem vivint. És a dir, a la regió metropolitana, quan quedaven menys de 100 hectòmetres, en els embassaments la situació era molt crítica. I ho dèiem, però com envies un missatge d'alarma, d'alerta? Si us plau, fem bonus de l'aigua, però estem treballant per solucionar-ho, no? Són dos cares de la mateixa moneda una mica difícils d'explicar, no? Llavors, potser, però sense espantar, però potser haver explicat més la situació crítica.
1: I també li vam traslladar un altre interrogant. Hi ha aigua per tothom?
7: En situació normal la tenim. En situació de sequera estem treballant per tenir-la. Reduint consum i ficant nova oferta. Aquest és l'equilibri. Hem de pensar també quin país volem. El dels 10 milions, els dels 12 milions, amb quanta activitat econòmica, quina activitat econòmica, i això és la feina del govern, decidir com vol que sigui Catalunya, quina és la capacitat de càrrega del territori i quines necessitats té d'aigua.
1: Doncs aquestes eren reflexions de l'anterior director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes. Reprenem ara el fil de la conversa que manteníem amb l'actual responsable d'aquest organisme català.
2: Quatre gotes.
1: I aquesta nova aigua sí que el que serà és més cara, perquè s'haurà de fabricar o s'haurà de regenerar?
6: Bé, per això dèiem totes aquestes actuacions, que estem parlant de l'horitzó 2030, estem parlant d'aquests 2.000 milions d'euros que caldrà invertir, i evidentment, sí, l'aigua, jo crec que ha d'haver-hi també un canvi de paradigma, eh? Vull dir, el que és la tarificació de l'aigua. L'aigua costarà diners, l'aigua més cara és la que no es té. Vull dir, per tant, hem de dir que totes aquestes actuacions, al final, la tarifa les hauran de suportar. Per tant, bé, vull dir, de mica en mica, la progressió que es segui caldrà adequar la tarifa per poder tenir aquesta disponibilitat, l'aigua en disponibilitat i en qualitat també.
1: El 2008, que abans també ho citava vostè, ens trobàvem en una situació similar d'haver patit una qüestió de sequera prou greu, que també va posar damunt la taula certes inversions, es va fer feina, però algunes sí que van quedar als calaixos. Perquè això no torni a passar, quines garanties tenim ara que una vegada superada aquesta sequera no tornarà a succeir més del mateix?
6: Doncs precisament això, tenir una poder satisfer una demanda amb una aigua, li va dir, amb una aigua nova, amb una aigua que no depengui de climatologia. Si tenim unes instal·lacions que en continu ens poden donar aigua de mar, en principi tenim una reserva infinita, no? L'aigua regenerada és l'aigua que utilitzem, doncs la tornarem a utilitzar. Per tant, hi ha un percentatge molt gran d'aquesta demanda que la podrem satisfer amb aquesta aigua nova, amb aquest recurs no convencional. I sí que necessitarem una petita part, per això parlàvem d'aquest 30%, que entenem que serà aigua que sempre tindrem a través dels recursos naturals, perquè poc o molt, bueno, potser en els rius tenim aigua, en els embassaments tenim aigua i en els aqüífers també tenim aigua, no?
1: L'objectiu a futur, o en aquest pla 2030, també és que tot el país pugui estar connectat pel que fa a aquestes xarxes d'aigua?
6: Bé, la interconnexió, ara per ara, jo el que li he de dir és que no és una interconnexió. És a dir, els estar connectats amb altres xarxes, i entenc que potser m'està comentant el tema del possible del que s'ha parlat molts anys, la interconnexió amb l'Ebre o molts anys enrere la interconnexió amb el Roine, això en principi no està, anem a dir, sobre el paper, aquest govern no el té sobre el paper, no? Sinó que aquí el que s'ha plantejat és una gestió a nivell de diversificar els recursos a través d'aigua no convencional, provenients de la dessalinització, provenients de la regeneració, i no perdem de vista també en ser més eficients. Tenim unes xarxes que malauradament doncs, tenen un rendiment hidràulic en molts casos doncs, que és deficient, i això cal fer un esforç també. És aigua que es perd, aigua que es tracta, que acaba tenint un cost en forma de fuites no, que no plouen a la superfície, i etcètera. no? I, per tant, aquí cal fer un esforç, sobretot els ajuntaments, com a titulars del SERAI. I aquí l'ACA sí que també voldria dir que ha fet un esforç també extraordinari en aquest sentit, perquè tot i no ser una competència directa de l'Agència Catalana de l'Aigua, les xarxes de distribució en baixa, i sí que s'ha fet un esforç amb una línia de subvenció molt important que des de l'any 23 i que, a més, s'han acollit doncs, pràcticament més de 700 municipis d'arreu de Catalunya per poder millorar les seves xarxes en baixa. Renovació de xarxa, millora dels impermeabilització dels dipòsits, sistema implantació de sistemes de telelectura. Per tant, hem de dir que també és l'eficiència és un altre vector important a tenir en compte.
1: I per últim, quan tornem a patir una nova sequera, com s'imagina vostè que s'haurà de gestionar? Com s'ho farà el país?
6: No, jo crec que no es preocuparà. És a dir, serà una qüestió superada. Per tant, vull dir, no és allò que tenim la sequera, que no, perquè vull dir, tindrem el recurs garantit. Per tant, serà un problema que no serà tal, no? Vull dir, per tant, tal dia farà un any, no? Tal dia farà, no dic això, però bueno, dintre 5 anys sí que hem de lluitar i de vetllar perquè això sigui història, no? I la situació que hem passat ara sigui història. Per tant, jo crec que el que hauria de ser més, el que hauria de passar és que, malgrat hi hagi la sequera meteorològica, des del dia a dia no ens hauria de, no ens hauria de preocupar.
1: Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, gràcies per rebre'ns, per marcar aquest punt de partida en el nostre trajecte cap a la gestió de l'aigua del futur, amb aquesta mirada que comencem a fer ara aquí al Quatre Gotes.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: En uns instants, aquí al Quatre Gotes, l'aigua de pluja com a aliada de les sequeres. Però què passa quan no plou? Abans, però, posem xifres als plans del govern.
4: Per reduir la dependència de la pluja, el govern té previst invertir 2.300 milions d'euros en l'horitzó 2040 per disposar de més aigua. En concret, es preveuen sumar 280 hectòmetres cúbics addicionals que provindran de la dessalinització, la regeneració i el millor aprofitament de les aigües. S'han previst 290 milions d'euros per ampliar la dessalinitzadora de la Tordera, 280 per construir la del Foix i 200 milions més per la nova dessalinitzadora de la Costa Brava Nord. En l'ordre de grans apostes, també destaca l'estació de regeneració d'aigua del Besòs, on s'hi dedicaran 260 milions d'euros, mentre que també es mobilitzaran 300 milions per augmentar l'aportació d'aigua residual tractada des del Besòs fins al Llobregat.
5: Quatre Gotes, el podcast sobre la sequera.
1: Anem cap a Vilafranca per conversar amb el físic, meteoròleg i divulgador Toni Mestres. Ens espera a casa seva. La ubicació és important perquè ens hem citat allà perquè es tracta d'un habitatge sostenible, sense gas, autosuficient energèticament gràcies a l'energia solar, i el que és més rellevant per nosaltres doncs, és que està desconnectat de la xarxa d'abastament d'aigua pública i també de clavegueram. Volem conèixer el seu projecte, no perquè sigui més o menys vàlid, sinó perquè estem convençuts que la seva visió pot ser interessant i tenim moltes ganes d'escoltar-lo.
4: Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
1: Doncs ja ens trobem a Vilafranca del Penedès, aquí amb el físic i divulgador Toni Mestres. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
8: Gràcies a vosaltres per venir.
1: Ja ens hi referíem anteriorment, que a casa vostra doncs, esteu desconnectats pel que fa a la xarxa de distribució d'aigua, com també la de clavegueram, i per tant la primera pregunta seria aquesta, no? Com us ho feu per garantir-vos durant tot l'any aquesta aigua només comptant amb la pluja?
8: Doncs com ho fèiem els nostres avantpassats, no? No hi ha cap secret amb això. Clar, primer de tot, el que vam calcular és quanta pluja cau de mitjana aquí, a la comarca, i en concret a Vilafranca. I, clar, mirant les mitjanes, fas un càlcul. És un càlcul estimatiu, perquè hi ha anys que la mitjana ni ens hi acostem, quedem per sota, altres que sí que supera. Però vaja, amb la mitjana fas un càlcul. Nosaltres, quan vam venir i vam construir la casa, érem 5 de família, 3 petits, i calculant uns 100 litres de consum per persona, vam calcular doncs, quina superfície necessitàvem per tenir l'aigua suficient per abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia al llarg de 365 dies a l'any, doncs el volum d'aigua. I la pluja, amb la parcel·la que teníem, que això és les condicions, clar, no vam poder comprar una parcel·la molt gran. Llavors vam comprar una parcel·la que teníem, amb la parcel·la aquesta, que no arriba als 500 metres quadrats, si fas uns càlculs amb un poc més de, o menys de 500 litres de precipitació de mitjana anual, multiplicats per 500 metres quadrats, et dona un volum d'aigua que no ens arribava. Ostres, si no ens arriba, què fem? Doncs busques informació, i la informació que trobes és molt senzilla. En el consum d'una casa, gairebé una tercera part de l'aigua es tira cap als lavabos. Cada cop que vas a orinar o a defecar, tires la cadena, doncs gairebé és un terç. Doncs vam buscar un sistema que fos sanitàriament possible i còmode en què reduïssim això, que és un vàter sec. Aconseguint el vàter sec, vam arribar a una xifra que ens donava, i llavors ho vam tirar endavant. I en tirar endavant, què vol dir? Recollir l'aigua de pluja, conservar-la i aprofitar-la. Però aprofitar-la, com et dic, per tot. Primer, sobretot, per beure, i després per rentar-nos, i al final de tot el que tinguéssim per l'hort, que és el que tenim aquí al voltant de la casa.
1: Els anys en què plou menys, entenc que llavors patiu més, quina experiència teniu de l'acumulació d'aquests anys amb precipitació molt per sota de la mitjana? Com ho heu viscut, per exemple, quan s'han acumulat aquests diversos anys amb precipitacions baixes?
8: No, com et dic, és racionalitzar, no? No, quan et vas a dutxar, què fas? Pues no t'hi podràs estar 10 minuts. Et mulles un minut, et ensabones i t'esbaldeixes. L'hort, aquell any no hi ha hort. Mira, Vilafranca, com et deia, amb aquesta llarga sèrie pluviomètrica, l'any en què ha plogut menys de tota aquesta llarga sèrie va ser justament el 2023. Ara fa 2 anys. Però, vaja, una cosa increïble, perquè no van créixer ni brots als camps, estaven completament secs, una cosa desastrosa. Tot i que, curiosament, 100 anys abans encara va donar registres pluviomètrics més baix, aquí a Vilafranca, però com que era l'època de la filoxera, que se'n va anar a Norris tot el camp, no em va quedar tanta referència. Vull dir que ja havien passat d'aquestes. Com ho vam fer-ho fa 2 anys? Doncs res, senzillament, no vam fer hort, no va haver-hi res a l'hort, no vam regar absolutament res, per tant, que això que era l'últim de l'aigua, i ja no en vam gastar. Vam netejar la casa, sí, normal, l'únic que comptes de molta aigua, doncs menys, les rentadores en fas menys o les acumules, i les dutxes les reduïm. I amb això que vam tenir, doncs teníem, perquè et facis una idea o que la gent es pugui fer una idea, teníem més reserves en proporció a nosaltres que les que tenia els embassaments de Sau i Susqueda en proporció a la població catalana.
1: El vostre és un cas de convicció personal. Ens deies aquesta reflexió que ja teníeu quan vau plantejar la casa, que volíeu que fos així. Aquesta consciència, però, en general, és escassa. En la nostra generació no existeix, no hi ha una sensibilitat tan gran en relació amb l'aigua com sí que potser podien tenir, per exemple, els nostres avis, els besavis, que sí que tenien aquest coneixement, aquesta cultura de l'aigua, i que utilitzaven una tecnologia força similar a la vostra.
8: Jo no crec que sigui sensibilitat, també és necessitat, no? Els nostres avis no eren sensibles amb això, no és que fossin més ecològics, tenien la supernecessitat de que l'aigua és vital. La necessites per beure, una mentalment, i després per rentar-te i altres usos. Per tant, amb manca d'aigua s'espavilava la gent com per obtenir-la. I en comptes de portar l'aigua d'una canalització de desenes i desenes o centenars de quilòmetres, la recollien del seu entorn i aprofitaven al màxim. Són més sensibles, fixa't que et diré. No són més sensibles. És increïble com fa 10 o 15 anys l'energia, l'electricitat que gasten les cases i que tothom necessitava l'energia, tothom la treia de la xarxa. El sistema tecnològic i l'economia ha permès que molta gent es pugui instal·lar plaques fotovoltaiques i autogestionar-se energèticament. I ho fa d'on? De les teulades. És que són més sensibles. Home, en part sí que ho deuen ser, però l'altra part és que econòmicament els hi permet. I ara la pregunta és, i també me la faig jo, com és que no ho fan amb l'aigua? Que és una cosa tan vital. doncs no hi ha conscienciació ni necessitat. Perquè si tu des de casa teva cada cop que obres l'aixeta et surt aigua, fins i tot en les èpoques més seques, encara que te la puguin pujar el preu, no li dones importància, amb lo fàcil que és, obres l'aixeta i et surt. El que potser no sap la gent és que quan obres aquella aixeta i et surt aquella aigua, gran part d'aquesta aigua que surt, per exemple aquí a Vilafranca, prové d'un lloc que està a més de 100 quilòmetres de distància, que han hagut de bloquejar un riu, que han hagut de transportar-la amb unes canonades, que l'han hagut de rebombejar, que aquesta aigua no en sap realment quina qualitat té. Però has de fer 10.000 coses quan dius si les centrals elèctriques ens portaven a l'electre i ara el que podem fer és de la mateixa que tenim al sol, ens arriba, com més que no ho fem amb l'aigua? Perquè l'hem de portar a centenars de quilòmetres si ens cau una aigua del cel. I la que ens cau del cel a les teulades, per què no l'aprofitem?
1: De fet, la reflexió d'ara, mirant el futur, és que ja no podem dependre de l'aigua que cau del cel, que no hem d'esperar la pluja.
8: Imagina't, a sobre surt una publicitat d'aquestes. Si això és un desastre. Un desastre. Aquí entraríem en molts temes que a alguns no els agradarà, però tota l'aigua que circula per les canonades i ens arriba a l'aixeta és una aigua que està contaminada. I quan dic contaminada, no m'entenguis en el sentit de que és una contaminació que ens matarà. No, ja està calculat perquè no ens mati. Al llarg de la nostra vida està contaminada, però la podem suportar. És més, per fer-la, entre cometes, saludable o per fer-la garantir que sigui una aigua de qualitat, encara es contamina més. Se li posa un producte químic que és molt tòxic, que és el clor, amb unes dosis molt baixes que al llarg de la nostra vida no ens afectarà, per matar qualsevol bitxo. I on penses, per què li has de fer totes aquestes coses si et cau una aigua del cel que és superdepurada? I on pensarà, no, que entre el sostre de casa teva i els núvols pot haver-hi contaminació, d'acord. Però un cop fa el baldeig, els primers litros de pluja, la resta és la millor aigua que pot haver-hi. I aquesta aigua, per tant, no l'aprofites. Doncs, des del meu punt de vista, és molt més important aprofitar aquesta aigua que tu te la puguis beure, que no pas tinga que agafar una aigua que ve a centenars a molta distància i que li fan tots uns processos dels quals tu no en controles res.
1: En qualsevol cas, la infraestructura que tens a casa no és reproduïble al 100% a totes les llars del país.
8: Coi, per què no?
1: Bé, no tothom té una teulada d'aquestes característiques, no tothom té una infraestructura. Per exemple, pensant en un bloc de pisos, és molt difícil que aquest bloc de pisos es pugui abastir tot només amb aquesta aigua de pluja de la seva teulada.
8: Tot no, però una part, però podem reduir. Per exemple, el de beure, per descomptat. En tots els blocs de pisos, si tu tens una teulada suficientment àmplia, tu pots recollir aigua d'alta qualitat per beure'n. Per tots els usos, potser no, per un bloc de pisos. Però tothom que té una casa té una teulada o té un terrat. Per tant, té una superfície que pot agafar-hi. Bé, ja ho estan fent. Tothom que pot es posa plaques fotovoltaiques per agafar l'energia solar, perquè no l'aigua. Quina infraestructura? És una infraestructura, entre cometes, ínfima. Però, com et diríem, ara fa 50 anys, a la dècada dels 60 o dels 70 del segle passat, si tu li diguessis a la gent has de fer grans dipòsits sota casa teva per guardar el cotxe, què hagués dit la gent? Que tu estàs tocant de l'ala, guardar el cotxe, però si es posa al carrer. No, hi ha hagut tants cotxes que han sortit normatives urbanes que obliguen a quan construeixes un bloc de pisos a fer un dipòsit a sota. Per guardar què? Els cotxes. Tu no creus que podríem fer un dipòsit per guardar l'aigua que és de molta més qualitat? Ah, no, això de moment no se'ls acudeix la gent. Bé, no és que no se'ls acudeixi la gent. Ja se'ls ha acudit. I els grans infraestructures del nostre territori s'han fet grans dipòsits per temes d'aigua. Però no petits dipòsits com tu t'estàs dient de que és una infraestructura molt difícil fer sota terra un dipòsit, sinó que amb grans ciutats com Barcelona s'han fet dipòsits terribles per guardar l'aigua. Però terribles, que vol dir? Que poden entrar-hi a dintre esglésies senceres amb aquests dipòsits. I la gent diràs, no, això ho he entès. Barcelona té ara no et diria el número exacte, però té, jo diria que més de 10 dipòsits en els quals hi poden guardar-hi esglésies a dintre. I per què? Doncs són dipòsits per recollir l'aigua. Però, ai, las, quina aigua! Però són dipòsits per recollir l'aigua de la claveguera. Perquè quan hi ha pluges molt fortes a Barcelona i les clavegueres no donen abast per no saturar la depuradora, el que fan és grans dipòsits de retenció d'aquesta aigua residual que omplen el dipòsit i després, quan passa la tempesta, al cap d'uns quants dies la van deixant poc a poc. I on pensa? S'han gastat milions i milions per guardar l'aigua de la claveguera. I tu no creus que podíem guardar l'aigua de pluja que és de més bona qualitat? Doncs sembla que no. Els tècnics encara no han arribat a això. Ja suposo que arribaran, però no han arribat a això. Però tecnològicament se'n poden fer i de molt més grosses. El que es necessita no és tan sols la sensibilitat, sinó també la informació, la divulgació i que, entre cometes, econòmicament, això també acabi resultant.
1: Doncs veurem si finalment es produeix aquest canvi, si hi ha un canvi de xip i tornem a confiar en aquesta aigua de pluja. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
8: Gràcies a vosaltres.
1: Antoni Mestres ens planteja un gran interrogant. Per què Barcelona no utilitza l'aigua de pluja si la reté en grans dipòsits? De fet, n'hi ha 13 amb una capacitat total de 500.000 metres cúbics. La funció, però, que tenen és per evitar inundacions i per impedir que aquesta aigua bruta arribi al mar. Se'n podria arribar a treure profit o, girant la pregunta, amb quina aigua es neteja ara mateix la via pública a la capital catalana? O amb quina aigua reguen les zones verdes? Després de la conversa amb el Toni, m'hi fixo en tornar a trepitjar a Barcelona. Sortint, de fet, de l'estació de França, observo un vehicle de la neteja. Un rètol capta la meva atenció. Els carrers i places de la ciutat es netegen amb aigua freàtica. En veure aquest cartell, contacto amb el director de projectes i obres de Barcelona Cicle de l'Aigua, l'Alejandro Ortiz, perquè ens ho expliqui.
9: Aquesta aigua prové del subsol, perquè és aigua freàtica i està d'alguna forma, no? Està emmagatzemada en el subsol de Barcelona, té un sistema de recarga natural, d'alguna forma, per tant és un recurs hídric alternatiu i Barcelona doncs, és capdavantera en les polítiques d'aprofitament d'aquesta aigua per a usos que no requereixen una qualitat d'aigua de boca, de consum humà.
1: Ara mateix es destina 1 milió de metres cúbics l'any d'aquesta aigua del subsol de Barcelona, la neteja i el rec. L'Alejandro Ortiz també ens explica que els estudis indiquen que el potencial de l'aqüífer ronda els 8 milions de metres cúbics, 8 hectòmetres. Per tant, ens afegeix que la concessió podria augmentar fins als 4 hectòmetres. Hi ha marge per créixer i, sobretot, pel que fa al sistema de regadiu.
9: Però actualment no tenim cobertura total. Podem tenir una cobertura que pot ir entorn al 20% de les necessitats de rec, perquè les necessitats del rec són molt, molt importants, no? Però que podria en un futur arribar a percentatges o a quotes molt més elevades i inclús a la totalitat, sí, jo crec que hi ha potencial. Els estudis ens diuen que hi ha un potencial d'aigua en l'aqüífer suficient com per poder fer front, no?
1: I anem a la reflexió del Toni. Deixant de banda aquestes aigües freàtiques, per què no se li dona una sortida a l'aigua de pluja?
9: Una vegada l'aigua ja no s'ha aprofitat en el seu origen i ja entra, no?, en l'escolament de la ciutat i s'integra en el sistema de drenatge urbà, clar, ja entra d'alguna forma en el sistema de clavegram. I una vegada es barreja l'aigua de clavegram amb l'aigua de pluja dels vials que ja de per si arrossega tot un seguit de contaminants i s'integra en el conjunt de dipòsits d'antinundació de la ciutat, aquesta aigua ja està molt, molt contaminada. Per tant, l'aprofitament d'aquesta aigua seria insostenible des d'un punt de vista d'esforços i de recursos. Tenint en compte que hi ha un aqüífer, no? Que hi ha un aqüífer amb un volum molt alt, molt alt, i que té un recurs que és, bueno, és finit, però que actualment no estem consumint només una vuitena part, no?, de tot el potencial. Per tant, jo penso que és més raonable i més intel·ligent i més sostenible doncs, aprofitar aquesta aigua al freàtic i, bueno, una vegada haguem arribat, no?, al 100% del seu potencial, doncs, bueno, es poden explorar altres vies, però la mateixa aquesta via és la que ens diu que és la millor, que és la més adequada i la més sostenible.
1: Ortiz alhora ens explica que en les estratègies de futur també hi entra el drenatge urbà sostenible de les aigües pluvials. Com? Doncs a través de parterres que infiltrarien l'aigua.
9: De forma controlada infiltren l'aigua en el subsol i ajuden a recargar l'aqüífer també i eviten també que col·lapsi el sistema de clavegueram.
1: L'aigua de pluja, per tant, és una opció, però de moment es pensa en altres alternatives. Seguirem fixant-nos aquí al Quatre Gotes en l'aigua del subsol. En quin estat es troben els aqüífers de Catalunya? Hem de comptar amb ells per al futur? De fet, en el 2050, quina quantitat d'aigua es preveu que necessitarem? I per quants habitants? D'aquí a 25 anys, quants catalans i catalanes serem? Doncs bé, en el pròxim capítol, la nova aigua, la nova Catalunya i també l'aigua de tota la vida, aquella que trobaven i encara avui en dia cerquen els saurins. De fet, ja us ho diem, nosaltres també traurem el pèndol.
4: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
10: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a La Xarxa Més.
11: L'hora del podcast. De 6 a 7, l'hora del podcast. Recupera aquest i altres podcasts a la plataforma La Xarxa Més. www.laxarxamés.cat

0: Sabies que...
1: La sincronicitat és un concepte introduït pel psicòleg Carl Jung, que descriu l'ocurrència de dos esdeveniments o més que no tenen una relació casual evident, però que semblen estar significativament relacionats. És com quan penses en algú i de cop i volta aquesta persona et contacta, o quan veus un número repetit en moments inesperats. Un exemple fascinant de sincronicitat és la història de Jung amb un pacient escèptic. Durant una sessió, el pacient estava descrivint el somni en què algú li donava un escarabat daurat. En aquell precís moment, un escarabat reial, semblant al del somni, va xocar contra la finestra del consultori.

0: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
1: La importància d'una bona higiene dental en els infants.
2: La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, brioxeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
0: Salut Activa.
3: Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
4: És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental, és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que els nens i els adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
0: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.

0: surt de la rutina amb Cabidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: Parlarem dels productes que teniu de proximitat, els que teniu de temporada i d'aquests productes que farem.
2: Hi ha moltes formes de sejar un castell. El que passa que al final, el procés final de portar un castell a Nova Plaça són aquestes dues setmanes que encaixa tot.
3: I el abuelo de la càmera. Entenc que el abuelo de la càmera és, bueno, és el teu avi, la qual cosa devia ser un curt documental. I la Gavi, sí, què era exactament?
4: Sí, també és un curt documental. Tots dos. De fet, primer va venir l'avi de la càmera i després va ser la Gavi, que justament és curiós perquè la Gavi es va filmar a Cinco Pinos, que és el municipi de Germanà de Mollet.
5: No has pogut escoltar algun programa? Recupera'l al podcast radiomollet.com, els programes de Ràdio Mollet, quan tu vulguis i allà on vulguis.
6: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 12:45 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
7: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
8: We need a moment to get in tune with each other, to feel each other out quietly and understand each other's...

0: aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.
1: Hola, sóc en Pele Bernial i us convido a escoltar cada dijous El que es ballava al Vallès, programa recopilatori de música dels 70, 80, 90 i 2000. Cada dijous a les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
2: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

0: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet 96.3 FM.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
3: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
4: El Club del Country.
5: Bring on the teardrops and let's have a ball.
4: Un programa que ha fet història.
5: She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind.
4: Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
6: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.
7: L'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet.
8: Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: T'agraden les sardanes? Escolta el programa Espai Sardana, presentat i dirigit per Núria Figuera i Marina Saborido. Tots els divendres a les 6 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Reemissió dissabtes a les 10 del matí. Espai Sardana, un programa de ràdio per escoltar sardanes i estar informat de ballades i audicions que es fan arreu del territori.
1: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 1:15 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
2: El fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
3: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
4: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza i material que no s'utilitza.
5: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
6: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
7: L'Angle de Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet, conduït i presentat per
8: Álvaro Rodríguez,
7: Eva Utrero
9: i Àlex Bermúdez.
8: En directe dilluns de 7 a 8 de la tarda.
9: I en remissió tots els dimarts de 6 a 7 de la tarda.
7: L'Angle de Miramar a Ràdio Mollet.
10: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. En mobilitat es normalitza la circulació a les vies afectades per accidents i avaries d'aquest matí. Per ara, una nova avaria a la C-16 a Terrassa deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. També a l'AP-7 hi ha retencions encara a Montmeló per un vehicle al voral. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R-13, l'R-14, R-15, R-16 i R-17 circulen amb retards per una incidència entre Garraf i Sitges. A més, també per un incendi proper a la infraestructura està interrompuda també la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha obert la porta a impulsar una col·laboració amb el Vietnam per formar futbolistes després de reunir-se amb el viceprimer ministre del país. Durant la trobada també han acordat explorar noves vies de cooperació en àmbits com la tecnologia, la logística, l'agricultura i el turisme sostenible.
2: Ha sigut una reunió molt interessant en què hem analitzat els punts de cooperació, bàsicament en matèria de tecnologia, de logística, d'indústria agroalimentària i també de cooperació esportiva i cultural. Molt interessats també en aquest àmbit, la cooperació esportiva i cultural. S'està treballant perquè Espanya i Catalunya tinguin un estatus d'associació estratègica amb Vietnam i jo he mostrat també tota la predisposició del govern de Catalunya per fer-ho d'aquesta manera.
1: La trobada servirà per enfortir els llaços comercials i facilitar l'entrada de les empreses catalanes al sud-est asiàtic. I un total de 84 municipis d'11 comarques afronten avui el nivell màxim de risc d'incendi forestal, mentre que 173 estaran en nivell molt alt. Els agents rurals mantenen restringit l'accés a 6 espais naturals, entre els quals s'hi troben Montsant, els Ports i Prades, per reduir així el risc d'incendi. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C-14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i canvis en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel Consell d'Agricultura avui mateix, però el sector avisa que mantindrà les mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I el menor que havia resultat ferit crític en un accident múltiple el dissabte a Mataró ha acabat morint aquest diumenge a l'Hospital Vall d'Hebron. El sinistre, en què es van veure implicats també 5 turismes i una motocicleta, també va deixar un altre menor ferit greu i 8 adults amb ferides de diversa consideració. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes que es va produir coincidint amb un episodi de forta pluja. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Cocodril Club.
5: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dilluns de 21 a 23 hores, diumenges de 17 a 19, a Ràdio Mollet, 96.3 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
6: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
7: A través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 4:45 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 10:15 del matí.
8: Quan creus que mesura l'àrea petita del porter del Camp Nou?
7: Quants litres d'aigua hi caben en una piscina olímpica?
8: Si parlem de castells, quantes persones fan falta per fer la pinya d'un 3 de 10, amb forra i manilles?

0: Estimem les mates, un podcast pensat per resoldre aquestes i moltes altres preguntes.
1: Cada dijous a 8:15 del vespre a Ràdio Mollet.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.
3: Música, només música, amb Music Clash.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. El bar Kansas de Mollet del Vallès, situat al carrer Can Filosa número 13, s'ha convertit recentment en una de les localitzacions escollides per al rodatge de Perifèriques, el nou projecte cinematogràfic dirigit per David i l'Undine i produït per Inicia Films. Durant una jornada de prop de 14 hores, l'establiment va quedar el passat dimecres completament adaptat a les necessitats de la producció amb la presència d'actors, tècnics i equips de filmació enregistrant diverses seqüències de la pel·lícula. El procés fins a convertir el bar en escenari cinematogràfic va començar després que l'equip de localitzacions descobrís l'establiment a través d'imatges publicades a internet. Així ho ha comentat Vanessa Ordoño, propietària del bar Kansas.
1: A mi em va trucar un noi i em va dir que havia vist les imatges del local per les pàgines web on jo penjo la propaganda i tal, i que era per una productora per fer una pel·lícula. Llavors van vindre a mirar el local, els hi va agradar, van vindre un altre dia a fer les proves de llums i tal, i al final doncs, vam acabar concretant.
0: Aquesta experiència arriba en un moment especialment significatiu pel negoci. Des que va iniciar una nova etapa sota una direcció renovada l'any 2024, el bar Kansas treballa per modernitzar la seva oferta i transformar la percepció que part de la ciutadania tenia respecte del local. I per altra banda, us informem que l'Institut Municipal d'Educació de Mollet del Vallès ha aprovat la convocatòria d'ajuts de menjador escolar per al curs 26-27 destinada a infants matriculats a les escoles bressol municipals que es trobin en una situació socioeconòmica desfavorable. L'objectiu d'aquests ajuts és garantir l'accés al servei de menjador dels infants amb més necessitats, contribuint així a assegurar una alimentació adequada durant l'etapa educativa. Les subvencions són compatibles amb altres ajuts destinats al mateix concepte, sempre que la suma de totes les aportacions no superi el cost real del servei de menjador. Les sol·licituds s'hauran de presentar preferiblement a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès abans del dia 6 d'agost. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les. Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Cada dilluns a 12:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia.
2: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessarro.
3: El combat dels poetes, amb Dolors Navarro, el dimarts a 12:15 del migdia. Repetició dissabte a 13:45 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
2: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
4: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Diré-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu, tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
3: Tastets de llengua.
5: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula gratar. Gratar és fregar amb les ungles. La Carmina s'adon quan li grata l'esquena. Encara que tinguis picó, no et gratis. Si et grates el gra, se l'endanyarà. O quan no sap què contestar, es grata el cap o l'orella. També graten els animals quan freguen fortament amb les ungles, amb les urpes, una superfície, enduent-se'n una part. Les gallines graten la terra per trobar-hi cucs, per exemple. Per extensió, diem gratar la pintura d'una paret per pintar-la després de nou. Gratar-se la butxaca o gratar-se la bossa és despendre diners. És un garrepa. Mai no es grata la butxaca. O es va gratar la bossa i es queda arruïnat. Gratar-se la panxa és estar ociós, no fer feina, ser un gandul. Que no es pensi que podrà estar gratant-se la panxa perquè en aquella oficina hi ha molta feina i el farà enrotllar. Gratar la consciència és estar intranquil·la per la convicció d'haver obrat malament. Gratar la tinya a algú és maltractar algú, escalivar-lo. Es van discutir i es van gratar la tinya l'un a l'altre. Qui posa diners en abelles s'arrisca a gratar-se les orelles. Vol dir que no és un negoci productiu. Si l'enveja es tornés tinya, mig món grataria. Vol dir que hi ha més envejosos dels que ens pensem. Tant gratar sembla que tingui picó i tot. A vosaltres us passa el mateix? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.
1: Quan de petits miràvem el cel estrellat i negre de la terra, no sabíem que el que hi vèiem era un temps que marxava per no tornar.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. En mobilitat es normalitza la circulació a les vies afectades per accidents i avaries d'aquest matí. Tot i això, una nova avaria a la C-16 a Terrassa deixa un carril tallat i provoca retencions. També encara ara a la P-7 hi ha retencions a Montmeló per un vehicle que ocupa el voral. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17 circulen amb retards per una incidència entre Garraf i Sitges. Hi ha més un incendi proper a la infraestructura està interrompent la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès. I en clau política, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran, per tant, vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre des de Vietnam, on és de viatge oficial. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat el seu suport a la consellera. El president ha remarcat que s'investigarà que ha passat, però que no es tracta de penjar la llufa a ningú, una expressió que significa atribuir falsament a algú les reprovables.
2: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú, aquí es tracta d'aclarir què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a tot el meu suport.
1: Per la seva banda, Sílvia Paneque, també portaveu del govern, ha demanat als partits que escoltin les declaracions de Niubó d'aquesta tarda abans de demanar la seva dimissió. I un total de 84 municipis d'11 comarques afronten avui el nivell màxim de risc d'incendi forestal, mentre que 173 estaran en nivell molt alt. Els agents rurals mantenen restringit l'accés a 6 espais naturals, entre els quals s'hi troben Montsant, els Ports i Prades, per reduir el risc d'incendi. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C-14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i també canvis en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel conseller d'Agricultura avui, però el sector avisa que mantindrà les mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no s'acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I el menor que havia resultat ferit crític en un accident múltiple el dissabte a Mataró ha acabat morint aquest diumenge a l'Hospital Vall d'Hebron. El sinistre en què es van veure implicats, volíem dir 5 turismes i també una motocicleta, va deixar també un altre menor ferit greu i 8 adults amb ferides de diversa consideració. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes d'aquest accident. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
4: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic i una de comèdia en la mateixa obra.
5: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollat i mai se la volen perdre.
6: Són 100 anys aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
7: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
8: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
9: Cocodril Club.
10: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Mollet els dilluns al vespre de 9 a 11 i els diumenges a la tarda de 5 a 7. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. A Ràdio Mollet, 96.3 FM.
11: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
12: Hasta luego, cocodril.
11: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
13: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 712, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Aquell 13 de juliol, poc

0: que abans de migdia arribaren al peu de la muntanya. Varen escalar una estona fins a la plataforma que els va semblar adequada per plantar-hi la tenda. A partir d'aquell punt, en Croz i en Tacual del fill varen anar a fer un reconeixement de la ruta. Cap a les 3 varen tornar entusiasmats. Havien escalat força estona sense trobar cap mena de dificultat. Imagino que va experimentar Whymper aquella nit. Fins a 8 vegades en 5 anys havia intentat escalar el Matterhorn i les 8 vegades havia estat derrotat. Ara, per fi, semblava que tot estava alineat pel triomf i, a més, per una ruta en la qual ningú havia apostat abans. Però, en el fons, sentia un discret temor en què el grup d'en Carrel, que feia 3 dies que havia sortit de Breil, se'ls avancés. Al matí, el temps era perfecte. Seguint una ruta que sobresortia per la cara esquerra de l'aresta, varen pujar ràpidament. Llavors se n'adonaren quanta raó tenia en Whymper. Aquella cara est de la muntanya, que tothom considerava impossible d'escalar, en realitat no tenia més de 40 graus d'inclinació i, per demés, formava una enorme escala natural. Durant uns 1.000 metres, cap obstacle va impedir el seu avanç. I cap a les 10 es trobaven a 4.267 metres, a poc més de 200 metres del cim. Prop del cim, unes escletxes verticals els obligaren a sortir a la cara nord, on l'escalada es va fer més difícil. I el precipici era més de 1.000 metres d'alçada. Un cop salvat aquell pas, uns 50 metres més amunt arribaren un tombant força complicat. I un cop allà s'esveien tots els dubtes. Tan sols quedaven 60 metres de fàcil camí per l'aresta de neu. El Matterhorn havia estat escalat i havia resultat molt menys difícil del que tothom havia cregut fins aleshores. Esperonats pel temor que els italians se'ls haguessin avançat, en Whymper i en Croz es varen deslligar i varen córrer cap al cim. No hi havia trepitjades damunt la neu i llavors, mirant cap a la vessant italiana, varen veure el grup d'en Carrel a uns 365 metres més avall. Tot i que els varen cridar, els italians es varen donar la volta. Més tard, en Whymper declararia que li hagués agradat que en Carrel hagués estat al cim amb ells. Doncs de tots els que havien intentat l'escalada, ell era qui més es mereixia d'haver arribat primer al cim. Varen estar dalt del cim més d'una hora gaudint del moment i de l'immens panorama que s'estenia als seus peus. Però una hora més tard, el seu triomf s'havia de convertir en tragèdia. Van començar el descens. En Croz anava al davant, seguit per en Haddow. Tot seguit anaven en Hudson, en Douglas, el vell Peter i en Whymper. El jove Peter anava al darrere. En arribar a la zona difícil, tots es varen moure a la vegada i en Croz havia d'aturar-se sovint per ajudar en Haddow, tot indicant-li on tenia les preses per anar baixant. Acabava de prosseguir el descens quan en Haddow va relliscar, caient damunt d'en Croz i arrencant-lo de la paret. En Hudson i en Douglas també varen ser arrossegats per la corda, que es va trencar entre en Douglas i el vell Peter. Els quatre homes varen anar relliscant per les roques i un a un varen anar desapareixent pel precipici de 1.200 metres de la cara nord. Els tres supervivents varen trigar en reaccionar i a en Whymper li va costar Déu i ajuda convèncer els Tuckwalder per continuar baixant i a cada pas tenien por de caure. Però finalment arribaren a una petita lleixa que els va permetre passar una nit que ja podeu imaginar. Les notícies de la tragèdia varen arribar a Anglaterra i tots els diaris publicaren editorials que no feien més que exaltar l'opinió de la gent, que tal vegada enviaven ceses cartes als directors denunciant la bogeria de l'escalada. El clam popular va arribar a tal punt que la mateixa reina Victòria va preguntar al Lord Chamberlain si no es podia fer res per tal de prohibir un muntanyisme. 3 dies després de la conquesta del Matterhorn per part d'en Whymper, en Carrel va assolir el cim per la banda italiana. El cert és que, tot i tenir motius sobrats per estar emprenyats entre ells, tots dos van arribar a fer-se molt bons amics. I fins i tot, uns anys després, en Whymper se'n va endur en Carrel a una expedició als Andes. Fins aquí la conquesta del Matterhorn corria l'any 1865, però entre el 1840 i el 1880, a casa nostra, apareixia un moviment de caire cultural i patriòtic que es va anomenar la Renaixença i que va tenir un fort ressò en el desenvolupament del muntanyisme a casa nostra. En el proper capítol parlarem de tot això.
1: Pals i botes, L'agenda.
0: Per aquesta setmana no hi ha activitats programades, però us recomano que us adreceu a la pàgina web del club per tal d'informar-vos del concurs de fotografia digital de muntanya, que se celebrarà els mesos d'octubre i novembre. Us recordo també que, si voleu fer sortides de muntanya aquests mesos d'estiu i no teniu carnet de federat, us adreceu al club, que us facilitarà una llicència temporal per cada dia d'activitat. Així mateix us vull recordar que durant el temps comprès entre el 3 d'agost i el 3 de setembre, el club romandrà tancat per vacances.
1: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.
3: I sona una cançó que ara em parla de tu, de totes les històries que ara ens han quedat tan lluny. Recordo com fumaves mirant pel balcó.

La bona música amb Music Calaix.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La Fundació Sanitària Mollet ha presentat el seu Pla Estratègic 2026-2030. El pla es fonamenta en 5 eixos: la comunitat, els professionals, els pacients i les seves famílies, el coneixement i l'educació i la societat en general. El gran projecte que afronta la institució és la creació d'un institut de salut mental territorial. En aquests moments s'està treballant en el projecte executiu i la Fundació compta en l'any 2028 perquè ja estigui obert. Així ho ha dit el director de la Fundació Sanitària Mollet, el doctor Jaume Duran.
1: El tenim molt embastat, s'està treballant en el projecte executiu de tal manera que els propers mesos serà motiu d'alguna trobada concreta amb vosaltres, no cal dir, per explicitar amb més detall com es concreta aquest executiu per poder, això, no més de 20 mesos, tenir un institut obert i útil a la ciutadania que ha d'ofertar, bueno, uns serveis més actualitzats, propers, ampliats i amb més qualitat.
0: L'altre gran repte al qual s'enfronta la institució és l'envelliment i la fragilitat de la població. Jaume Duran, director de la FSM, ha afirmat que faltaran llits. En aquest sentit, Duran ha avançat que amb la construcció de l'Institut de Salut Mental Territorial s'alliberaran espais i es crearan dues noves unitats d'hospitalització amb un total de 66 llits. I en mobilitat, us informem que la normalitat comença a tornar a poc a poc a les línies ferroviàries que passen per Mollet del Vallès. Avui és el primer dia laboral que els trens a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a circular entre Montcada i Reixac i Sant Andreu després de 4 dies d'interrupció provocats pel gran socavó que es va obrir durant les hores de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. La recuperació del servei és una bona notícia per als milers de veïns de Mollet que cada dia utilitzen aquestes línies per desplaçar-se cap a Barcelona, Girona o bé la resta del Vallès. Tot i això, Renfe adverteix que encara no s'ha recuperat del tot la normalitat, ja que els trens han de reduir la velocitat en el punt on es va produir l'esfondrament. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
2: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
3: Som 100 anys aquí a Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
4: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: principle.
1: Ràdio Mollet us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.

0: la vida de la gente.
1: El cap de l'executiu espanyol ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 150.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i més de 3.800 persones han mort per culpa també de les altes temperatures. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització i els resultats no seran, per tant, vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre des del Vietnam, on és de viatge oficial. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat tot el seu suport a la consellera. Ha remarcat que s'investigarà què ha passat, però que no es tracta de penjar la llufa a ningú, una expressió que significa atribuir falsament alguns fets reprovables. I per la seva banda, Sílvia Paneque, també portaveu del govern, ha demanat als partits que escoltin les declaracions de Niubó abans de demanar la seva dimissió. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Granollers deixa dos carrers tallats i un altre a la Roca del Vallès, que deixa la via completament tallada. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17 circulen encara amb retards per una incidència ja resolta entre Garraf i Sitges. A més, també restablerta la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès, que ha estat afectada per un incendi proper a la infraestructura. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i canvis també en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel conseller d'Agricultura avui mateix, però el sector avisa que mantindrà les mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no s'acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts en gairebé la meitat en el cas de les dones i en una quarta part en els homes. El programa postinfart funciona a l'Hospital de Bellvitge des del 2022 i consisteix en controlar des de la primària si compleixen el tractament i segueixen un estil de vida saludable.
2: Notícies en xarxa. Sou al 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
3: La inspecció tècnica de l'edifici va detectar deficiències al vostre edifici? Esteu fent obres sobre les instal·lacions comunes, l'estructura, posant aïllaments de les façanes o millorant l'accessibilitat de l'edifici? Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès perquè s'han obert les subvencions de 2026. Teniu fins al 24 d'agost per demanar-les.
2: Amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
3: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
2: La ràdio, la teva ràdio. Ràdio Mollet, emissora municipal.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos i això és l'abans de l'informatiu Mollet al dia. La Fundació Sanitària Mollet ha presentat el seu Pla Estratègic 2026-2030. El gran projecte que afronta la institució és la creació d'un institut de salut mental territorial. En aquests moments s'està treballant en el projecte executiu i la Fundació compta que l'any 2028 estigui obert. I en mobilitat us informem que la normalitat comença a tornar a poc a les línies ferroviàries que passen per Mollet del Vallès. Avui és el primer dia laborable que els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a circular entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. I també us informem que el bar Canses de Mollet del Vallès, situat al carrer Can Filosa número 13, s'ha convertit recentment en una de les localitzacions escollides per al rodatge de Perifèriques, el nou projecte cinematogràfic dirigit per David Ilumdain i produït per Inicia Films. I en esports, l'Associació Molletana de Villar Americà fa una valoració positiva del 16è Open Catalunya de Villar Americà. Al llarg de 4 dies, un total de 256 jugadors han passat pel Mercat Vell, consolidant l'Open com una de les cites de referència del calendari estatal. Això i més d'aquí mitja hora a l'informatiu Mollet al dia.
1: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: un mateix actor o actriu pot ser una escena de dramàtic o i una de comèdia en la mateixa obra.
1: Venim cada any i els encanta la presentació del Mollet Mollet i mai se la volen perdre.
2: Són 100 anys aquí Mollet i va el meu avi, Joaquim Tarrés, va començar a la plaça Prat de la Riba número 1.
3: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.

0: l'eixida. Mirant endins per anar enfora.
1: Un programa de Ràdio El Despertador per a Ràdio Mollet. Dimecres a les 6 de la tarda i diumenge a les 11 del matí. Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

0: Veus de ciutat. Perquè les ciutats les fem les persones. Donem veu als ciutadans i ciutadanes de Mollet. Veus de ciutat. Aquest estiu, a Ràdio Mollet.
1: Molt bona tarda, sou benvingudes i benvinguts una setmana més al programa Veus de Ciutat, un programa en el qual cada dilluns coneixem a persones doncs, que han contribuït al que és a la vida de Mollet i també encara hi continuen contribuint actualment. Avui en aquest espai ens acompanya la Marina Dunyà, que aquí saludem. Molt bon dia, Marina.
2: Hola, bon dia.
1: Gràcies.
2: Bon dia a tothom.
1: Bon dia a tothom. Gràcies per ser amb nosaltres, doncs, per compartir aquest espai, per deixar-nos conèixer també una mica millor. I la primera pregunta que li fem a tots els convidats és que es presentin. Per tant, Marina, qui és la Marina Dunyac?
2: La Marina, doncs, soc una persona que vaig néixer a Can Jornet de Gallecs l'any 1945. Per tant, tinc 81 anys i m'he passat la vida entre Gallecs, Mollet i una miqueta... I també, doncs, no sé, he viatjat, he anat a treballar un any a Canàries i he anat fent vida quotidiana de cada dia, no? I com una ciutadana normal i corrent.
1: Uh-huh. Comentem precisament aquesta vida més professional, Marina. Com has contribuït a la ciutat?
2: Doncs, mira, jo a Mollet he fet... vaig fer de mestra quan em sembla que tenia 17 anys i doncs vaig ser la primera persona... Jo havia estudiat a les monges, no? I quan vaig acabar sisè de batxiller, que era aquell temps, no? Dels anys 60, doncs em van dir, vols fer classes a l'estiu, classes particulars? Vaig dir, ah, sí, va, d'acord. I doncs, no sé, jo no pensava, no?, ser mestre, no res, jo volia ser una altra cosa, volia ser farmacèutica, imagina't. I bé, i quan vaig acabar l'estiu, ell em van dir, escolta'm, vols fer classes ara? Vols fer de mestre? I jo vaig dir, ah, doncs d'acord, no tenia carrera ni res, no? I llavors, doncs em vaig començar a treballar, que devia ser l'any 62, 1962, i em vaig començar a treballar allà de mestra a les monges, que totes eren monges, menys jo, que era seglar, no? Esclar, això, les nenes, els alumnes, no?, les alumnes que eren nenes només, els hi feia gràcia, no?, perquè l'any anterior em havien vist amb uniforme i aquell any em veien com de senyoreta, no?, i en comptes de senyoreta em deien nena, nena, no?, i vaig seguir allà un any, dos anys, bueno, vaig seguir 9 anys treballant-hi, però com va fer 2 o 3 anys, llavors vaig pensar, bueno, doncs ara si ja has començat a fer de mestre, tindries que treure el títol, perquè si no això... Es té que dir que aquells anys, els anys 60, no, 50, no hi havia mestres, no hi havia titulacions, perquè no hi havia estudis, perquè sortíem d'una guerra, a l'època franquista, les dones tampoc estudiaven, i per tant faltaven molts mestres, no? Mm-hmm. Hi havia moltes classes, no era jo sola la que treballaven sense títol, n'hi havia moltíssima gent, no? Però llavors vaig pensar, doncs bé, doncs va, bueno, llavors és com que a casa meva necessitaven els diners, doncs jo treballava de dia, i a les 6 de la tarda me n'anava corrent a Barcelona i vaig estudiar magisteri. Vaig estudiar magisteri doncs amb el Xer de Pavau, que era on hi havia l'escola de magisteri. Mm-hmm. I llavors ja vaig fer de mestre. Llavors ja tenia el títol. I com vaig tenir el títol, després vaig treballar a Barcelona, a l'escola Virolai, després vaig treballar a Granollers, a l'escola municipal, i després vaig tornar a Mollet. I llavors vaig treballar ja primer com a interina i després ja com a funcionària a l'escola pública. I a l'escola pública vaig treballar, doncs, vaig treballar a la Reina Sofia, que era o Princesa Sofia, em sembla que era encara, i que ara doncs és a l'escola del Bosch. Després vaig treballar a la protecció de menors, que llavors es deia Ramon Albó. Després vaig treballar al carrer Bapau, que era una... O sigui, era un moment que no hi havia escoles per tothom. I, per tant, hi havia moltes aules provisionals, no? I per tant es col·locaven allà on ens podíem, però comptava que hi hagués un mestre, unes cadires i una estava. Són anys de molta dificultat, però de molta lluita i d'un gran record de tot el que es va poder aconseguir, no? Mm-hmm. Llavors va ser la Pau i finalment quan es va obrir el Sant Jordi, doncs vaig treballar allà al Sant Jordi. Mm-hmm. Això és el meu recorregut de mestre, mm-hmm, en quant a Mollet, no? Però després, ja feia molts anys que feia de mestre, I jo sempre deia, jo un dia, jo no faré de mestre sempre, els deien els meus companys. No
1: és, és una carrera més que et va escollir a tu, no? Una mica pel que comentaves, que t'hi van aportar la vida.
2: Que m'hi va aportar la vida, no era jo. Jo m'hi sentia bé, eh? I a més, jo ho recordo amb molt carinyo, no? Però feia molts anys, i jo en els meus companys sempre els deia, però jo no faré de mestre sempre, eh? Perquè jo un dia muntaré un bar que s'hi podrà cantar, es podrà recitar poesia, ja ho veureu, jo un dia ho muntaré, va? Bé, aquí ve, començo una altra història nova de la meva vida. Doncs jo estava esgotada, tenia moltes pressions, hi havia bodegallecs també, que després ja en parlarem, i com que era funcionària del Ministeri d'Educació i Ciència, ho dic així perquè era des de Madrid, doncs mira, vaig dir, jo me'n vaig de Mollet un any i me'n vaig a treballar a un lloc ben lluny. Saps que a vegades la ment necessita descansar. No?
1: Nous aires, noves persones,
2: tal. I me'n vaig anar a treballar a Canàries, a Tenerife.
1: Déu-n'hi-do.
2: Un poble que es diu Granadilla de Abona, que no hi havia ni postals, eh? O sigui, allà penjat en el Teide, preciós. Tinc el record d'aquell any que vaig anar a fer de mestre embobigat en paper de plata. De bons records, de bon sanejament personal, saps? Bueno, allò per mi va ser molt important. Doncs bé, un dia, el mes de maig, em truquen uns amics aquí a Mollet i em diuen, saps, Marina, aquell bar que tu sempre dius que vols muntar ja està muntat a Mollet, perquè l'havien muntat feia poc, jo no hi era.
1: Sí.
2: Diu, i s'ho traspassen. I ara nosaltres hem anat allà i hem fet una paga i senyal, perquè hem dit, potser sabem una persona que us hi pot interessar. I vam fer paga i senyal.
1: Déu-n'hi-do.
2: Sí, són amics, de debò. I diu, què? I jo dic, doncs el primer cap de setmana que trobi avió, doncs vinc. El primer cap de setmana que vaig trobar avió, diu, i també t'hem trobat un soci. D'acord, ho tenia tot preparat, no? Vaig agafar l'avió i sí, vaig anar a veure la Marieta, o que és la Marieta, sí, que era petitona, que havien començat, però la gent que ho portava no s'hi anava prou bé, o no s'entenien, no sé massa. I llavors, doncs allà mateix vaig dir que sí, que deixava el magisteri i anava en aquell bar que jo sempre parlava, no? I en l'any 1984, doncs vaig demanar excedència. Ja vaig demanar a Canàries, perquè ara tenia allà la plaça, i vaig obrir la Marieta.
1: És a dir, que la vida també t'hi va portar, la Marieta. Eh?
2: També, eh? També. És que escolto.
1: I també, Marina, parlem molt de la teva part també professional a Gallecs, perquè també ja estàs molt arrelada al territori.
2: Llavors, un altre tema de la meva vida que també m'hi hem portat, no ho vaig pas escollir jo, néixer a Gallecs, no? Doncs jo néixo a Gallecs, i llavors, l'infància a Gallecs, doncs pensem que a Gallecs no hi havia carretera, hi havia un camí de carro només, era molt dificultós baixar a Mollet, o sigui, a vegades ens imaginem coses, no? Que bé, viure a Gallecs, deien que bé. Dic, no, escolteu-me, de platònic o de no en té res. Era molt dificultós viure a Gallecs, i encara ara, encara ets problema. Pot ser molt bucòlic, no?, veure-ho des de fora, però quan estàs a dintre, pensem això, no teníem carretera. I llavors jo recordo la infantesa, doncs, bueno, que hi havia una escola unitària, i anàvem allà tots els nens i nenes de Gallecs, i allò m'agradava. I llavors un dia, doncs, em van comprar una bicicleta i em van dir, doncs ara aniràs a col·legi a Mollet a les Monges. I em van convocar amb una bicicleta, amb una meva germana que tenia més gran que jo, i llavors vam... Però esclar, anar amb bicicleta era anar amb carcaminets, amb fang, fred, saps? O sigui, són coses que de bucòvic no en tenia poc. I llavors, doncs, Gallecs, doncs, això, a casa feien de pagès, és una agricultura circular totalment, o sigui, tothom vivia, i totes les cases de pagès, que n'hi havia 79, que totes feien de pagès, i llavors eren economies que estaven pensat per la família i vendre alguna cosa per poder subsistir. Això era l'agricultura que hi havia a Gallecs, no? Fins que arriba l'any 70 i arriba l'expropiació. I allò sí que és un dalt-a-baix molt gran, perquè també a la Guàrdia Civil i et diu que en 6 mesos tens que marxar. I per tant, doncs això a totes les cases, gent que va marxar, i a casa meva, doncs a Can Jornet, doncs la meva mare va dir: d'aquí no marxem, perquè la meva generació fa quatre generacions que estem aquí i no marxarem. I no vam marxar, vam fer i altres cases, Can Salvi, Can Castellà, no? Vàries cases no van marxar, es va resistir. I allò va seguir, perquè va morir el Franco, i aquella expropiació va quedar com allò aturat, uh-huh. Però sempre hi havia aquella amenaça, sí. No? I llavors, aquestes 1.500 hectàrees, això, els 1.500 hectàrees que vien expropiades passen a ser de la Generalitat, és un terreny públic, i per tant la Generalitat i els ajuntaments volen edificar gallecs, i aquí comença la gran batalla de defensar gallecs, uh-huh. Que es crea la Comissió de Defensa de Gallecs.
1: Que encara continua aquesta
2: batalla. Que encara
1: batalla.
2: Seguim, i ara encara seguim. Uh-huh. Seguim ara, perquè ja ho saps, fem, uh-huh. Farem un documental, estem preparant un documental, és que serà molt maco. Doncs allò va ser tremendo, o sigui, saps? De totes maneres, estem parlant dels anys 80, no? Això comença amb la comissió 78, hi ha aquella manifestació de 7.000 persones o 8.000 persones, mm-hmm. L'any 78.
1: Déu-n'hi-do.
2: Que això, allò era impensable, saps? I això és una lluita que es porta, una lluita molt forta, molt forta. Una lluita cos a cos, fins i tot, no? Vull dir que no era allò, no anàvem de bromes. Sort que van vindre ocupants de les cases que es havien quedat buides, i amb aquesta gent són els que encara ens veiem i ens hem vist, uh-huh. Sempre, perquè allò es va crear una relació personal molt, molt maca. Uh-huh. I allò comença una lluita gran, fins que se n'edifiquen, ja ho sabem tots quasi bé, no? Que se n'edifiquen la meitat, o sigui, tots els municipis van esgarrapant, menys Parets, i llavors van esgarrapant i en queden ara 750 protegides. Ho dic entre cometes, perquè és un terreny públic i vés a saber. I això de gallecs, sí, també m'hi va portar la història. No ho vaig escollir-ho pas jo, eh? Ni viure gallec, ni néixer gallecs, ni vas protegir apropiació de gallecs, això era algo que tenies que defensar el territori. No defenses gallecs, defenses el territori, no? Defenses la terra, no pot ser pisos a tot arreu.
1: Aquesta defensa de gallecs, que al final ha estat molt inherent a la vostra família, perquè comentaves doncs, que els teus pares van formar part d'aquesta resistència de famílies, creus que t'ha acompanyat també en altres facetes de la vida de defensar allò que hi creus o defensar allò que és teu?
2: No sé si m'ha acompanyat. No, segurament que és la meva manera de ser, també, eh? O sigui, no? Però l'altre dia, parlant amb la Judit Vizcarra, que va fer una foto, sí. I parlàvem de gallecs, no? Bueno, em sembla que era el dia que vam presentar el projecte del documental en el Casal, i jo deia que gallecs és com jo si portés una motxilla plena de rocs, eh? Mm-hmm. O sigui, és un pes que portes, no? És un pes que portes, perquè ara a casa meva, a Can Jornet, hi viuen els meus nebots. Un fa de pagès, ja ho saps, no? Però a gallecs sempre hi ha problemes. Ara es volen fer otorgar les terres. 50 sí. anys que no hi havia ni un paper. O sigui, estaves d'ocupa, total. 50 anys, no és broma, 50 anys. Ara que es vol intentar arreglar, també hi ha problemes. O sigui, és un... gallecs és un tema no resolt. Mm-hmm. I sobretot a la meva vida no està resolt. O sigui, i sempre penso que ho tinc que defensar.
1: Jo és no com un patiment, no? Potser que sempre acompanya.
2: Exactament. Mm-hmm. És com un patiment que t'acompanya, eh? Sí que clar. És maco, sí que s'han fet coses conjuntes. I a mi el que m'ha agradat més és que sempre s'ha defensat conjuntament. Mm-hmm. No una família, sinó tota la família. Quan es fan fires, es fan amb tots els pagesos. Quan l'associació de veïns, els veïns, no? Sempre hi ha com una col·lectivitat. Jo crec que és un model de col·lectivitat gallega. I com s'ha defensat, la comissió funciona fins al 83, 84, 85, després ve el CANEM, la Plataforma per la Defensa. Sempre hi ha grups, no?, que van defensant gallecs. Però en aquests grups hi ha com una línia que jo sempre hi vaig, o sigui, amb més intensitat o menys, no? Mm-hmm. I amb el CANEM no hi vaig participar-hi, però esclar, tu saps que estan allà, que si fan una cosa hi vas, no? Mm-hmm. O sigui, sí, és una cosa que
1: t'és inherent, Marina, que és, no pots evitar-ho.
2: Que no pots evitar-ho.
1: No pots evitar-ho. Abans ens comentaves una mica doncs, aquesta infància gallecs, no, de com la gent es pensava lo idíl·lica que era, però que la realitat doncs, potser no s'acabava traduint en les mateixes paraules. Què és el que més recordes d'aquesta infància gallecs?
2: Mira, jo me'n recordo, per exemple, de la siesta del meu pare.
1: Mhm.
2: No? Per exemple, el meu pare feia una siesta de 10 minuts justos, eh? Ah, i jo anava allà sota el lledoner amb ell. Per exemple, mira, a buscar cargols amb el meu pare.
1: Uh-huh.
2: Era preciós, amb el llum de carburo i... preciós. Anant-se a banyar en el safreig, no? El safreig ple de llot, eh? No et pensis.
1: Sí.
2: Però ficar-te a l'aigua, que no anaves mai al mar ni enlloc, a les nits, quan ell havia acabat de les vaques, que era on s'embrotaven més, o els porcs, o que sí, a mi aquests records, saps? Obrir llum de carburo, buscar cargols pels marges, em sap tan greu que s'hagin carregat tots els marges i que esclar, són vida, però em sap greu aquella busca de cargols, tu saps què era allò, amb el llum de carburo, no sé si es diu carburo en català, em sona que no, i anava, saps aquestes coses? Me'n recordo també una cosa molt agradable, era anar a l'escola, a l'escola unitària.
1: Mm-hmm.
2: Allà hi havia nens i nenes, i la mestra no gaire, però nosaltres ens ho passàvem bé després, no? I després, per exemple, una mica més gran, ja 10 o 12 anys o 13, no sé, llavors va vindre un capellà, i aquell capellà va animar molt el poble, no? Bueno, me'n recordo les festes majors de petita, que la festa major a casa meva, venien gent a dormir allà 3 dies de festa,
1: sí.
2: Les caramelles, que es va muntar un grup de caramelles. Hi havia coses col·lectives, no? També, repeteixo, que això m'agrada, no? Mm-hmm. Això sí.
1: Després d'haver recordat aquesta infància, Marina, volem encetar el bloc cultural i a tots els convidats que veniu a vostra ciutat, us demanem que abans de venir ens porteu una cançó preparada. En el teu cas, has escollit una de Pau Riba, que du per títol Noia de Porcellana.
2: Sí.
1: L'escoltem una miqueta i després la comentem, si et sembla, Marina.
2: D'acord.

0: Doncs com dèiem, la cançó escollida per la Marina, Sa noia de porcellana, de Pau Riba. De fet, ella ens ha dit, poseu-me qualsevol de Pau Riba.
1: Sí.
0: Què és el que transmet aquest cantant?
1: Doncs jo trobo que ens va marcar molt, a molta gent, a mi. Bueno, no marcar, no. Era transgressor, Pau Riba, no? I cantava allò que tu volies sentir, ho se n'enreia, com la noia de Porcellana, no? És aquesta persona insensible que li passen, que se li caguen l'ocell al cap i no se'n don compte.
0: Mm-hmm.
1: Aquesta insensibilitat, aquest toc d'alerta, no? Que fa, escolta'm, vivim un món, ens tenim que escoltar nosaltres, no? I llavors el Pau Riba, doncs jo, per mi, jo encara m'escolto ara. O sigui, no és que em remeto a la meva joventut, encara em diu coses. Encara quan l'escolto ara em diu coses, no? O sigui que era la persona transgressora, la persona... A mi també m'ha agradat el Raimon, parlo d'aquella època, no? Raimon, el Llach, etcètera, Bovidi Montlló, també era una mica més transgressor, i també m'agrada escoltar-ho encara, eh? O sigui, a mi encara em diuen coses aquests, de tantes vegades que ho has escoltat i que potser m'ho sé de memòria. Però el Pau Riba, per mi, em dona vida. Em dona vida, i me la dona ara encara, saps? Vull dir, sento la seva lletra, sento... Estic d'acord amb el que diu.
0: Són aquelles cançons potser que donen confort, no?
1: Que donen confort, exactament. Sí, sí, és això, és això. Jo a vegades em vaig a caminar i em poso auriculars, i si jo... I normalment em poso molt pel Riba, eh? I jo no me'n dono compte que camino, escolto, saps? Tinc... descansa el meu cap, això, per descomptat, i a mi em diu coses, em dona vida, com tu dius, sí, m'agrada. La seva lletra, la seva música, la seva no sé què, diferent, la seva transgressió, tot, no?
0: També entenc que són cançons que t'han acompanyat, per tant, també hi ha tot aquest valor sentimental
1: al darrere. Sí, exactament, i tant, i tant.
0: Doncs, Marina, estem arribant ja al que és el final de la conversa. Toca arribar al torn de les preguntes ràpides. Convidem a tots els convidats. Si vols justificar-te, pots fer-ho. Si no, passem a la següent. Comencem, com sempre, parlant de gastronomia. Què prefereixes, Marina? La truita de patates amb ceba o sense ceba?
1: Amb ceba, no?
0: Amb ceba.
1: És molt sosa.
0: Li dóna més gust.
1: És que és molt sosa, eh?
0: Tens algun plat preferit?
1: A mi m'agrada el pollastre rostit amb prunes i pinyons. I m'agrada cuinar aquest, també.
0: Sí. Clàssic.
1: És bo. I m'agrada tot el que sigui cuina catalana.
0: Ara que estem a l'estiu, tens algun gust de gelat preferit?
1: Un?
0: Gust de gelat.
1: Ah, sí, m'agrada molt... m'agrada molt... Ara no ho sabré dir en català. El pistatxo?
0: El festuc.
1: El festuc amb mango. Boníssima combinació.
0: És estranya, la combinació. Jo no sé si ho he tastat.
1: Provo i us ho recomano.
0: Posem deures.
1: Poseu deures. Ja veureu que és magnífic, magnífic.
0: Què prefereixes, Marina, el matí o la nit?
1: El matí, ara. Ha canviat, la vida canvia, eh?
0: Això sí, els hàbits van canviant.
1: Els hàbits van canviant. Quan era jove, m'agradava molt viure la nit, ara no. Ara no, no és que no m'agrada, és que no puc.
0: Arriba la son abans.
1: Arriba, sí, és que ja, el cos ja t'ha dit prou, no?
0: Què prefereixes, enviar un WhatsApp o fer una trucada?
1: Fer una trucada.
0: Si poguessis tenir un superpoder, què t'agradaria tenir?
1: Mundial. Fer desaparèixer uns quants del mapa.
0: Déu-n'hi-do, bastant.
1: Uns quants personatges, sí.
0: Què preferiries, viatjar al passat o visitar el futur?
1: El futur.
0: I un lloc de Mollet que t'agradi, que no sigui gallecs.
1: Ai,
0: perquè si no t'ho posem molt fàcil,
1: ai,
0: Marina.
1: Ai, que m'ho poseu molt fàcil, eh? Mira, doncs a mi saps que m'agrada? M'agrada passar Prat de la Riba, perquè hi ha sempre gent i sempre trobes algú. M'agrada molt el mercat municipal, el mercat del dimarts també, però hi ha molta gent, eh?
0: Sí.
1: Però jo el mercat municipal m'encanta, és un lloc que hi vas, que trobes gent, que compres en el botiguer... Que fas la patava xerrada, que sempre trobes algú, anem a fer un cafè, anem a fer un cafè. M'encanta.
0: Lloc de socialització.
1: Sí.
0: I un lloc que habitaries de la ciutat o que no t'agradi tant?
1: Ah, que habitaria? Doncs habitaria... Habitaria, què habitaria? Doncs no sé, tants pisos, no? Vull dir, no sé on ha estat superpoblat de pisos. Penso que Mollet tindria que respirar. I falta respiració, eh? No tot està gallecs, eh? Tindria també el poble.
0: I Marina, ara sí que ja doncs fem aquesta pregunta de tancament, de com t'imagines el Mollet del futur o el gallecs del futur, o com t'agradaria que fos la ciutat?
1: Va bé. Doncs a mi m'agradaria que Mollet del futur estigués, com et deia ara fa un moment, tingués més aire. Més aire, no tants pisos, i per tant jo crec que a Mollet li falta una biblioteca, li falta un auditori, li falta un teatre. Per tant, falten aquests espais que es tenen que reservar, i per tant jo crec que a Mollet del futur tindria que passar per reservar aquests espais, i perquè si no la cultura no fa, si no hi ha cultura no farem, no creixem. Per tant, jo aquí a Mollet li trobo a faltar això, no? I per un gallecs, jo m'agradaria un gallecs protegit, un gallec que no puguin tocar, un gallec verd i agrícola, clar.
0: Mm-hmm. Que aquesta lluita no de tants anys doncs pugui arribar a bon port.
1: Tant de bo, tant de bo.
0: Doncs Marina, amb això ara sí que posem punt i final a aquesta conversa de Veus de Ciutat. Agrair-te que ens hagis acompanyat, que ens hagis obert les portes, que ens hagis fet conèixer millor, doncs, que és la Marina Dunyach. Ens trobarem pels carrers de la ciutat.
1: Segur.
0: Si no, passejant per gallecs, de segur que ens trobem.
1: Molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos i ens trobem a la propera. Que vagi molt bé, Marina.
1: Molt bé. Adéu-siau a tothom.

0: poesía y cante, cultura y sentimiento. Todo esto es Ventana al Sur y su sentir flamenco. El flamenco se viste de gala con ese acento andaluz cuando Jero García nos abre esa Ventana al Sur.
1: Dilluns, a 4:45 de la tarda i en redifusió dissabte a 4:45 de la tarda a Ràdio Mollet.
2: No hi ha distància és la frase que va fer servir Alexia Putellas per reivindicar que el futbol femení podia competir amb els millors equips d'Europa. No hi ha distància és un programa on entrenadors, àrbitres, jugadores, professionals de la salut i periodistes analitzen la realitat del futbol femení i què implica fer un esport d'impacte sent dona. Tots els divendres a 2:45 del migdia al 96.3 de la FM.
3: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Mundial. En aquests moments s'està treballant en el projecte executiu i la Fundació compta que l'any 2028 estigui obert. La normalitat comença a tornar a poc a les línies ferroviàries que passen per Mollet del Vallès. Avui és el primer dia laborable que els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a circular entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. I el bar Canses de Mollet del Vallès, situat al carrer de Can Filosa número 13, s'ha convertit recentment en una de les localitzacions escollides per al rodatge de Perifèriques, el nou projecte cinematogràfic dirigit per David Ilundain i produït per Inicia Films. I en esports, l'Associació Molletana de Billar Americà fa una valoració positiva del 16è Open Catalunya de Billar Americà. Al llarg de 4 dies, un total de 256 jugadors han passat pel Mercat Vell consolidant l'Open com una de les cites de referència del calendari estatal. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que són Sergio Guardeño, al control tècnic, Gemma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: La Fundació Sanitària Mollet ha presentat el seu Pla Estratègic 2026-2030. El pla es fonamenta en 5 eixos: la comunitat, els professionals, els pacients i les seves famílies, el coneixement i l'educació i la societat en general. El gran projecte que afronta la institució és la creació d'un institut de salut mental territorial. En aquests moments s'està treballant en el projecte executiu i la Fundació compta en l'any 2028 estigui obert. Així ho ha dit el director de la Fundació Sanitària Mollet, el doctor Jaume Duran.
2: El tenim molt embastat, s'està treballant en el projecte executiu de tal manera que els propers mesos serà motiu d'alguna trobada concreta amb vosaltres, no cal dir, per explicitar amb més detall com es concreta aquest executiu per poder, això, no més de 20 mesos, tenir un institut obert i útil a la ciutadania, que ha d'ofertar, bueno, uns serveis més actualitzats, propers, ampliats i amb més qualitat.
0: L'altre gran repte al qual s'enfronta la institució és l'envelliment i la fragilitat de la població. Jaume Duran, director de la Fundació Sanitària Mollet, ha afirmat que faltaran llits. En aquest sentit, Duran ha avançat que amb la construcció de l'Institut de Salut Mental Territorial s'alliberaran espais i es crearan dues noves unitats d'hospitalització amb un total de 66 llits.
2: Ens permeti alliberar els espais d'on avui està l'Institut de Salut Mental per poder fer i desplaçar tot l'àmbit ambulatori en allà. Traurem la part ambulatòria de dins de l'hospital, la part ambulatòria estarà en aquest institut d'atenció ambulatòria annexa, on avui està la salut mental, i això ha de fer possible dues unitats d'hospitalització dins de l'hospital, dues unitats que han de poder donar resposta a les necessitats de llits que ens demandarà, que ja ens demana avui, l'envelliment i la fragilitat de la població.
0: La Fundació Sanitària Mollet persegueix ampliar la seva cartera de serveis i ser referència per la població de malalties que ara són ateses a altres centres sanitaris quan es poden tractar des de Mollet. D'igual forma, es pretén enfortir aliances amb serveis amb l'atenció primària i centres de referència terciaris com són els hospitals de la C-17 i també l'Hospital Clínic. La Fundació Sanitària Mollet, que enguany està de commemoració del seu 30è aniversari, mira cap al futur amb una aposta ferma per convidar humanisme i ciència amb l'objectiu d'esdevenir un Smart Institution. Actualment la Fundació compta amb 8 centres, més de 1.500 professionals i presta servei a una població de 175.000 persones pertanyents a 11 municipis.
1: Mollet al dia, notícies.
0: I ara parlem de mobilitat, perquè la normalitat comença a tornar a poc a les línies ferroviàries que passen per Mollet del Vallès. Avui és el primer dia laborable que els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a circular entre Montcada i Reixac i Sant Andreu després de 4 dies d'interrupció provocats

0: el gran esvoranc que es va obrir durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. La recuperació del servei és una bona notícia per als milers de veïns de Mollet que cada dia utilitzen aquestes línies per desplaçar-se cap a Barcelona, Girona o bé la resta del Vallès. Tot i això, Renfe adverteix que encara no s'ha recuperat del tot la normalitat, ja que els trens han de reduir la velocitat en el punt on es va produir l'esfondrament. Abans de reobrir la circulació, dissabte a la tarda es van fer les anomenades marxes en blanc, trajectes sense passatgers que serveixen per comprovar que la infraestructura és segura abans de reprendre el servei comercial. L'incident es va produir dimecres passat, quan un enfonsament de terra es va generar un esvoranc d'uns 17 metres de profunditat i 19 metres de diàmetre al costat del pou des d'on s'ha de construir el futur túnel ferroviari a la zona de Vallbona. L'esllavissada va arrossegar una grua de grans dimensions, diversos generadors i també una caseta d'obra. Per estabilitzar el terreny, Adif ha injectat 365 metres cúbics de formigó i 1.930 metres cúbics de morter, mentre continua investigant les causes exactes de l'incident. Segons la companyia, les inspeccions efectuades durant aquests dies no han detectat moviments al terreny ni afectacions als edificis de l'entorn, tot i que es mantindrà el sistema de monitorització de manera preventiva. I el bar Kansas de Mollet del Vallès, situat al carrer Can Filosa número 13, s'ha convertit recentment en una de les localitzacions escollides per al rodatge de Perifèriques, el nou projecte cinematogràfic dirigit per David Ilundain i produït per Inicia Films. Durant una jornada de prop de 14 hores, l'establiment va quedar el passat dimecres completament adaptat a les necessitats de la producció amb la presència d'actors tècnics i equips de filmació enregistrant diverses seqüències de la pel·lícula. El procés fins a convertir el bar en escenari cinematogràfic va començar després que l'equip de localitzacions descobrís l'establiment a través d'imatges publicades a internet. Posteriorment es van dur a terme diverses visites tècniques per comprovar aspectes com els accessos, la il·luminació, els espais disponibles i la logística necessària abans de formalitzar l'acord per acollir el rodatge. Així ho ha comentat Vanessa Ordoño, propietària del bar Kansas.
1: A mi em va trucar un noi i em va dir que havia vist les imatges del local per les pàgines web on jo penjo la propaganda i tal, i que era per una productora per fer una pel·lícula. Llavors van vindre a mirar el local, els hi va agradar, van vindre un altre dia a fer les proves de llums i tal, i al final doncs, vam acabar concretant.
0: Aquesta experiència arriba en un moment especialment significatiu per al negoci. Des que va iniciar una nova etapa sota una direcció renovada l'any 2024, el bar Kansas treballa per modernitzar la seva oferta i transformar la percepció que part de la ciutadania tenia del local. Vanessa Ordoño ha comentat que la participació és una producció cinematogràfica, representant en aquest sentit una oportunitat per reforçar aquesta nova imatge i donar a conèixer els canvis impulsats durant els darrers mesos.
1: Home, doncs molt bé, la veritat, perquè des de que vam fer el canvi de propietari, que va ser l'1 de març del 2024, clar, aquest local tenia molt mala fama abans per el que hi havia abans i tal, i hem fet un gir al local, i llavors clar, ens interessa que la gent ens conegui ara tal com som ara, no? Fem moltes coses com salsa i bachata, hem fet carta nova, fiquem música actual a les nits, i la veritat és que ha canviat tot bastant, saps? Llavors clar, ens va dir que la gent ens conegui, i això ens ha ajudat molt a fer bulls tan nova, la veritat.
0: La tria del local respon a la voluntat de recrear l'ambient d'un municipi de la perifèria de Barcelona a partir de diferents espais reals. De fet, la producció ha repartit el rodatge en diversos municipis del Baix Vallès per donar coherència a aquest poble fictici. A més de Mollet del Vallès, també s'han enregistrat escenes a Sant Fos de Campsentelles, on s'han recreat espais quotidians vinculats a les protagonistes i a Martorelles, que porta altres localitzacions urbanes. Perifèriques és una adaptació cinematogràfica de la novel·la Los lunes nos querrán, de l'escriptora Najat Al-Hajmi. L'obra aborda la realitat de dues joves que intenten construir el seu propi projecte vital mentre conviuen amb condicions socials, culturals i familiars. Segons el calendari previst, el llargmetratge es completarà durant el primer trimestre de 2027. L'Institut Municipal d'Educació de Mollet del Vallès ha aprovat la convocatòria d'ajuts de menjador escolar per al curs 2026-2027 destinada a infants matriculats a les escoles bressol municipals que es troben en una situació socioeconòmica desfavorable. L'objectiu d'aquests ajuts és garantir l'accés al servei de menjador dels infants amb més necessitats, contribuint així a assegurar una alimentació adequada durant l'etapa educativa. Les subvencions són compatibles amb altres ajuts destinats al mateix concepte, sempre que la suma de totes les aportacions no superi el cost real del servei de menjador. Podran optar aquests ajuts les famílies amb infants matriculats a una escola bressol municipal de Mollet del Vallès que facin ús del servei de menjador. Entre els requisits establerts ja està empadronat al municipi, tenir residència legal al país, presentar la sol·licitud dins del termini establert i no superar els llindars de renda familiar fixats a les bases reguladores. La convocatòria compta amb un pressupost màxim de 30.000 euros distribuïts entre els exercicis 2026 i 2027. Les sol·licituds s'hauran de presentar preferentment a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès abans del dia 6 d'agost.
2: Mollet al dia, els esports.
0: I ara en esports parlem de billar, perquè el Mercat Vell ha tornat a convertir-se durant 4 dies en l'epicentre del billar americà català amb la celebració del 16è Open de Catalunya de billar americà, una competició organitzada per l'Associació Molletana de Billar Americà que ha reunit 256 jugadors, consolidant-se com una de les cites de referència del calendari estatal. Un cop finalitzat el torneig, el president de MOBA, Gerard Camp, ha fet una valoració molt positiva de l'edició d'enguany i ha destacat la bona acollida que ha tingut la competició.
3: En general, pues, molt bé, l'acollida genial, sobretot amb el temps. Es pot dir que hem encertat a l'hora de solapar quadrants. Això és un argot billarístic que es fa perquè no quedin tantes taules buides, que per l'organització és un problema, perquè fa com de tapó, saps? Perquè vagi més lleuger tot. I hem encertat perquè així hem marxat abans.
0: En l'àmbit esportiu, un dels grans protagonistes ha estat l'Àlex Aliaño, que s'ha proclamat campió de la final de la categoria Catalunya després d'un gran torneig. En la modalitat de parella escocesa superior, el triomf ha estat per Dani González i Pablo Adamo. Ho ha fet a la categoria popular, que han completat una actuació molt sòlida per endur-se el títol. El torneig també ha reconegut diversos protagonistes amb premis especials. El guardó al millor jugador molletà ha estat per Jairo Cobo, mentre que el premi al millor jugador júnior ha recaigut en Òscar Sánchez. El reconeixement femení ha estat per Anna Martín, distingida com a millor jugadora del torneig. Així ho ha comentat Gerard Camp.
3: 3 premis especials, que també per nosaltres, clar, és també molt guai, no?, donar un premi al millor molletà, que sempre Pitapas està allà per donar-lo. El millor molletà ha estat Jairo Cobo. El millor júnior, que també els amics de Villacastín, gràcies a ells podem otorgar un premi al millor júnior, ha estat Òscar Sánchez de Palau. I la millor fèmina se l'ha endut la Anna Martín de Sabadell, una molt bona jugadora de blackball, que ara també amb americà ho està fent molt bé, i va jugar i va guanyar fa 2 anys la final de parella escocesa de segona.
0: Aquesta 16a edició també ha tingut un component emotiu, ja que s'ha celebrat com a memorial Germán Blasco, una figura molt vinculada a MOBA i estimada dins del club, a qui l'organització ha volgut retre homenatge. A més, el torneig ha comptat amb la implicació d'una 60ena d'empreses col·laboradores i desenes de voluntaris, factors que han contribuït a l'èxit organitzatiu d'una competició que any rere any reforça el seu prestigi. Camp també ha volgut posar en valor la feina del voluntariat, dels patrocinadors i dels col·laboradors que han fet possible una nova edició d'un torneig que continua consolidant Mollet del Vallès com un referent del billar americà a Catalunya.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa-te'n al teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara sí, passem a les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta Lluís Mi Pérez des de la xarxa i aquí saludem. Molt bon dia.
3: Bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, molta tranquil·litat i molt pocs núvols. Alguns teníem aquest matí a cavall de les comarques de Barcelona, de Girona, molt poc importants i, de fet, les immediates hores el cel estarà gairebé ras a tot el país. Algunes nuvolades començaran a créixer amb una mica més d'esma entre la Garrotxa i el Ripollès. Serà difícil que arribin a deixar pluja i també algunes nuvolades que no s'acabaran de desfer cap a la Costa Brava Sud o també fins al Maresme, al Vallès Oriental, al Barcelonès. Núvols que el que faran és esquitxar el cel. I de moment, la temperatura força suportable. Ha de fer calor, com està fent a hores d'ara, però no serà desbocada aquesta temperatura. En vista el dimarts, sí que anirà pujant més la temperatura màxima. Se sentirà una bona pujada, per exemple, respecte avui a les comarques de Ponent i també de l'interior gironí. Hi ha el dimarts amb molt pocs núvols, alguns al matí a la costa sud, però ben poc destacables. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica. Nosaltres continuem les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia a Mollet, que és avui la farmàcia Sa Torre, situada a l'Avinguda Llibertat número 36, al barri del Calderí. I dit això, abans de marxa, repassem els continguts en forma de titulars. La Fundació Sanitària Mollet ha presentat el seu Pla Estratègic 2026-2030. El gran projecte que afronta la institució és la creació d'un institut de salut mental territorial. En aquests moments s'està treballant en el projecte executiu i la Fundació compta que l'any 2028 estigui obert. La normalitat comença a tornar a poc a les línies ferroviàries que passen per Mollet del Vallès. Avui és el primer dia laborable que els trens a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a circular entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. El Bar Canses de Mollet del Vallès, situat al carrer Can Filosa número 13, s'ha convertit recentment en una de les localitzacions escollides per al rodatge de Perifèriques, el nou projecte cinematogràfic dirigit per David i Lundain i produït per Inicia Films. En esports, l'Associació Molletana de Billar Americà fa una valoració positiva del 16è Open Catalunya de Billar Americà. Al llarg de 4 dies, un total de 256 jugadors han passat pel Mercat Vell, consolidant l'Open com una de les cites de referència del calendari estatal. I nosaltres deixem l'informatiu aquí, però ens tornem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé.

0: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
1: Tot va començar de forma brusca. Em vaig despertar suada com qui fuig d'un malson. Sense saber que el malson tot just arrencava. Era en un lloc fred, humit. Tenia els ulls tapats i estava lligada de mans i peus.

0: Què vols de mi? Deixa'm anar. No, que em deixis anar, he dit. Deslliga'm, hòstia, deslliga'm. Espera, no t'acostis. Qui ets? Qui ets?
1: Tu no em coneixes.
0: I llavors, per què?
1: Tu no em coneixes, però jo a tu sí.
0: I què vols? Què vols de mi, diners? Et puc donar diners?
1: No vull diners. El que vull no es pot comprar amb diners. Només em preguntava, Iris, que què series capaç de fer per allò que més estimes?
0: No t'entenc.
1: Ara ho entendràs.
0: Què li has fet? Deixa'l anar! Que el deixis anar! Ell no ha fet res! No ha fet res! Si teniu algun problema serà amb mi, no pas amb ell! No! Ara el meu fill no té cap culpa! Ell no, sisplau! Ell no! No, què has fet? Què has fet? On és? Què li has fet? Pol! Pol, que em sents, Pol!
1: Ell està bé, de moment. Només he silenciat la càmera.
0: Deixa'm veure'l. Treu-me la cinta, el vull veure que està bé.
1: Això no funciona així, Iris. Tot té un sentit, saps? Tot. I si no et deixo veure-hi és perquè vull que tastis què se sent quan vols saber i no pots. Quan vols comprovar que està bé i et resulta impossible. Quan saps que algú s'ha endut el teu fill i no pots fer res per trobar-lo. Res.
0: Algú té el teu fill?
1: És la meva filla. I els que l'haurien d'estar buscant han deixat de fer-ho. Ni una setmana ha passat i ja s'han oblidat d'ella.
0: Això no és com les pel·lícules. Les investigacions són llargues i sovint topen amb vies mortes i...
1: No n'hi ha cap aquí de via morta. Això és el que ells creuen, que és morta. Però no. Des del principi sentia que era viva i ara no sols ho sento, sinó que ho sé.
0: Això és bo. S'ha posat en contacte amb tu, el segrestador. T'han demanat un rescat.
1: Que no va de diners, ja t'ho he dit. I no. El segrestador no. Ha estat ella. Ahir vaig rebre un missatge d'un número desconegut.
0: I què hi deia el missatge?
1: Segons els Mossos, res. Però per mi ho diu tot. Diu que és viva, que la continuï buscant. M'ha donat força, saps? El primer que vaig fer va ser anar corrents a comissaria. Pensava que ells també se n'alegrarien i la inspectora dels nassos em va tractar de boig.
0: Un moment. No sé si et segueixo. Què deia el missatge?
1: Era una sola icona, o emoticona, és igual com se'n digui. No és important el que era, sinó el que significava. La icona d'un ratolí. És així, com li dèiem a casa de petita, ratolineta. És una cosa que només sabem nosaltres, com una mena de codi. Ho va enviar sabent que jo ho entendria.
0: I tot això li ho has dit a la policia?
1: Esclar! La inspectora aquesta, la tal Merino, m'ha dit que deixés les dades a un dels seus companys i... Vaja, que se m'ha tret de sobre. Potser ella està acostumada a tractar amb desapareguts. Però és que no és una desapareguda qualsevol, joder, que és la meva filla. I només té 12 anys. Ah, si fos la seva filla, segur que ja hauria mogut cel i terra. Però no ho és. No té ella de fills. No pot entendre què se sent quan t'extirpen allò més preuat. Ni tan sols pot imaginar la inseguretat que crea la incertesa. De quin mal ha fet ella perquè algú decideix fer-li passar per això, eh?
0: I tu has fet el mateix.
1: Perquè tu sí que em podries entendre.
0: Però jo no sóc mossa. Què?
1: No ets mossa, no? Però tu tens un podcast que investiga crims, oi? Segur que saps com s'ha de fer per trobar algú que ha desaparegut.
0: No sé què t'imagines de mi, però només tinc un podcast, eh? No és que sigui massa influent. I a més, no tinc gaires amics a la policia.
1: Prou, no parlis. Calla. O t'hauré de presentar també la boca. Només vull que diguis sí i no. Que ho has entès i que em faràs cas. I doncs, em faràs cas. Que si em faràs cas, he dit. Que no em sents? Que responguis? Em faràs cas?
0: Sí.
1: Què has dit?
0: Que sí.
1: Que sí, que què?
0: Que et faré cas. Deixa de fer-me mal. Et faré cas, però deixa'm anar.
1: Veus? Com ens entenem, tu i jo?
0: I el meu fill? Si jo t'ajudo, el deixaràs anar?
1: Abans hem de trobar la meva filla.
0: No m'has respost. El deixaràs anar?
1: Tots dos sereu lliures. No sóc cap monstre.
0: I quina garantia en tinc jo d'això?
1: La meva paraula. No et sembla prou?
0: Primer, deixa'm parlar amb el Pol. Estarà molt espantat. Deixa'm dir-li que estic aquí i que sàpiga que...
1: Que estarà espantat? Doncs clar que estarà espantat. I com creus que estarà la meva filla? Les mateixes condicions. Recordes? Ara trucarem a l'inspectora Merino. I li exigiràs que busqui la meva filla.
0: T'estàs confonent amb mi.
1: Li diràs que té 48 hores per trobar-la.
0: I per què creus que em farà cas a mi?
1: Més val que ho faci. T'hi jugues tant com jo. Oi que m'entens?
0: Truquem-li. Com es diu la teva filla? I quan va desaparèixer?
1: Mònica Esteve. Que no en sé res des del 22 de novembre. Fa una setmana i dos dies.
0: Alguna cosa més que necessiti saber? Què han investigat?
1: Això és tot el que et diré. Fes-t'ho com vulguis, però... Si dius que has estat segrestada, no tornaràs a veure el teu fill. Si demanes l'auxili, no tornaràs a veure el teu fill. Si jugues a fer-te la llista i enganyar-me, no tornaràs a veure el teu fill. I si no aconsegueixes trobar la meva filla, doncs el que ja t'imagines, tu tampoc tornaràs a veure el teu fill. Ho has entès? Que si ho has...
0: Sí, ho he entès, sí.
1: Molt bé.

0: qui truca a aquestes hores? Hola? Que hi ha algú?
1: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Descarbonitzar el teu habitatge té premi. Si has fet obres d'electrificació al teu habitatge, això t'interessa. L'Ajuntament ha obert una convocatòria per subvencionar la substitució de la caldera per bomba de calor elèctrica, l'escalfador de combustió d'aigua calenta per un termoelèctric o els fogons de gas per vitroceràmica. Sol·licita la subvenció abans del 24 d'agost. Informa-te'n a l'Oficina de Rehabilitació Energètica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès.
4: Surt de la rutina amb Calidoscòpia. Cada setmana et portem un viatge sonor pels àlbums pop més icònics i t'expliquem les curiositats i històries que s'amaguen darrere de cada cançó. Escolta'l cada dilluns a partir de les 6 de la tarda i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
5: Sou el 96.3 de la FM. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.

0: Pots saber qui truca a aquestes hores? Hola? Que hi ha algú?
1: Inspectora Merino? Soc l'Iris Prats, la podcaster de True Crime. Sé que és tard, però he d'explicar-li una cosa important sobre la desaparició de la Mònica Esteve.
0: La Mònica? Ja n'hem parlat prou, d'aquest cas. I es pot saber com s'atreveix a trucar aquestes hores?
1: Perdoni.
0: N'estic farta de podcast com el seu. Tothom es creu policia ara i tothom s'atreveix a investigar.
1: Ha d'escoltar-me, si us plau. És urgent. Tinc informació que demostraria que la Mònica continua viva.
0: Sí, clar. I han acudit a vostè abans que a la policia?
1: El missatge és d'un número desconegut. Necessito que verifiqui la traçabilitat del telèfon.
0: Però l'ha rebut vostè, aquest missatge, o no?
1: No puc donar detalls. Només li puc dir que és fiable.
0: Ah! Que tot això és pel seu podcast. M'està gravant? Vol fer un especial?
1: No, no, no. I ara, no, no té res a veure amb mi, això. No gravo, li prometo. La vida d'una noia està en joc. Ens han donat 48 hores. És la filla d'algú, inspectora. Jo també tinc fills, un fill, sap? I no em puc ni imaginar pel que deuen estar passant els pares. Ha de creure'm. Comprovi-ho vostè mateixa. Faci-ho. El número és 666-000111. Senyora inspectora, és aquí?
0: Sí, estava comprovant-ho. És un número de prepagament. Hi ha un titular associat, sí, però podria ser qualsevol.
1: I no li sembla estrany que sigui de prepagament? Qui fa servir mòbils d'aquests, ara?
0: Més persones del que imagines, per desgràcia.
1: Potser era algú que volia enviar un senyal sense ser detectat. Algú que sabia que el missatge només tindria sentit per la família. Ha parlat amb el pare, la mare...
0: O algú que volgués jugar amb el remitent.
1: Com diu?
0: Res, que ho investigarem. Ara l'he de deixar.
1: Sí, sí, ho entenc. Però, si us plau, li demano que segueixi el rastre. Potser hi ha més en joc del que s'imaginen. Ha d'ajudar-me. Què has fet? Per què ha penjat? La tenia mig convençuda.
2: Et penses que sóc imbècil? T'havia dit que no volia jocs. Doncs sí. Sí que hi ha molt en joc, sí. I bingo. Has fotut la pota.
1: No, no, no, no. On vas? On vas? Torna!

Última hora sobre la desaparició de la jove Mònica Esteve. Els Mossos d'Esquadra haurien aturat la investigació després de considerar que la noia hauria fugit per voluntat pròpia. Segons fonts properes al cas, no s'ha trobat cap indici de segrest i es treballa amb la hipòtesi d'una marxa voluntària. Ens hem posat en contacte amb la inspectora Merino, a càrrec de la investigació, que ha evitat donar detalls, però sí ha respost breument a les càmeres. No tenim indicis que portin cap a una altra banda, però, com comprendrà, no puc donar-vos més informació. Quina vergonya, no saben com omplir telediaris o què? Estem treballant, no ho veuen? Si ens disculpen... L'inspectora Merino ha evitat més preguntes. Mentrestant, el pare de la jove ha expressat la seva indignació a les xarxes socials. A la seva compte d'X escrivia això aquest matí. La meva filla ha desaparegut i la policia no fa res per ajudar-me. Estic desesperat. Tinc por de cometre alguna bogeria.

0: també jo, Quiris. Però ja saps com acabarà tot plegat.
1: Cap més joc. Hola, inspectora. Alguna novetat?
2: Hem trobat el titular del telèfon.
1: Ah, això és bo.
2: No exactament. L'hem trobat dins del seu vehicle. Mort. Al descampat del Pla de l'Alba. Possible sobredosi.
1: Merda. Puc tornar-la a trucar en una estona?
2: No ens facis perdre més el temps, Iris.
1: No, no ho faré.
2: Adéu.
0: No pot ser. No pot ser. No pot ser!

0: Encara podem seguir intentant-ho. Ei, que em sents? Torna, torna a ser on podríem trobar una nova pista. Que no em sents? Escolta'm, tinc una... A veure, no conec cap adolescent que no tingui xarxes socials. Allà hi és tot, i tot el que necessitem saber d'ella també ho trobarem allà.
1: Ja t'he dit que es va endur el mòbil.
0: Ho sé, però no parlo del mòbil, no. Has de trobar el seu portàtil. En té un, no? Des d'allà hi tindrem accés, seguríssim.
1: No aniré a casa i et deixaré aquí.
0: No em mouré. Va, no perdis més temps.
1: I si torna a tocar la inspectora?
0: Jo no podré despenjar-li. Hauràs d'afanyar-te.
2: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: El POU.
2: Un espai de contingut científic de divulgació que posa en valor la recerca i el coneixement.
1: El POU, a la sintonia de Ràdio Mollet, dimecres a 1:45 del migdia, al 96.3 de la FM. El POU.
3: A través d'entrevistes amb experts, representants d'entitats socials i testimonis directes, el programa Espai Solidari dona veu a realitats sovint invisibilitzades i promou la sensibilització ciutadana. Escolta'l cada dimarts a 4:45 de la tarda i en redifusió cada dissabte a 10:15 del matí.
4: Això va en sèrie, una tertúlia radiofònica on analitzem i repassem algunes de les sèries de televisió de més èxit. Un programa que farà les delícies de tots els amants de la televisió i de la ficció televisiva. Dissabte a les 3 de la tarda i repetició diumenge a les 10 del matí.
5: I botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb Carles Matute.
6: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 712, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Aquell 13 de juliol, poc abans de migdia, arribaren al peu de la muntanya. Varen escalar una estona fins a la plataforma que els va semblar adequada per plantar-hi la tenda. A partir d'aquell punt, en Croz i en Tacual del Fill varen anar a fer un reconeixement de la ruta. Cap a les 3 varen tornar entusiasmats. Havien escalat força estona sense trobar cap mena de dificultat. Imagino que va experimentar un Wimper aquella nit. Fins a 8 vegades en 5 anys havia intentat escalar el Matterhorn i les 8 vegades havia estat derrotat. Ara, per fi, semblava que tot estava alineat pel triomf i, a més, per una ruta en la qual ningú havia apostat abans. Però, en el fons, sentia un discret temor en què el grup d'en Carrel, que feia 3 dies que havia sortit de Brail, se'ls avancés. Al matí, el temps era perfecte. Seguint una ruta que sobresortia per la cara esquerra de l'aresta, varen pujar ràpidament. Llavors se n'adonaren quanta raó tenia en Wimper. Aquella cara est de la muntanya, que tothom considerava impossible d'escalar, en realitat no tenia més de 40 graus d'inclinació i, per demés, formava una enorme escala natural. Durant uns 1.000 metres, cap obstacle va impedir el seu avanç. I cap a les 10, es trobaven a 4.267 metres, a poc més de 200 metres del cim. Prop del cim, unes escletxes verticals els obligaren a sortir a la cara nord, on l'escalada es va fer més difícil. I el precipici era més de 1.000 metres d'alçada. Un cop salvat aquell pas, uns 50 metres més amunt arribaren un tombant força complicat. I un cop allà s'esveien tots els dubtes. Tan sols quedaven 60 metres de fàcil camí per l'aresta de neu. El Matterhorn havia estat escalat i havia resultat molt menys difícil del que tothom havia cregut fins aleshores. Esperonats pel temor que els italians se'ls haguessin avançat, en Wimper i en Croz es varen deslligar i varen córrer cap al cim. No hi havia trepitjades damunt la neu i llavors, mirant cap a la vessant italiana, varen veure el grup d'en Carrel a uns 365 metres més avall. Tot i que els varen cridar, els italians es varen donar la volta. Més tard, en Wimper declararia que li hagués agradat que en Carrel hagués estat al cim amb ells. Doncs de tots els que havien intentat l'escalada, ell era qui més es mereixia d'haver arribat primer al cim. Varen estar dalt del cim més d'una hora gaudint del moment i de l'immens panorama que s'estenia als seus peus. Però una hora més tard, el seu triomf s'havia de convertir en tragèdia. Van començar el descens. En Croz anava al davant, seguit per en Haddow. Tot seguit anaven en Hudson, en Douglas, el vell Peter i en Wimper. El jove Peter anava al darrere. En arribar a la zona difícil, tots es varen moure a la vegada i en Croz havia d'aturar-se sovint per ajudar en Haddow, tot indicant-li on tenia les preses per anar baixant. Acabava de prosseguir el descens quan en Haddow va relliscar. caient damunt d'en Crody i arrencant-lo de la paret. En Hudson i en Douglas també varen ser arrossegats per la corda, que se va trencar entre en Douglas i el vell Peter. Els quatre homes varen anar relliscant per les roques i un a un varen anar desapareixent pel precipici de 1.200 metres de la cara nord. Els tres supervivents van trigar en reaccionar i a en Whimper li va costar, Déu i ajuda, convèncer el Stockwalder per continuar baixant i a cada pas tenien por de caure. Però finalment arribaren a una petita lleixa que els va permetre passar una nit que ja podeu imaginar. Les notícies de la tragèdia van arribar a Anglaterra i tots els diaris publicaren editorials que no feien més que exaltar l'opinió de la gent, que tal vegada enviaven ceses cartes als directors denunciant la bogeria de l'escalada. El clam popular va arribar a tal punt que la mateixa reina Victòria va preguntar al Lord Chamberlain si no es podia fer res per tal de prohibir un muntanyisme. Tres dies després de la conquesta del Matterhorn per part d'en Whimper, en Carrel va assolir el cim per la banda italiana. El cert és que, tot i tenir motius sobrats per estar emprenyats entre ells, tots dos van arribar a fer-se molt bons amics. I fins i tot, uns anys després, en Whimper se'n va endur en Carrel a una expedició als Andes. Fins aquí la conquesta del Matterhorn corria l'any 1865, però entre el 1840 i el 1880, a casa nostra, apareixia un moviment de caire cultural i patriòtic que es va anomenar la Renaixença i que va tenir un fort ressò en el desenvolupament del muntanyisme a casa nostra. En el proper capítol parlarem de tot això.
3: Pals i botes. L'agenda.
6: Per aquesta setmana no hi ha activitats programades, però us recomano que us adreceu a la pàgina web del club per tal d'informar-vos del concurs de fotografia digital de muntanya, que se celebrarà els mesos d'octubre i novembre. Us recordo també que, si voleu fer sortides de muntanya aquests mesos d'estiu i no teniu carnet de federat, us adreceu al club, que us facilitarà una llicència temporal per cada dia d'activitat. Així mateix us vull recordar que durant el temps comprès entre el 3 d'agost i el 3 de setembre, el club romandrà tancat per vacances.
3: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: La Terra no és plana. Un podcast de divulgació científica en català per qui sospita que no tot el que corre per WhatsApp és veritat. Amb dades, humor i pensament crític, parlarem de temes com el canvi climàtic, el 5G, ovnis o energies tel·lúriques. La Terra no és plana. Cada diumenge a les 8 del matí.
2: Abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta. Donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
3: Tastets de llengua.
4: Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula gratar. Gratar és fregar amb les ungles. La Carmina s'adon quan li grata l'esquena. Encara que tinguis picó, no et gratis. Si et grates el gra, se l'endanyarà. O quan no sap què contestar, es grata el cap o l'orella. També graten els animals quan freguen fortament amb les ungles, amb les urpes, una superfície, enduent-se'n una part. Les gallines graten la terra per trobar-hi cucs, per exemple. Per extensió diem gratar la pintura d'una paret per pintar-la després de nou. Gratar-se la butxaca o gratar-se la bossa és despendre diners. És un garrepa. Mai no es grata la butxaca. O es va gratar la bossa i es queda arruïnat. Gratar-se la panxa és estar ociós, no fer feina, ser un gandul. Que no es pensi que podrà estar gratant-se la panxa perquè en aquella oficina hi ha molta feina i el farà enrotllar. Gratar la consciència és estar intranquil·la per la convicció d'haver obrat malament. Gratar la tinya a algú és maltractar algú, escalivar-lo. Es van discutir i es van gratar la tinya l'un a l'altre. Qui posa diners en abelles s'arrisca a gratar-se les orelles. Vol dir que no és un negoci productiu. Si l'enveja es tornés tinya, mig món grataria. Vol dir que hi ha més envejosos dels que ens pensem. Tant gratar sembla que tingui picó i tot. A vosaltres us passa el mateix? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: us ofereix a continuació les notícies en connexió amb la xarxa.
1: Molt bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Serà d'aquí uns minuts. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament a partir de les 3 per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Des del Vietnam, on és de viatge oficial, el president català, Salvador Illa, ha tornat, però, a donar tot el seu suport a la consellera.
3: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i, sobretot, d'evitar que torni passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
1: És dilluns 27 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Risc d'incendi molt elevat encara avui a 84 municipis catalans i segueixen sense control els focs a Madrid i Castelló. Maite Polo.
4: El president espanyol Pedro Sánchez ha tornat a alertar de la gravetat del canvi climàtic i a reclamar un gran pacte al Partit Popular. Enguany els incendis han cremat 170.000 hectàrees i han acabat amb la vida de 13 persones. La calor extrema ha provocat prop de 4.000 morts.
1: Ho hem sabut fa uns minuts. Dos nous morts per ofegaments a Catalunya.
4: Un home de 82 anys, acunit aquest matí, i un altre de 71, que es va produir divendres...

0: que funciona a l'Hospital de Bellvitge des del 2022 i consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable.
1: Cultura de Tallets actuen aquesta nit a les Santes de Mataró.
0: El grup actuarà aquesta matinada al Nou Parc Central just després del tradicional espectacle de focs artificials. Un concert que podreu seguir en directe a partir d'un quart d'una a la vostra televisió local i a la xarxa Més, en una producció de Televisió de Mataró.
1: Serà la primera vegada que un directe dels de Tallets s'emeti íntegrament per televisió. I en esports, Anna Freixa, el Barça femení de futbol torna a la feina.
2: S'han acabat les vacances per les jugadores de Pere Romeu. Avui l'equip ja ha passat les revisions mèdiques i demà farà el primer entrenament. Mentrestant, l'equip masculí ha viatjat cap a Anglaterra, on farà una estada i té previst un amistós.
1: Previsió del temps. Luismi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, molta tranquil·litat i molt pocs núvols. Alguns teníem aquest matí a cavall de les comarques de Barcelona, de Girona, molt poc importants i, de fet, les immediates hores el cel estarà gairebé bé, ras a tot el país. Algunes nuvolades començaran a créixer amb una mica més d'esma entre la Garrotxa i el Ripollès. Serà difícil que arribin a deixar pluja i també algunes nuvolades que no s'acabaran de desfer cap a la Costa Brava Sud o també fins al Maresme, al Vallès Oriental, al Barcelonès. Núvols que el que faran és esquitxar el cel. I de moment la temperatura força suportable. Ha de fer calor, com està fent a hores d'ara, però no serà desbocada aquesta temperatura. En vista el dimarts sí que anirà pujant més la temperatura màxima. Se sentirà una bona pujada, per exemple, respecte avui a les comarques de Ponent i també de l'interior gironí. Hi ha el dimarts amb molt pocs núvols, alguns al matí a la Costa Sud, però ben poc destacables. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so avui el nostre company Francesc Ávila, a la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dilluns. La consellera d'Educació, Esther Niubó, que compareixerà a les 3 de la tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. Des del Vietnam, on es troba encara de viatge oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, però, ha tornat a donar tot el seu suport a la consellera.
0: El president Illa ha assegurat que s'investigarà què va passar, però ha remarcat que no es tracta de penjar la llufa a ningú, és a dir, que no es tracta d'atribuir falsament a algú fets reprovables. Educació va excloure el 23% de l'alumnat que estava seleccionat per fer les proves PISA l'any passat, quan el marge que donaven els organitzadors de la prova era només d'un 5%.
5: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú, aquí es tracta d'aclarir què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
0: Doncs a Catalunya els partits de l'oposició han convertit avui el tema en centre de crítiques contra el govern. Des de Junts, el seu portaveu Josep Rius ha qüestionat la capacitat de l'executiu per governar i ha carregat contra Salvador Illa.
6: És el paradigma d'un govern incompetent i s'ha de dir amb totes les paraules, incompetent, que no sap fer ni les coses més bàsiques o pitjor encara, que les fa intencionadament per evitar que transcendeixin a l'opinió pública. El president de la Generalitat ha demanat des del Vietnam que ningú, que no es pengi la llufa a ningú en el cas PISA. I té part de raó, perquè la llufa ja la porta penjada al govern amb el president al capdavant.
0: El portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, ha qualificat de greu el que ha passat, tenint en compte, ha dit especialment, les mobilitzacions que han marcat tot aquest curs.
7: En un curs en el que hem tingut fortes mobilitzacions per part de la comunitat educativa, per part de les famílies, qüestionant no, l'estat de l'educació doncs, al país i moltes vegades la inacció o les errades del Departament d'Educació, doncs em sembla que aquest últim episodi és greu, és preocupant i que els mostra bàsicament és que el govern no se n'està sortint, no?
0: Des del Partit Popular de Catalunya, el secretari general Juan Fernández.
8: El titular sobre el que hem conegut de l'escàndol sobre l'informe PISA a Catalunya és molt clar. Salvador Illa ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
0: Les crítiques també continuen dins del sector de l'ensenyament. El sindicat de docents USTEC denuncia en un comunicat que no es pot presentar com una simple incidència tècnica el que ha passat, perquè ho consideren un problema de gestió, control i transparència. I l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya també ha alertat que l'incident compromet la credibilitat de les institucions i deixa Catalunya sense una de les eines bàsiques per entendre

0: de la realitat.
1: Però què són les proves PISA, Maite, i per què serveixen? Quina implicació tindrà que Catalunya no aparegui aquest any a l'informe?
0: Doncs es fan cada 3 anys aquestes proves PISA. L'any passat es van fer a més de 90 països. Avaluen el nivell de l'alumnat als 15 anys, que a Espanya coincideix amb el final de la secundària, per tant, al final de l'obligatòria, i són exàmens de matemàtiques, ciències i comprensió lectora. L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics compara així el rendiment acadèmic de l'alumnat segons els diferents sistemes educatius que existeixen en aquests països. Com que en el proper informe Catalunya estarà absent, no sortirà, caldrà esperar fins al 2029 per conèixer com va l'educació aquí, segons els barems de PISA.
2: Notícies en xarxa.
1: 7 minuts i en punt, arribem a 2:45 de la tarda. Tot i el lleuger descens de les temperatures d'aquests 2 darrers dies, a Catalunya un total de 84 municipis d'11 comarques mantenen aquest dilluns el perill màxim d'incendi forestal, al nivell 4 del Pla Alfa.
0: També es manté restringit l'accés a 6 espais naturals, al Montmell Marmellà, Montsant, Els Ports, Cardó-Boix, Tibissa, Vandellós i Prades.
1: D'altra banda, es manté actiu l'incendi més gran registrat mai a Espanya, a Àvila, ja calcinant més de 55.000 hectàrees, una xifra que augmenta fins a les 77.000, sumant les zones cremades dels incendis que també cremen a Madrid i Toledo. En aquesta zona, 41 municipis continuen evacuats i 7 confinats. Marc Pijuan, bon dia.
3: Bon dia, Jordi. Mentrestant, la Generalitat de Catalunya ha enviat un helicòpter i un vehicle lleuger per col·laborar a les tasques d'extinció de l'incendi declarat a la Vall d'Uixó, a Castelló, que continua descontrolat. Les flames ja han cremat més de 7.000 hectàrees i han obligat a desallotjar més de 16.000 persones. Hi ha 450 efectius desplegats a la zona i una vintena de mitjans aeris. En una compareixença des de la Vall d'Uixó, el president espanyol Pedro Sánchez ha demanat responsabilitat a la ciutadania.
4: Sí, me gustaría pedir a los ciudadanos y ciudadanas que extremen la precaución, que extremen la prevención y que estén muy pendientes de lo que digan las instituciones públicas a la hora de ser informados. Pido paciencia, pido también comprensión a los ciudadanos y ciudadanas que se ven desalojados de sus hogares, que se ven confinados en sus hogares, porque lo que estamos haciendo es tomar decisiones para defender esos núcleos poblacionales y, por supuesto, también salvaguardar las vidas de los vecinos y vecinas de esos núcleos poblacionales.
3: El cap de l'executiu espanyol també ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 170.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i prop de 4.000 persones han mort a causa de la calor extrema.
1: Mentrestant, les ADF aquí a Catalunya de l'Alt Maresme han aprofitat l'incendi de dissabte a la llera del riu Tordera per denunciar públicament la falta de recursos i les dificultats per rebre el suport econòmic dels ajuntaments. La queixa va sorgir arran d'un comentari al perfil d'Instagram de Ràdio Palafolls. Ràdio Palafolls, Melina Morilla.
5: Des de l'ADF s'ha mostrat crítics amb la gestió de les subvencions anuals que tenen convingudes amb cada poble. Segons l'entitat, el principal problema no és només la quantitat de diners, sinó també la lentitud i complexitat administrativa per rebre'ls. Els voluntaris denuncien que els ajuntaments demanen documentació que ja s'ha presentat reiteradament i que sovint les diferents àrees municipals es passen la responsabilitat de la demora els uns als altres o es culpa directament a la figura de l'interventor o la interventora. En alguns casos asseguren que han hagut de presentar instàncies fins a 3 i 4 vegades. Davant d'aquestes crítiques, l'equip de govern de Palafolls defensa que el procediment s'està seguint segons la normativa vigent. La tinent d'alcalde, Susana Pla, ha recordat que les subvencions són nominatives des de fa 3 anys, precisament per intentar agilitzar els tràmits. Segons l'Ajuntament, aquestes ajudes es van aprovar amb el ple de pressupostos del novembre i actualment el procés està en mans de l'entitat.
1: Gràcies, Melina. I ho hem sabut fa uns minuts, us ho destacàvem, però en titulars, 2 nous morts per ofegaments a Catalunya.
0: Un home de 82 anys, a Cunit, aquest matí, i un altre de 71, divendres, a Lloret de Mar, però s'acaba de conèixer, també. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
1: Més coses, 4 minuts i 2:45. Normalitat aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord, també R11, afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac després del tall provocat la setmana passada per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
0: El tram estava interromput des de dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona.
1: Més detalls, Ràdio Mollet, Carla Ramos.
6: La normalitat comença a tornar a poc a les línies ferroviàries que passen per Mollet del Vallès. Avui és el primer dia laborable que els trens a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a circular entre Montcada i Reixac i Sant Andreu, després de 4 dies d'interrupció provocats pel gran esvoranc que es va obrir durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. La recuperació del servei és una bona notícia per als milers de veïns de Mollet que cada dia utilitzen aquestes línies per desplaçar-se cap a Barcelona, Girona o la resta del Vallès. Tot i això, Renfe adverteix que encara no s'ha recuperat del tot la normalitat, ja que els trens han de reduir la velocitat en el punt on es va produir l'esfondrament.
1: I mentrestant, la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació de Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ha estat interromput una estona aquest matí per un incendi proper a les vies.
0: La incidència ha afectat el servei entre Barcelona i Madrid. El foc s'ha trobat a prop del camí de la 9 de la Pobla de Montornès.
1: I ens situem ara a Badalona, on l'Ajuntament aposta pel transport públic amb l'inici dels treballs de la remodelació de la via Augusta. Les tasques, que han començat avui mateix, preveuen eliminar un carril per als vehicles privats i fer-ne 2 per al transport públic, que permetrà que els autobusos hi circulin en 2 sentits, d'anada i de tornada. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
7: Al llarg del matí, els operaris ja han senyalitzat la carretera i han tallat el carril que està al costat de la vorera més propera al mar. En aquest, està previst fer-hi un nou carril d'autobús que circularà en sentit Montgat. Per aquest motiu, s'ampliarà 1 centímetre la calçada. Segons el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, aquesta és una aposta perquè els badalonins deixin de banda el vehicle privat i apostin pel transport públic. Per aquest motiu, la via Augusta passarà a tenir només un carril pels cotxes.
8: I aquest carril d'autobús doncs quedarà per sempre perquè els veïns tinguin aquest servei de transport públic, no? Es combina la peatonalització i la transformació, la gran transformació del centre, però també el servei de transport públic, i que cada vegada més els veïns parquem el cotxe, agafem l'autobús, fem servir el que diem aquí a Badalona, la Tusa, i baixem al centre, no?
7: Un cop finalitzin les remodelacions cap a finals d'any, el centre Badalona tindrà un model de mobilitat més sostenible.
1: I encara parlant de mobilitat, la transformació de l'Avinguda Meridiana, en aquest cas a la ciutat de Barcelona, encara a la recta final. Aquest proper cap de setmana es faran les obres de pavimentació.
0: Les obres del tram entre Felip II i Fabra i Puig entren ara en els darrers treballs a la calçada, amb la pavimentació dels carrils de circulació que s'allargaran durant els primers 15 dies d'agost. Amb aquesta actuació, la calçada quedarà pràcticament enllestida i fins a la tardor se seguirà treballant en les actuacions restants.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Gairebé en punt, 3:15 de la tarda, després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana, us ho dèiem en titulars, a Tàrrega, els pagesos s'han reunit aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar un nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta cultius d'arreu del país, especialment a les terres de Lleida. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost a l'Urgell i al Segrià. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
9: El Departament d'Agricultura impulsarà un pla de xoc per intentar acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta els cultius de pagesos d'arreu del país, especialment a les terres de Lleida. Els pagesos asseguren que la fauna cinegètica és un problema de país i que les plagues de conills, cabirols i porcs senglars estan acabant amb cultius de molts pagesos. Pere Roque és el president de SAGE a Catalunya.
10: S'ha de matar conills, és que no hi ha cap altra solució. I les vies públiques s'ha de fer totes aquelles aplicacions fitosanitàries que hi ha al mercat en aquest moment i que l'ha de fer l'administració pública, perquè baixi la densitat, s'ha de matar conills, si no, i és així, és que no hi ha més.
9: Des d'Agricultura s'han compromès a iniciar el pla de xoc aquest mateix mes d'agost, augmentant les actuacions per eliminar els conills a Verdú i a Aspa, a l'Urgell i al Segrià. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura de la Generalitat.
11: El compromís del govern és seguir amb la línia del que hem estat fent les últimes reunions i que durant la tardor s'estableixi un document en el qual es digui quin sistema de compensacions es fa a les cepes en els casos que no es pugui regar, no es pugui fer activitat agrària.
9: Les diverses organitzacions van realitzar mobilitzacions aquest diumenge a Tàrrega i avui decidiran, després de la reunió amb Agricultura, si desconvoquen la que estava prevista per la setmana vinent a Maials, al Segrià.
1: Més coses. Fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts en gairebé la meitat en les dones i en una quarta part en els homes.
0: El programa Post-Infart funciona a l'Hospital Públic de Bellvitge des de 2022. Consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable. Doncs bé, fins al maig s'han seguit 1.000 pacients del Prat de Llobregat i d'uns barris de l'Hospitalet.
1: Més detalls en la següent crònica d'Anna Rodríguez des de Mitjans de l'Hospitalet.
12: El programa posa el focus en una etapa especialment important i menys visible, el primer any després que una persona ingressada per un infart torna a casa. Per garantir la continuïtat assistencial, els pacients s'incorporen a un circuit compartit entre l'hospital i l'atenció primària. La doctora Ona Meroño és cardiòloga i responsable del programa de cardiologia preventiva i comunitària de l'hospital i també és la primera autora d'aquest estudi.
13: El que fa el programa és organitzar, coordinar i supervisar que el pacient rep totes les cures necessàries. Per exemple, abans del programa, un 25% dels pacients que havien tingut un infart ni tan sols se'ls feia una analítica un any després per veure que, per exemple, els factors de risc com el colesterol o la diabetes estiguessin ben controlades o tampoc se'ls derivava a un programa de rehabilitació.
12: El resultat més destacat s'observa en les dones, on la mortalitat es redueix gairebé a la meitat. De cada 100 dones que havien patit un infart, abans en morien unes 10 durant l'any i mig següent. Amb el programa en moren unes 5. L'estudi apunta, doncs, que una atenció continuada i coordinada entre l'hospital i l'atenció primària pot contribuir a millorar els resultats i a reduir la bretxa de gènere després d'un infart.
1: Doncs arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dilluns. Que el govern espanyol ha ajornat l'aprovació del decret d'habitatge al Consell de Ministres fins després de l'estiu, després de constatar que a hores d'ara no disposa de prou vots per tirar-lo endavant.
0: Fons de l'executiu asseguren que el text s'aprovarà al setembre, quan esperen aconseguir un acord ampli i transversal. L'acord preveu mesures com la congelació del preu dels lloguers durant 2 anys o l'increment de la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA.
1: I el govern de les Canàries, de Coalició Canària, ha anunciat aquest dilluns que votarà a favor de la proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic que es debatrà dimecres al Consell de Política Fiscal i Financera.
0: Tal com ha explicat el president canari, Fernando Clavijo, la posició del seu executiu és avalar un mecanisme que és positiu per al seu territori i millora els recursos de què disposarà.
1: I l'acusació popular ha demanat 13 anys de presó per Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per un delicte de tràfic d'influències i 2 de malversació de patrimoni públic.
0: En un nou escrit presentat aquest dilluns davant del jutge que instrueix el cas, Juan Carlos Peinado, l'acusació popular, liderada per Azteuir, reclama també que Sánchez declari com a testimoni en el judici.
1: I la jutgessa ha processat els 3 Mossos d'Esquadra que haurien d'ajudar a fugir Carles Puigdemont l'agost de 2024.
0: La magistrada havia arxivat la causa, però un recurs de l'acusació d'Azteuir va fer que l'audiència reobrís el cas per un delicte d'omissió del deure de perseguir delictes.
1: Minuts, arribem a 2:15 de la tarda, moment per la cultura.
14: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, potser més que mai. Per
1: i pels detallets actuen avui a les Santes de Mataró.
14: Som el millor tàndem, l'equip ideal. Per moltes
0: coses... El grup farà un concert aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials.
1: L'actuació que podreu seguir a partir d'un 1:15 de la matinada a la vostra televisió local, també la xarxa Més, en una producció de Televisió de Mataró, i és que avui és el dia central de les Santes Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
15: El 27 de juliol és el dia de les Santes Patrones, Santa Juliana i Santa Sempruniana, un dia que comença ben aviat amb les matinades i té com a acte central la Missa de Glòria, que aquest any celebra el seu 178è aniversari a la Basílica de Santa Maria. L'ofici d'avui ha estat presidit pel bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, que ha volgut felicitar Mataró per haver convertit la Missa de Glòria a les Santes en tota una tradició.
16: Permeteu-me, abans de continuar, que us feliciti per mantenir viva una tradició que no és només patrimoni cultural, sinó també patrimoni espiritual.
15: Encara queden per davant les dormides de les figures de l'Ajuntament i la tarda tindrà com a protagonista la passada a la cercavila més completa de les Santes. Després del Castell de Focs, les sardanes i la xindriada serà moment per una de les cites més esperades, el concert de detallets que actuen a casa, al nou Parc Central, i que es podran veure en directe per TV Mataró i la xarxa.
1: I més propostes musicals de Mataró a la ciutat de Barcelona, i és que la programació musical de la Mercè tindrà un centenar de concerts repartits en 14 espais i seran presents una trentena de països, una programació que intenta posar l'ull a les propostes musicals emergents i locals alhora que vol estar connectada a les manifestacions més internacionals. Marc Dalmau.
17: Bon dia. La Mercè Música comptarà amb 5 produccions pròpies d'espectacles musicals dissenyats expressament per aquesta edició. Es faran 11 presentacions de nous treballs discogràfics com la portuguesa anglesa Luisa Sobral o el funk gospel dels holandesos Arp, Freak and the Perpetual Singers, els colombians Aterciopelados o els catalans La Pegatina. Amb la direcció renovada al BAMS hi podran escoltar propostes emergents locals i internacionals d'estils diversos, com el jazz, el folk o el rock, per exemple, dels catalans Minibus Intergalàctic o la música electrònica de Jove Drai i Mercè. Escoltem les noves directores del BAM, Aina Pociello i Marta May.
18: Que el BAM segueixi sent un espai de descoberta, per una banda que sigui un espai d'acollida de propostes emergents, tant de l'àmbit local, nacional com internacional.
19: Artistes de diferents orígens, com pot ser Imar Khan i el seu rock blues tuareg.
17: La nova direcció del BAM fa una aposta forta per la igualtat de gènere. Un 46% dels projectes estan liderats per dones, un 28% per homes, el 18% són projectes mixtes i un 8% els lideren persones no binàries.
1: I el Festival Sona Flamenc a Tarragona posa aquest dilluns a la venda les entrades per a la 8a edició, que es durà a terme entre el 5 i el 12 d'octubre a Tarragona Ràdio Teresa Ortega.
20: El Teatre Tarragona, l'Espai Jove Quesse, la plaça Corsini o el Centre Cívic de Bona Vista, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador acolliran bona part de les activitats del Sona Flamenc. Durant tota una setmana s'han programat destacades actuacions musicals com la de la cap de cartell Rocío Molina, la francesa Marrels Gitanes, Cathy Claret i Les Migues. La música es combinarà amb exposicions, tallers i xerrades com la d'Emilio Caracafé, que parlarà d'integració, i la Fundació Alalà. La regidora de Cultura, Sandra Ramos, assegura que el Sona Flamenc neix amb l'objectiu de donar suport i acompanyar el talent de la ciutat.
21: Neix realment d'una necessitat de posar en valor també en aquesta ciutat tot el talent que hi ha i sobretot de poder-lo cuidar i de poder-lo acompanyar perquè floreixi.
20: Hi haurà, com en altres edicions, la tradicional Flash Mob, i el Teatre Tarragona acollirà la trobada de la desena d'entitats i escoles flamenques de la ciutat.
1: 7 minuts i 2:15, de la cultura als esports. Porta la nostra companya Anna Freixana. Bon dia. El Barça femení de futbol comença la pretemporada.
22: Bon dia. Les jugadores han passat les proves físiques i les revisions mèdiques i demà ja faran el primer entrenament. El primer partit serà contra el Montpellier el dia 12 d'agost. Baixes importants per aquesta temporada, però el club s'està reforçant i ha fet ús del seu dret de recompra amb Martina Fernández, que tornarà a l'equip després del seu pas per l'Everton. Mentrestant, el Barça masculí comença avui una estada de pretemporada a St. George's Park, a Anglaterra, fins al 3 d'agost. Aquí l'equip de Hansi Flick, qui jugarà un amistós contra el Birmingham. S'espera que Rafinha s'incorpori a l'estada aquests dies, i a l'aire hi ha la incògnita de saber si continuarà o no Ter Stegen. De moment ha viatjat a Anglaterra. L'Espanyol també farà una estada a Anglaterra. L'equip blanc i blau s'ha entrenat aquest matí i demà marxa cap a terres angleses, on dimecres jugarà un amistós contra el Burnley i dissabte s'enfrontarà al Middlesbrough. En atletisme, aquest cap de setmana s'han disputat els campionats d'Espanya a Màlaga. La barcelonina Sara Gallego s'ha proclamat campiona als 400 metres tanques, i en heptatló, l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, ha revalidat el títol després d'un seguit de lesions. Vicente ara ja s'enfoca en l'europeu de Birmingham. Escoltem-la.
23: No sé ben bé què dir. O sigui, aquest any ha sigut molt estrany per mi. O sigui, que el primer que tot i el que més valoro és la salut de cara a l'any vinent i als pròxims. Llavors, ara mateix no sé dir-te ni posicions ni marques. Vull gaudir de la competició, que crec que aquests darrers anys m'ha costat per tots els temes de les lesions i de més, o sigui que el primer objectiu és aquest i tot el que vingui feliç serà.
22: En total, els atletes catalans han sumat 23 medalles en aquest campionat d'Espanya. I la barcelonina Maria Petit s'ha convertit en la primera atleta invident en aconseguir l'ascens al cim del Teide, sortint des del nivell del mar. Petit va assolir l'ascens sortint des de la platja dels Socorros. Anava acompanyada, entre altres, del 8 vegades olímpic el marxador Jesús Ángel García Bragado. Escoltem Maria Petit.
24: Aquest cop hem tingut sort. El que va passar després de manifestar que ho volia fer és que l'organització va posar en consciència de molta gent del poble de l'Orotava i de l'illa en general, i molta gent s'ha volcat de manera desinteressada i voluntària perquè poguéssim fer equip i pogués aconseguir aquest repte de poder pujar per fi al Teide.
22: Tadej Pogacar ja té el seu cinquè Tour de França. La ronda francesa, que en aquesta edició havia començat a Barcelona, va arribar ahir amb l'eslovè com a molló groc a París. Va aconseguir el seu tercer triomf consecutiu. El belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro han completat el podi. Dissabte començarà l'edició femenina del Tour, que durarà fins al 9 d'agost, i on la catalana Paula Blasi parteix com una de les favorites a aconseguir el títol.
1: Doncs gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva d'aquest dilluns. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 3:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
6: Glòria Fontova.
7: Una de les propostes catalanes del Termcat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari. O simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
0: La xarxa de comunicació local.
8: Molt bon dia, són 2:45.
9: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
8: Serà d'aquí uns minuts. A partir de les 3, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització. L'OCDE i els resultats no seran vàlids. Des del Vietnam, on és de viatge oficial, el president català Salvador Illa ha tornat, però ha donat tot el seu suport a la consellera.
10: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
8: És dilluns 27 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Risc d'incendi encara avui molt elevat a 84 municipis catalans i segueixen sense control els focs a Madrid i Castelló, Maite Polo.
11: El president espanyol Pedro Sánchez ha tornat a alertar de la gravetat del canvi climàtic i a reclamar un gran pacte al Partit Popular. Enguany els incendis ja han cremat 170.000 hectàrees i han acabat amb la vida de 13 persones. La calor extrema ha provocat prop de 4.000 morts.
8: Ho hem sabut fa uns minuts, dos nous morts per ofegaments a Catalunya.
11: Un home de 82 anys ha conit aquest matí i un altre de 71 que es va produir divendres a Lloret de Mar però que s'ha conegut fa poca estona. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
8: Normalitat. De moment aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord i R11.
11: Les tres afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac després del tall provocat dimecres passat per l'esvoranc de Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
8: Nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills.
11: Després després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana, a Tàrrega els pagesos s'han reunit amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar noves mesures per combatre una xacra que afecta cultius d'arreu del país. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost, a l'Urgell i al Segrià.
8: Atenció, fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts la meitat en les dones i una quarta part en els homes.
11: Aquest és el balanç del programa Postinfart, que funciona a l'Hospital de Bellvitge des del 2022. Consisteix a controlar des de la primària si els pacients fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable.
8: Cultura de Tallets actuen avui a les Santes de Mataró.
11: El grup actuarà aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials. Un concert que podreu seguir en directe a partir d'un quart d'una a la vostra televisió local i a la xarxa Més, en una producció de televisió de Mataró.
8: Esports, Anna Freixa, el Barça femení de futbol torna a la feina.
6: S'han acabat les vacances per les jugadores de Pere Romeu. Avui l'equip ja ha passat les revisions mèdiques i demà farà el primer entrenament. Mentrestant, l'equip masculí ha viatjat cap a Anglaterra, on farà una estada i té previst un amistós.
8: Previsió del temps per avui, per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
12: Bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, molta tranquil·litat i molt pocs núvols. Alguns teníem aquest matí a cavall de les comarques de Barcelona, de Girona, molt poc importants, i de fet, les immediates hores el cel estarà gairebé ras a tot el país. Algunes nuvolades començaran a créixer amb una mica més d'esma entre la Garrotxa i el Ripollès. Serà difícil que arribin a deixar pluja i també algunes nuvolades que no s'acabaran de desfer cap a la Costa Brava Sud o també fins al Maresme, al Vallès Oriental, al Barcelonès. Núvols que el que faran és esquitxar el cel. I de moment, la temperatura força suportable. Ha de fer calor, com està fent a hores d'ara, però no serà desbocada aquesta temperatura. En vista el dimarts, sí que anirà pujant més la temperatura màxima. Se sentirà una bona pujada, per exemple, respecte avui a les comarques de Ponent i també de l'interior gironí. I el dimarts amb molt pocs núvols, alguns al matí a la Costa Sud, però ben poc destacables. N'estem pendents a la xarxa.
8: El control de so, avui el nostre company Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González passen gairebé 4 minuts de 2:15.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: José Gallardo, que per ser avui fa 50 anys, per molts anys. És la nostra portada d'aquest dilluns, la consellera d'Educació, Esther Niubó, que compareixerà aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Catalunya quedarà fora, doncs, de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president de la Generalitat ha tornat, però, a donar tot el seu suport a la consellera.
11: Salvador Illa ha assegurat que s'investigarà què va passar, però ha remarcat que no es tracta de penjar la llufa a ningú, és a dir, que no es tracta d'atribuir falsament algú fets reprovables, que és el que significa aquesta expressió. Educació va excloure el 23% de l'alumnat que estava seleccionat per fer les proves PISA, quan el marge que donaven els organitzadors era només d'un 5%.
10: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
11: Mentrestant, a Catalunya, els partits de l'oposició han convertit el tema en centre de crítiques contra el govern. Des de Junts, el seu portaveu Josep Rius ha qüestionat la capacitat de l'executiu per governar i ha carregat contra Salvador Illa.
13: És el paradigma d'un govern incompetent i s'ha de dir amb totes les paraules, incompetent, que no sap fer ni les coses més bàsiques, o pitjor encara, que les fa intencionadament per evitar que transcendeixin a l'opinió pública. El president de la Generalitat ha demanat des del Vietnam que ningú, que no es pengi la llufa a ningú en el cas PISA. I té part de raó, perquè la llufa ja la porta penjada el govern amb el president al capdavant.
11: Des dels comuns, el portaveu Gerardo Pisarello ha qualificat de greu el que ha passat, tenint en compte especialment, ha dit, les mobilitzacions que han marcat tot aquest curs.
14: En un curs en el que hem tingut fortes mobilitzacions per part de la comunitat educativa, per part de les famílies, qüestionant, no?, l'estat de l'educació, doncs, al país i moltes vegades la inacció o les errades del Departament d'Educació, doncs em sembla que aquest últim episodi és greu, és preocupant i que els mostra bàsicament és que el govern no se n'està sortint, no?
11: Des del Partit Popular de Catalunya s'hi ha pronunciat el secretari general, Juan Fernández.
15: El titular sobre el que hem conegut de l'escàndol sobre l'informe PISA a Catalunya és molt clar. Salvador Illa ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
8: I les crítiques també continuen dins del sector de l'ensenyament.
11: El sindicat de docents USTEC denuncia en un comunicat que no es pot presentar com una simple incidència tècnica a això que ha passat, perquè ho consideren un problema de gestió, control i transparència. I l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya també ha alertat que l'incident compromet la credibilitat de les institucions i deixa Catalunya sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat educativa.
8: Vuit minuts i arribem a punt a 3:45 de la tarda. Tot i el lleuger descens de les temperatures d'aquests dos darrers dies, a Catalunya un total de 84 municipis d'11 comarques mantenen aquest dilluns el perill màxim d'incendi forestal al nivell 4 del Pla Alfa.
11: També es manté restringit l'accés a 6 espais naturals: el Montmell Marmellà, Montsant, els Ports, Cardó Boix, Tivissa Vandellós i Prades.
8: D'altra banda, es manté actiu l'incendi més gran registrat mai a Espanya, a Àvila, a calcinatge a més de 55.000 hectàrees, una xifra que augmenta fins a les 77.000, sumant les zones calcinades dels incendis que també cremen a Madrid i a Toledo. En aquesta zona, 41 municipis continuen evacuats i 7 confinats. Marc Pijuan, bon dia.
16: Bon dia, Jordi. Mentrestant, la Generalitat de Catalunya ha enviat un helicòpter i un vehicle lleuger per col·laborar a les tasques d'extinció de l'incendi declarat a la Vall d'Uixó, a Castelló, que continua descontrolat. Les flames ja han cremat més de 7.000 hectàrees i han obligat a desallotjar més de 16.000 persones. Hi ha 450 efectius desplegats a la zona i una vintena de mitjans aeris. En una compareixença des de la Vall d'Uixó, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat responsabilitat a la ciutadania.
17: Sí, me gustaría pedir a los ciudadanos y ciudadanas que extremen la precaución, que extremen la prevención y que estén muy pendientes de lo que digan las instituciones públicas a la hora de ser informados. Pido paciencia, pido también comprensión a los ciudadanos y ciudadanas que se ven desalojados de sus hogares, que se ven confinados en sus hogares, porque lo que estamos haciendo es tomar decisiones para defender esos núcleos poblacionales y, por supuesto, también salvaguardar las vidas de los vecinos y vecinas de esos núcleos poblacionales.
16: El cap de l'executiu espanyol també ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 170.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i prop de 4.000 persones han mort a causa de la calor extrema.
8: Gràcies, Marc. I encara parlant de tragèdies, ho hem sabut fa una estoneta, 2 nous morts per ofegaments a Catalunya.
11: Un home de 82 anys, acunit aquest matí, i un altre de 71, divendres, a Lloret de Mar, però s'acaben de conèixer aquest migdia. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
8: Més coses, poc més de 5 minuts i arribem a 3:45. Normalitat aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord i R11 que afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu, a Barcelona i Montcada i Reixac després del tall provocat la setmana passada per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
11: El tram estava interromput des de dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac en el límit amb Barcelona.
8: I la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació del Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ha estat interrompuda una estona aquest matí per un incendi proper a les vies.
11: La incidència ha afectat el servei entre Barcelona i Madrid. El foc s'ha trobat a prop del camí de la nou de la Pobla de Montornès.
8: I atenció, perquè uns treballs de DIF a l'estació de Castellbisbal, al Vallès Occidental, tornaran a tallar la setmana vinent la circulació de trens de la línia R8 entre Rubí i Martorell, un tram castigat per la crisi de Rodalies que feia poc que havia recuperat la normalitat. Ràdio Rubí, David García.
18: L'R8 es va tallar el gener arran de la crisi ferroviària a Rodalies per la tempesta Harry i les obres d'emergència al túnel de Rubí, que té perill de col·lapsar. El tram de Rubí i Martorell va ser l'últim en entrar en funcionament sense restriccions quan van acabar les obres a primers de juliol i només unes setmanes després patirà un nou tall. Serà entre els diumenges 2 i 9 d'agost, la setmana vinent. Durant aquesta setmana hi haurà un servei alternatiu de bus que passarà amb una freqüència d'una hora. Les mateixes obres a Castellbisbal també afectaran l'R4, en aquest cas entre Martorell i Molins de Rei. L'R8 és una línia infrautilitzada amb només un tren per hora i sentit i sense connexió directa amb Barcelona. El govern vol potenciar-la amb un augment de freqüències, l'allargament fins Vilafranca i els intercanviadors ferroviaris que s'han de construir amb estacions dels ferrocarrils. De fet, la idea és que tot plegat acabi formant part de la futura línia orbital catalana.
8: I encara parlant de transport públic, ens situem a Badalona, on l'Ajuntament aposta per aquest mitjà de transport, pel transport públic, amb l'inici dels treballs de la remodelació de la Via Augusta. Les tasques que han començat avui mateix preveuen eliminar un carril per als vehicles privats i fer-ne dos per al transport públic, que permetrà que els autobusos hi circulin en dos sentits, d'anada i de tornada. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
19: Al llarg del matí, els operaris ja han senyalitzat la carretera i han tallat el carril que està al costat de la vorera més propera al mar. En aquest, està previst fer-hi un nou carril d'autobús que circularà en sentit Montgat. Per aquest motiu, s'ampliarà uns centímetres la calçada. Segons el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, aquesta és una aposta perquè els badalonins deixin de banda el vehicle privat i apostin pel transport públic. Per aquest motiu, la Via Augusta passarà a tenir només un carril pels cotxes.
20: I aquest carril d'autobús doncs quedarà per sempre perquè els veïns tinguin aquest servei de transport públic, no? Es combina la peatonalització i la transformació, la gran transformació del centre, però també el servei de transport públic i que cada vegada més els veïns parquem el cotxe, agafem l'autobús, fem servir el que diem aquí a Badalona la Tusa i baixem al centre, no?
19: Un cop finalitzin les remodelacions cap a finals d'any, el centre Badalona tindrà un model de mobilitat més sostenible.
8: I de Badalona a Barcelona, 2:03 perquè la transformació de l'Avinguda Meridiana encara a la seva recta final. Aquest proper cap de setmana es faran les obres de pavimentació.
11: Les obres del tram entre Felip II i Fabra i Puig entren ara en els darrers treballs en la calçada amb la pavimentació dels carrils de circulació que s'allargaran els primers 15 dies d'agost. Amb aquesta actuació, la calçada quedarà pràcticament enllestida i fins a la tardor se seguirà treballant en les actuacions restants.
2: Notícies en xarxa.
8: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana a Tàrrega, els pagesos, us ho dèiem en titulars, s'han reunit aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar un nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta cultius d'arreu del país, especialment, però, a les Terres de Lleida. El dispositiu s'iniciarà el mes d'agost a l'Urgell i al Segrià. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
12: El Departament d'Agricultura impulsarà un pla de xoc per intentar acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta els cultius de pagesos d'arreu del país, especialment a les Terres de Lleida. Els pagesos asseguren que la fauna cinegètica és un problema de país i que les plagues de conills, cabirols i porcs senglars estan acabant amb cultius de molts pagesos. Pere Roque és el president de SAGE a Catalunya.
21: S'ha de matar conills, és que no hi ha cap altra solució. I les vies públiques s'ha de fer totes aquelles aplicacions fitosanitàries que hi ha al mercat en aquest moment i que l'ha de fer l'administració pública, perquè baixi la densitat, s'ha de matar conills, si no, i és així, és que no hi ha més.
12: Des d'Agricultura s'han compromès a iniciar el pla de xoc aquest mateix mes d'agost, augmentant les actuacions per eliminar els conills a Verdú i a Aspa, a l'Urgell i al Segrià. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura de la Generalitat.
22: El compromís del govern és seguir amb la línia del que hem estat fent les últimes reunions i que durant la tardor s'estableixi un document en el qual es digui quin sistema de compensacions es fa a les tepes en els casos que no es pugui regar, no es pugui fer activitat agrària.
12: Les diverses organitzacions van realitzar mobilitzacions aquest diumenge a Tàrrega i avui decidiran, després de la reunió amb Agricultura, si desconvoquen la que estava prevista per la setmana vinent a Maials, al Segrià.
8: I gairebé 3:45 de la tarda i una vintena de plataformes ecologistes de les Terres de l'Ebre han signat un manifest conjunt carregant contra diferents projectes energètics i tecnològics projectats arreu del territori, com són el Plater, la Mat i la Gigafactoria de Móra la Nova. Ràdio Tortosa, David Benito.
23: Les entitats mediambientalistes denuncien la manca d'informació pública dels projectes energètics que es preveuen implantar a les Terres de l'Ebre. A més, asseguren que no tenen en compte la capacitat de decisió del territori i els impactes en la biodiversitat i el patrimoni. Ximo Esteller és tècnic ambiental del GPEC.
24: Creiem que Plater, línia d'alta tensió, gigafactoria, són tres elements que estan directament relacionats i són tres elements que ens fiquen sobre la taula una forma de relacionar-nos amb el medi ambient absolutament depredadora, consumidora de recursos i que en els problemes ambientals que tenim i que cada vegada van a més, creiem que no ens podem permetre.
23: Els ecologistes lamenten que aquests projectes no tenen beneficis reals per a la població ebrenca i només responen a interessos privats. Les diferents plataformes consideren que aquests projectes són una estocada de mort per al territori.
8: Més coses. Fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts en gairebé la meitat en les dones i en una quarta part en els homes.
11: El programa Postinfart funciona a l'Hospital Públic de Bellvitge des del 2022. Consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable. Fins al maig s'han seguit 1.000 persones del Prat de Llobregat i d'uns barris de l'Hospitalet.
8: Més detalls, mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
25: El programa posa el focus en una etapa especialment important i menys visible, el primer any després que una persona ingressada per un infart torna a casa. Per garantir la continuïtat assistencial, els pacients s'incorporen a un circuit compartit entre l'hospital i l'atenció primària. La doctora Ona Meroño és cardiòloga i responsable del programa de cardiologia preventiva i comunitària de l'hospital i també és la primera autora d'aquest estudi.
26: El que fa el programa és organitzar
0: coordinar i supervisar que el pacient rep totes les cures necessàries. Per exemple, abans del programa, un 25% dels pacients que havien tingut un infart ni tan sols se'ls feia una analítica un any després per veure que, per exemple, els factors de risc com el colesterol o la diabetes estiguessin ben controlades o tampoc se'ls derivava a un programa de rehabilitació.
25: El resultat més destacat s'observa en les dones, on la mortalitat es redueix gairebé a la meitat. De cada 100 dones que havien patit un infart, abans en morien unes 10 durant l'any i mig següent. Amb el programa en moren unes 5. L'estudi apunta, doncs, que una atenció continuada i coordinada entre l'hospital i l'atenció primària pot contribuir a millorar els resultats i a reduir la bretxa de gènere després d'un infart.
8: 13 minuts i arribem a les 3, en punt de la tarda, moment per la cultura.
1: Perduts a una masia enmig dels girassols, una taula ben llarga i els amics a prop.
8: Molt farcida aquest dilluns, comencem amb detallets. Actuen avui a les Santes de Mataró.
1: Si necessitem poc, amb un vi natural, un vinga del mar.
11: El grup farà un concert aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials.
1: Era això, sempre volem massa i necessitem poc.
8: Actuació que podreu seguir a partir d'un quart d'una de la matinada a la vostra televisió local, també a la xarxa Més, en una producció de Televisió de Mataró. Avui és el dia central de les Santes. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
3: El 27 de juliol és el dia de les Santes Patrones, Santa Juliana i Santa Sempruniana, un dia que comença ben aviat amb les matinades i té com a acte central la Missa de Glòria, que aquest any celebra el seu 178è aniversari a la Basílica de Santa Maria. L'ofici d'avui ha estat presidit pel bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, que ha volgut felicitar Mataró per haver convertit la Missa de Glòria a les Santes en tota una tradició.
4: Permeteu-me, abans de continuar, que us feliciti per mantenir viva una tradició que no és només patrimoni cultural, sinó també patrimoni espiritual.
3: Encara queden per davant les dormides de les figures de l'Ajuntament i la tarda tindrà com a protagonista la passada a la cercavila més completa de les Santes. Després del Castell de Focs, les sardanes i la xindriada serà moment per una de les cites més esperades, el concert de detallets que actuen a casa, al nou Parc Central, i que es podran veure en directe per TV Mataró i la xarxa.
8: Més propostes musicals. La programació de la Mercè tindrà un centenar de concerts repartits en 14 espais i seran presents una trentena de països. Una programació que intenta posar l'ull a les propostes musicals emergents i locals alhora que vol estar connectada a les manifestacions més internacionals. A destacar els catalans Jove Dri Mercè i Minibus Intergalàctic o els holandesos, els escolteu de fons, Art Freaky and the Perpetual Singers. Marc Dalmau, bon dia.
7: Bon dia. La Mercè Música comptarà amb 5 produccions pròpies d'espectacles musicals dissenyats expressament per aquesta edició. Es faran 11 presentacions de nous treballs discogràfics com la portuguesa Luisa Sobral o el funk gospel dels holandesos Arp, Freak and the Perpetual Singers, els colombians Aterciopelados o els catalans La Pegatina. Amb la direcció renovada al BAM s'hi podran escoltar propostes emergents locals i internacionals d'estils diversos com el jazz, el folk o el rock, per exemple, dels catalans Minibus Intergalàctic o la música electrònica de Jove Dri i Mercè. Escoltem les noves direccions Aina Pocier i Marta May.
9: Que el BAM segueixi sent un espai de descoberta, per una banda que sigui un espai d'acollida de propostes emergents, tant de l'àmbit local, nacional com internacional.
26: Artistes de diferents orígens, com pot ser Imar Khan i el seu rock Blues Tuareg.
7: La nova direcció del BAM fa una aposta forta per la igualtat de gènere. Un 46% dels projectes estan liderats per dones, un 28% per homes, el 18% són projectes mixtes i un 8% els lideren persones no binàries.
8: 9 minuts ja arribem a les 3 i el festival Sona Flamenc posa aquest dilluns a la venda les entrades per la 8a edició. Es durà a terme entre el 5 i el 12 d'octubre. Actuaran, entre d'altres, les Migues. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
27: El Teatre Tarragona, l'Espai Jove Quesse, la plaça Corsini o els centres cívics de Bona Vista, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador acolliran bona part de les activitats del Sona Flamenc. Durant tota una setmana s'han programat destacades actuacions musicals com la de la cap de cartell Rocío Molina, la francesa Marrels Gitanes, Cathy Claret i Les Migues. La música es combinarà amb exposicions, tallers i xerrades com la d'Emilio Caracafé, que parlarà d'integració, i la Fundació Alalà. La regidora regidora de Cultura, Sandra Ramos, assegura que el Sona Flamenc neix amb l'objectiu de donar suport i acompanyar el talent de la ciutat.
5: Neix realment d'una necessitat de posar en valor també en aquesta ciutat tot el talent que hi ha i sobretot de poder-lo cuidar i de poder-lo acompanyar perquè floreixi.
27: Hi haurà, com en altres edicions, la tradicional Flash Mob i el Teatre Tarragona acollirà la trobada de la desena d'entitats i escoles flamenques de la ciutat.
8: Més propostes culturals al Festival Riu Avall arriba enguany a la cinquena edició amb una programació que vol apropar la música de qualitat a diversos municipis de les Terres de l'Ebre i el Priorat. S'ha presentat avui Canal T Leonor Bartomeu.
6: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba Roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre. Entre les propostes destaca Miasma, un espectacle que recrea la pesta de Milà de l'any 1630 i una projecció comentada de la Traviata. Joan Blanc és el director de Riu Avall.
10: Allí tots, des de música antiga, també jazz, lírica, en fi, també tenim l'òpera La Traviata projectada i comentada amb un petit foyer a la Palma d'Ebre, concretament. En fi, és molt interessant la ruta que fa el públic que va seguint aquests, molts d'aquests concerts.
6: La majoria dels concerts són gratuïts i el festival aposta també pel turisme cultural i per crear un públic fidel al territori.
8: I el Festival de Novel·la Negra, premiat del Mal, ha presentat la promoció de la seva tercera edició. Se celebrarà del 2 al 4 d'octubre entre Premià de Mar i Premià de Dalt. Amb el lema Els límits de la llibertat, el certamen aplegarà escriptors, periodistes i criminòlegs per reflexionar sobre el crim des de diferents perspectives. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
13: Entre els participants d'enguany hi destaquen la psicòloga Sònia Cervantes, l'escriptor Jordi Sierra i Fabra i les novel·listes Ampar Fernández i Núria Cadenes. El programa inclourà presentacions de llibres, taules rodones, converses, projeccions de cinema negre, una fira de llibres i activitats repartides entre els dos municipis. Coincidint amb la presentació, també s'ha obert la convocatòria del Premi de Microrelats el dia més negre adreçat a joves i adults i el lliurament dels guardons tindrà lloc durant la inauguració del festival prevista per al 2 d'octubre a l'Espai L'Amistat. El Premi del Mal s'ha consolidat en només tres edicions com una de les cites destacades del calendari català dedicades a la novel·la negra i al true crime.
8: I de la cultura ben farcida als esports. Que ens porta la nostra companya Anna Freixa. Anna, bon dia. El Barça femení de futbol comença la pretemporada.
14: Bon dia. Les jugadores han passat les proves físiques i les revisions mèdiques i demà ja faran el primer entrenament. El primer partit serà contra el Montpellier el dia 12 d'agost. Baixes importants per aquesta temporada, però el club s'està reforçant i ha fet ús del seu dret de recompra amb Martina Fernández, que torna a l'equip després del seu pas per l'Everton. Mentrestant, el Barça masculí comença avui una estada de pretemporada a St. George's Park, Anglaterra, fins al 3 d'agost. Aquí l'equip de Hansi Flick hi jugarà un partit amistós contra el Birmingham. S'espera que Rafinha s'incorpori a l'estada aquests dies. I a l'aire hi ha la continuïtat o no de Ter Stegen, que de moment ha viatjat a Anglaterra. L'Espanyol també farà una estada a Anglaterra. L'equip blanc i blau s'ha entrenat aquest matí. Demà marxa cap a terres angleses, on dimecres jugarà un amistós contra el Burnley i dissabte s'enfrontarà al Middlesbrough. En atletisme, aquest cap de setmana s'han disputat els campionats d'Espanya a Màlaga. La barcelonina Sara Gallego s'ha proclamat campiona als 400 metres tanques, i en tabló l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, ha revalidat el títol després d'un seguit de lesions. Vicente ara ja s'enfoca en l'europeu de Birmingham. Escoltem-la.
15: No sé ben bé què dir. O sigui, aquest any ha sigut molt estrany per mi, o sigui que el primer que tot i el que més valoro és la salut de cara a l'any vinent i als pròxims. Llavors, ara mateix no sé dir-te ni posicions ni marques, vull gaudir de la competició, que crec que aquests darrers anys m'ha costat per tot els temes de les lesions i de més, o sigui que el primer objectiu és aquest i tot el que vingui feliç serà.
14: En total, els atletes catalans han sumat 23 medalles en aquest campionat d'Espanya. I la barcelonina Maria Petit s'ha convertit en la primera atleta invident en aconseguir l'ascens al cim del Teide sortint des del nivell del mar. Petit va assolir l'ascens sortint des de la platja del Socors. Anava acompanyada, entre altres, del 8 vegades olímpic Jesús Ángel García Bragado. Escoltem Maria Petit.
16: Aquest cop hem tingut sort. El que va passar després de manifestar que ho volia fer és que l'organització va posar en consciència de molta gent del poble de l'Eurotapa i de la illa en general, i molta gent s'ha volcat de manera desinteressada i voluntària perquè poguéssim fer equip i pogués aconseguir aquest repte de poder pujar per fi al Teide.
14: Tadej Pogačar ja té el seu cinquè Tour de França, la ronda francesa, que en aquesta edició havia començat a Barcelona, va arribar ahir a París amb l'eslovè com a mallot groc. És el seu tercer triomf consecutiu. El belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro han completat el podi. Dissabte començarà l'edició femenina del Tour, que durarà fins al 9 d'agost, i on la catalana Paula Blasi parteix com una de les favorites a aconseguir el títol.
8: Gràcies, Anna, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. En retrobarem demà, serà dimarts. Fins aleshores, molt bona tarda.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. La consellera d'Educació, Esther Niubó, està compareixent al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. Niubó ha insistit en que la principal hipòtesi és un error tècnic i, sense defugir que hi ha hagut un problema greu en aquest procés, rebutja treure conclusions fins que es tanquin les diligències obertes.
2: Comparec per donar resposta a aquesta sol·licitud, explicar els fets que coneixem i exposar les actuacions que ja hem dut a terme per evitar que fets com aquests, que malmeten la reputació del departament, doncs puguin repetir-se en un futur. I quan les diligències concloguin i quan disposem de la informació pertinent, aquesta es traslladarà i si es determina l'abast de l'error o dels errors i se'n deriva en responsabilitat, poden estar segurs que s'actuarà en conseqüència. I, per tant, poden tenir la certesa que si hi ha responsabilitats, aquestes es depuraran a fons com hem fet, de fet, en altres ocasions.
1: La consellera ha assegurat també la màxima transparència en quan s'esclareixin les causes de l'esmentat error tècnic. I el govern espanyol reunirà aquest dimecres el Consell Nacional de Protecció Civil per tractar la lluita contra els incendis que afecten diversos punts de l'Estat i altres riscos, com el químic, el sísmic i el volcànic. Tal com han indicat fonts de l'executiu, la reunió que se celebrarà per via telemàtica va ser convocada el passat 13 de juliol, és a dir, abans de la declaració d'emergència d'interès nacional pels incendis de la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo. Tot i això, en el context actual, també s'hi abordarà la situació actual de la lluita contra els focs. L'última reunió del ple es va celebrar el passat 24 de març al Senat. La plantilla de l'Etxe Pasqual a Gurb-Osona ha aprovat l'acord que posa fi al període de negociació de l'expedient de regulació d'ocupació i comporta l'extinció dels més de 80 llocs de treball de la planta. Segons ha informat aquest dilluns el col·lectiu Ronda, que ha assessorat la representació dels treballadors, les indemnitzacions seran equivalents a les previstes legalment per a un acomiadament improcedent. La fàbrica cessarà definitivament l'activitat el 31 de juliol i les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas, que segons la mateixa font encara no ha concretat cap oferta laboral pels empleats afectats. I el servei de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya romandrà tancat de l'11 al 23 d'agost entre les estacions de Gràcia i Sarrià de la línia Barcelona-Vallès per obres de renovació de la via en aquest tram que obliguen a interrompre la circulació de trens. En un comunicat aquest dilluns, l'operadora pública ha informat que desplegarà un servei alternatiu en autobús que connectarà les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Muntaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. El bar Kansas de Mollet del Vallès, situat al carrer Can Filosa número 13, s'ha convertit recentment en una de les localitzacions escollides per al rodatge de Perifèriques, el nou projecte cinematogràfic dirigit per David i l'Undain i produït per Inicia Films. Durant una jornada de prop de 14 hores, l'establiment va quedar el passat dimecres completament adaptat a les necessitats de la producció amb la presència d'actors, tècnics i equips de filmació enregistrant diverses seqüències de la pel·lícula. El procés fins a convertir el bar en escenari cinematogràfic va començar després que l'equip de localitzacions descobrís l'establiment a través d'imatges publicades a internet. Així ho ha comentat Vanessa Ordoño, propietària del bar Kansas.
1: A mi em va trucar un noi i em va dir que havia vist les imatges del local per les pàgines web on jo penjo la propaganda i tal, i que era per una productora per fer una pel·lícula. Llavors van vindre a mirar el local, els hi va agradar, van vindre un altre dia a fer les proves de llums i tal, i al final doncs, vam acabar concretant.
0: Aquesta experiència arriba en un moment especialment significatiu pel negoci. Des que va iniciar una nova etapa sota una direcció renovada l'any 2024, el bar Kansas treballa per modernitzar la seva oferta i transformar la percepció que part de la ciutadania tenia respecte del local. I per altra banda, us informem que l'Institut Municipal d'Educació de Mollet del Vallès ha aprovat la convocatòria d'ajuts de menjador escolar per al curs 26-27 destinada a infants matriculats a les escoles bressol municipals que es trobin en una situació socioeconòmica desfavorable. L'objectiu d'aquests ajuts és garantir l'accés al servei de menjador dels infants amb més necessitats, contribuint així a assegurar una alimentació adequada durant l'etapa educativa. Les subvencions són compatibles amb altres ajuts destinats al mateix concepte, sempre que la suma de totes les aportacions no superi el cost real del servei de menjador. Les sol·licituds s'hauran de presentar preferiblement a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès abans del dia 6 d'agost. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
1: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
2: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a posar sobre la taula la necessitat del pacte d'estat per combatre l'emergència climàtica. En un moment on els grans incendis d'Àvila, Toledo i la Vall d'Uixó cremen sense control, Sánchez ha tornat a insistir en la necessitat de fer front al canvi climàtic des del govern central. El cap de l'executiu espanyol ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 150.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i més de 3.800 persones han mort per culpa de les altes temperatures.
2: La emergencia climática mata y por eso no basta con atender las consecuencias, que lo hacemos. Lo que tenemos que hacer es reducir sus causas, anticiparnos a sus efectos y, en consecuencia, preparar mejor a nuestro país para proteger la vida de la gente.
1: Recordem també que el govern espanyol reunirà aquest dimecres el Consell Nacional de Protecció Civil per tractar la lluita contra els incendis, que afecten diversos punts de l'Estat i altres riscos, com el químic, el sísmic i el volcànic. I precisament, Protecció Civil ha confirmat a través d'un comunicat que manté activada l'alerta del pla enfocat davant un risc d'incendi forestal extrem que es preveu que empitjori a partir de dimecres per una nova onada de calor. Les temperatures superaran els 40 graus en molts punts del país, especialment durant el cap de setmana, amb humitats relatives molt baixes, una situació que incrementarà notablement el perill d'incendi, sobretot a les zones interiors i prelitorals. Davant d'aquest escenari, les autoritats demanen extremar la prudència al medi natural, especialment en un període de vacances amb gran afluència de visitants. Es recorda la prohibició de fer foc, la importància de no abandonar deixalles, avisar immediatament al 112 en cas de detectar una columna de fum i respectar les restriccions i els tancaments d'accessos establerts per garantir la seguretat. El Pla Alfa es manté a nivells molt elevats en nombrosos municipis, amb restriccions d'accés a espais naturals i, paral·lelament, els bombers de la Generalitat han reforçat el dispositiu operatiu amb més efectius, comandaments i equips especialitzats per prevenir i respondre a possibles incendis mentre continuen treballant en l'extinció dels focs actius i col·laborant amb emergències fora de Catalunya. La titular de la plaça 24 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Barcelona ha processat els tres agents dels Mossos investigats per suposadament ajudar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la seva visita a Llampec a Barcelona el 8 d'agost de 2024. La magistrada havia arxivat la causa, però un recurs de l'acusació d'Azteoir va fer que l'audiència reobrís el cas per un delicte d'omissió de deure de perseguir delictes. La interlocutòria que es pot recórrer dona 10 dies a la Fiscalia i les acusacions per presentar els seus escrits d'acusació. I un breu apunt per acabar, la Guàrdia Urbana de Badalona incorporarà la pistola Taser 10. L'Ajuntament ha anunciat aquest dilluns en un comunicat on defensa que l'objectiu és reforçar la seguretat dels agents i la ciutadania a les intervencions del risc. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. La teva ràdio. Ràdio Mollet. Emissora municipal.

dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:45 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.

0: Salutacions, són dos quarts. Us parla Carla Ramos. La Fundació Sanitària Mollet ha presentat el seu Pla Estratègic 2026-2030. El pla es fonamenta en 5 eixos: la comunitat, els professionals, els pacients i les seves famílies, el coneixement i l'educació i la societat en general. El gran projecte que afronta la institució és la creació d'un institut de salut mental territorial. En aquests moments s'està treballant en el projecte executiu i la Fundació compta en l'any 2028 perquè ja estigui obert. Així ho ha dit el director de la Fundació Sanitària Mollet, el doctor Jaume Duran.
1: El tenim molt embastat, s'està treballant en el projecte executiu de tal manera que els propers mesos serà motiu d'alguna trobada concreta amb vosaltres, no cal dir, per explicitar amb més detall com es concreta aquest executiu per poder, això, en no més de 20 mesos, tenir un institut obert i útil a la ciutadania, que ha d'ofertar, bueno, uns serveis més actualitzats, propers, ampliats i amb més qualitat.
0: L'altre gran repte al qual s'enfronta la institució és l'envelliment i la fragilitat de la població. Jaume Duran, director de la FSM, ha afirmat que faltaran llits. En aquest sentit, Duran ha avançat que amb la construcció de l'Institut de Salut Mental Territorial s'alliberaran espais i es crearan dues noves unitats d'hospitalització amb un total de 66 llits. I en mobilitat, us informem que la normalitat comença a tornar a poc a les línies ferroviàries que passen per Mollet del Vallès. Avui és el primer dia laboral que els trens a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a circular entre Montcada i Reixac i Sant Andreu després de 4 dies d'interrupció provocats pel gran socavó que es va obrir durant les hores de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. La recuperació del servei és una bona notícia per als milers de veïns de Mollet que cada dia utilitzen aquestes línies per desplaçar-se cap a Barcelona, Girona o bé la resta del Vallès. Tot i això, Renfe adverteix que encara no s'ha recuperat del tot la normalitat, ja que els trens han de reduir la velocitat en el punt on es va produir l'esfondrament. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. Durant la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, al Parlament per donar explicacions sobre les irregularitats detectades en l'aplicació de les proves PISA a Catalunya, els grups de l'oposició han aprofitat el debat per carregar contra la gestió del departament i reclamar responsabilitats polítiques. Tots els grups reclamen explicacions per la gestió de l'error en les proves i critiquen que el cas es conegués a través dels mitjans de comunicació. Diverses formacions han exigit que s'assumeixin responsabilitats polítiques i algunes han demanat directament la dimissió de la consellera Niubó. Junts ha acusat el departament de manca de control i de desordre en la gestió de les proves, ha posat en dubte que la incidència passés de saber-se abordar durant mesos i ha reclamat també la compareixença del president Salvador Illa. ERC ha atribuït el problema a una fallada dels mecanismes de control, supervisió i coordinació i ha advertit que la responsabilitat no pot recaure sobre els centres educatius ni el professorat. Per la seva banda, el PP ha denunciat una presumpta voluntat del govern d'evitar l'impacte d'uns mals resultats i ha demanat aclarir qui coneixia la incidència, una petició de dimissió a la qual també s'ha sumat Vox. Els comuns han reclamat una auditoria independent per esclarir què va fallar en el procés i revisar el funcionament de les avaluacions. La CUP ha exigit conèixer quina informació tenia el govern i si s'assumiran responsabilitats polítiques, mentre que Aliança Catalana ha acusat l'executiu d'ocultar informació i ha defensat que la situació justifica un canvi de rumb polític fins al punt de plantejar la convocatòria d'eleccions. I els bombers de la Generalitat continuen treballant en diversos focus d'incendis arreu del país, en un dilluns de força activitats en diverses comarques del territori català. A través de fonts oficials, el cos ha confirmat l'extinció d'un petit incendi de vegetació al marge de la TV-3454 del Tebre, mentre que les tasques de control i extinció evolucionen favorablement a un incendi de vegetació agrícola i a Camp de Rostulls de la Seu d'Urgell, i també en un altre de vegetació forestal a prop del Pla de Verdaguer, a Oristà. Per altra banda, s'estan fent revisions perimetrals a l'incendi de Ferrera, que continua estabilitzat, i s'ha controlat el de la Pobla de Montornès, que ha obligat a tallar temporalment la circulació dels trens d'alta velocitat al seu pas pel municipi. A més, també s'ha controlat recentment el foc a la vegetació i alguns coberts a prop de la carretera Laureà Miró de Sant Feliu de Llobregat i es treballa per acabar d'apagar-ne els punts calents. Un treballador del port de Tarragona ingressat en estat menys greu a l'Hospital Joan 23 en quedar atrapat a la bodega d'un vaixell de grans dimensions que transportava gra al port de Tarragona. L'avís es va donar el diumenge passades les 7 de la tarda, quan el conductor d'una retroexcavadora que estava pinant la càrrega d'un vaixell per descarregar-la al moll d'Aragó va quedar atrapat físicament per les cames. Fins als llocs dels fets es van desplaçar 5 dotacions de bombers i diverses del SEM. Els bombers van treballar per atendre la persona i escarcerar-la perquè posteriorment el SEM el pogués traslladar i proporcionar-li atenció mèdica. Això és tot de moment. Tornem amb més notícies en una hora.
0: Notícies en xarxa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.
2: Blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
3: Hola, sóc en Pele Bernial i et convido a escoltar El que es ballava al Vallès cada dijous a partir de les 6 i en remissió els diumenges a la 1 al migdia. Us espero a Ràdio Mollet amb El que es ballava al Vallès.
4: La ràdio, la teva ràdio, Ràdio Mollet.

còpia, escoltarem algunes de les cançons més destacades de l'àlbum i descobrirem les històries, les influències i les curiositats que s'amaguen darrere d'un dels discos més importants de la seva carrera. Comencem aquest viatge musical per Laundry Service. Durant aquesta hora més musical repassarem la música d'una de les artistes llatines més influents de les darreres dècades, Shakira, i ens centrarem especialment en el seu cinquè àlbum d'estudi Laundry Service, un disc que va ser publicat el 13 de novembre de 2001 i que va marcar un abans i un després en la seva trajectòria, ja que li va obrir definitivament les portes del mercat internacional gràcies a la combinació del pop, el rock i els ritmes llatins que caracteritzen aquest treball. Si parlem de la nostra protagonista, la Shakira Isabel Mebarak Ripoll va néixer l'any 1977 a Barranquilla, a la costa caribenya de Colòmbia. Podem dir que des de ben petita va mostrar una gran passió per la música, la poesia i la dansa, i amb només 13 anys ja havia signat el seu primer contracte discogràfic. Els seus dos primers àlbums, Magia i Peligro, van tenir una repercussió limitada, però li van servir per començar a obrir-se camí dins la indústria musical colombiana. El gran punt d'inflexió li va arribar l'any 1995 amb Pies Descalzos, un disc que la va convertir en una de les noves veus del pop llatí gràcies a cançons com Estoy aquí o ¿Dónde estás, corazón? Tres anys més tard, amb l'àlbum ¿Dónde están los ladrones?, Shakira confirmava el seu talent com a compositora i consolidava el seu èxit arreu de Llatinoamèrica i Espanya. Després de tota aquesta etapa, la cantant va decidir assumir un nou repte, gravar el seu primer disc en anglès. El resultat va ser Laundry Service, un treball que mantenia l'essència de Shakira però que la presentava a milions de nous oients arreu del món. L'àlbum va convertir-la en una estrella global i va demostrar que era capaç de traspassar fronteres sense renunciar al seu estil. I nosaltres començarem aquest recorregut amb un dels grans himnes del disc. Aquesta és Suerte, la versió en castellà de Whenever, Wherever, el senzill que va presentar Laundry Service i que va donar a conèixer Shakira a escala mundial.

Acabem d'escoltar Suerte, la cançó que va presentar Londres Service i que es va convertir en un dels grans èxits de Shakira. El tema va arribar al número 1 en nombrosos països i va impulsar l'àlbum fins a vendre més de 13 milions de còpies a tot el món. Aquell èxit va convertir la cantant colombiana en una de les primeres artistes llatines de la seva generació a triomfar simultàniament als mercats hispanoparlants i anglosaxons. La idea de gravar un disc en anglès va prendre força després de l'enorme èxit internacional de ¿Dónde están los ladrones? Tant Gloria Estefan com el seu marit Emilio Estefan la van animar a fer el salt al mercat internacional, però va ser especialment la Glòria qui la va convèncer que tenia la capacitat d'escriure també en anglès. Shakira va assumir el repte amb una condició molt clara. Volia ser ella mateixa qui escrivís totes les lletres. Per aconseguir-ho, va dedicar mesos a perfeccionar l'idioma i, segons explicat en diverses entrevistes, llegia i consultava diccionaris de sinònims per trobar les paraules que millor expressessin el que realment volia transmetre. Continuem ara amb una cançó molt diferent. Te dejo Madrid és una declaració d'afecte a la capital espanyola, una ciutat on Shakira va passar llargues temporades durant els anys en què la seva carrera començava a créixer a Europa. Amb una sonoritat que combina pop i rock, la cançó reflecteix la nostàlgia de deixar enrere un lloc que havia estat important en la seva vida. Escoltem com sona.

Acabem d'escoltar Te Dejo Madrid, una cançó que reflecteix molt bé una de les grans novetats de Laundry Service, una sonoritat més propera al pop i al rock internacional, però sense perdre els trets que sempre havien definit la música de Shakira. Les guitarres tenen més protagonisme, les produccions són més contundents i conviuen amb melodies molt pop i amb les influències llatines i orientals que l'artista ja havia incorporat en els seus treballs anteriors. La gravació del disc va ser un procés llarg que es va desenvolupar entre diferents estudis dels Estats Units i les Bahames. La cantant de Barranquilla es va implicar molt en tot el procés creatiu, escrivint les cançons, participant en els arranjaments i treballant colze a colze amb els productors per aconseguir un so que fos internacional però que continués sonant genuïnament seu. Quan l'àlbum va sortir al mercat, molts seguidors van celebrar aquesta evolució musical i la naturalitat amb què Shakira havia fet el pas cap a un públic global. Tot i que alguns fans de la primera etapa trobaven a faltar el so més cru i rock que dels seus discos anteriors, la majoria va valorar positivament aquesta nova direcció que mantenia la seva manera tan particular d'escriure lletres i la seva personalitat artística. Amb el pas dels anys, Laundry Service s'ha convertit en un dels discos més representatius del pop dels primers anys dels 2000. Però fem ara una parada amb una de les balades més estimades de l'àlbum. Aquesta és Que me quedes tu, una cançó que parla de trobar refugi en les persones que estimem quan tot el que ens envolta sembla desaparèixer.

que me quedes tu és una de les balades que millor resumeix l'essència de Shakira com a compositora. Tot i que Laundry Service va suposar el seu gran salt internacional, el disc no va perdre aquell vessant íntim i reflexiu que ja era present en els seus treballs anteriors. Si comparem aquest àlbum amb Pies Descalzos o Dónde Están los Ladrones, el canvi és evident. Aquells discos estaven molt marcats pel rock llatí i per una producció molt més senzilla, mentre que a Laundry Service el pop pren molt de protagonisme i el so esdevé més internacional amb arranjaments més elaborats i pensats per arribar a un públic global. Tot i això, Shakira continua mantenint elements que sempre l'han identificada, com les guitarres, les influències orientals i una manera molt personal d'escriure les seves lletres. Aquesta nova etapa també anava acompanyada d'un canvi d'imatge. Els cabells rossos, que ja havia començat a lluir poc abans de la publicació del disc, es van convertir en un dels seus signes d'identitat. També va adoptar una estètica més sofisticada i més pròpia de l'escena pop internacional, molt diferent de la imatge més alternativa rockera dels seus primers anys. Però seguim descobrint Laundry Service amb una de les cançons menys conegudes de l'àlbum, però que recupera bona part de l'energia rock dels inicis de Shakira. Escoltem com sona Rules.

Gravar Londres Service també va suposar un dels reptes més grans de la carrera de Shakira. Tot i que ja parlava anglès, no se sentia prou segura per escriure cançons en aquest idioma, per això va dedicar prop d'un any a perfeccionar-lo abans d'entrar definitivament a l'estudi. Al darrere de Londres Service hi trobem també un equip de productors de primer nivell. Shakira va assumir bona part de la producció del disc, però també va treballar amb Lester Mendez, Tim Mitchell, Emilio Estefan Jr. i Luis Fernando Ochoa, aquest últim un dels seus col·laboradors habituals dels inicis de la seva carrera. La combinació de tots aquests perfils va donar com a resultat un disc que barrejava el pop internacional amb el rock, els ritmes llatins i les influències orientals que hem anat comentant. I ara escoltarem The One, una balada de tall pop-rock que tanca la nostra selecció d'aquesta primera part i que mostra una faceta més íntima i romàntica de Shakira.

0: Salutacions, són dos quarts, us parla Carla Ramos. El bar Kansas de Mollet del Vallès, situat al carrer Can Filosa número 13, s'ha convertit recentment en una de les localitzacions escollides per al rodatge de Perifèriques, el nou projecte cinematogràfic dirigit per David i Lundain i produït per Inicia Films. Durant una jornada de prop de 14 hores, l'establiment va quedar el passat dimecres completament adaptat a les necessitats de la producció amb la presència d'actors, tècnics i equips de filmació enregistrant diverses seqüències de la pel·lícula. El procés fins a convertir el bar en escenari cinematogràfic va començar després que l'equip de localitzacions descobrís l'establiment a través d'imatges publicades a internet. Així ho ha comentat Vanessa Ordoño, propietària del bar Kansas.
1: A mi em va trucar un noi i em va dir que havia vist les imatges del local per les pàgines web on jo penjo la propaganda i tal, i que era per una productora per fer una pel·lícula. Llavors van vindre a mirar el local, els hi va agradar, van vindre un altre dia a fer les proves de llums i tal, i al final doncs, vam acabar concretant.
0: Aquesta experiència arriba en un moment especialment significatiu pel negoci des que va iniciar una nova etapa sota una direcció renovada l'any 2024. El bar Kansas treballa per modernitzar la seva oferta i transformar la percepció que part de la ciutadania tenia respecte del local. I per altra banda us informem que l'Institut Municipal d'Educació de Mollet del Vallès ha aprovat la convocatòria d'ajuts de menjador escolar per al curs 26-27 destinada a infants matriculats a les escoles sol municipals que es trobin en una situació socioeconòmica desfavorable. L'objectiu d'aquests ajuts és garantir l'accés al servei de menjador dels infants amb més necessitats, contribuint així a assegurar una alimentació adequada durant l'etapa educativa. Les subvencions són compatibles amb altres ajuts destinats al mateix concepte, sempre que la suma de totes les aportacions no superi el cost real del servei de menjador. Les sol·licituds s'hauran de presentar preferiblement a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès abans del dia 6 d'agost. Això és tot. Més informació de caire local d'aquí una hora.

0: Són sis. Sis dones. Sis de Lleida. Sis dones deportades a un camp de concentració. Sis històries de vida i un gros oblit.
1: Una coproducció de Munt FM i La Xarxa, amb la col·laboració de l'Àrea d'Igualtat de la Diputació de Lleida.
2: Dimecres a les 5 de la tarda, aquí, a Ràdio Mollet.
3: Som Terra, un espai dedicat al món agrari amb especial atenció a les fires relacionades amb el sector primari. Tens una cita cada divendres a 6:15 de la tarda.
4: Esteu escoltant Ràdio Mollet.

Continuem el nostre recorregut per Londres Service, el disc que va convertir Shakira en una estrella de dimensió mundial i que va demostrar que era possible fer el salt al mercat internacional sense perdre la pròpia identitat artística. Amb aquest treball, la cantant colombiana va aconseguir unir el pop i el rock amb influències llatines i orientals, creant un so molt personal que encara avui continua sent una referència dels primers anys 2000. La rebuda del disc va ser absolutament extraordinària. Londres Service va liderar les llistes de vendes en nombrosos països i va superar els 13 milions de còpies venudes a tot el món. Els senzills Whenever, Wherever o Suerte, en la seva versió en castellà, Underneath Your Clothes i Objection Tango, van sonar de manera constant a les emissores de ràdio i a les televisions musicals, consolidant a la nostra artista com una de les més importants del panorama internacional. Aquest èxit també es va traduir en nombrosos reconeixements. L'àlbum va rebre diverses nominacions i premis internacionals, mentre que Shakira va ser distingida, entre d'altres, amb 5 premis als MTV Video Music Awards Llatinoamericans de 2002 i un International Viewer's Choice Award als MTV Music Videos Awards. A més, la gira de Tour of the Mongoose, que va servir per presentar aquest disc arreu del món, va ser la primera gran gira mundial i va confirmar que el fenomen Shakira havia traspassat definitivament qualsevol frontera. I ara és el moment d'escoltar una de les cançons més atrevides de l'àlbum. Amb una clara inspiració en el tango i una producció carregada d'energia, arriba Te aviso, te anuncio, tango, un dels senzills més recordats de Londres Service.

Te aviso, te anuncio, és una de les cançons més singulars de tot el disc, ja que recupera una de les grans influències de la colombiana, la barreja d'estils aparentment allunyats. En aquest cas, parteix del tango tradicional i el combina amb una producció pop-rock molt més moderna, demostrant una vegada més la seva capacitat per experimentar i portar sons diferents al terreny del pop comercial. La cançó parla d'un moment de ruptura i de reafirmació personal. Shakira utilitza una actitud desafiant per explicar el final d'una relació, deixant clar que ha arribat el moment de passar pàgina i recuperar el control de la pròpia vida. Tot i que no va tenir el mateix impacte mundial que Suerte o Underneath Your Clothes, aquesta cançó va ser un èxit important dins de l'àlbum i va arribar al número 1 de les llistes de diversos països llatinoamericans i d'Espanya. A les plataformes digitals, la cançó ha continuat mantenint una gran popularitat amb milions de reproduccions, especialment gràcies al seu videoclip, un dels més recordats d'aquesta etapa de Shakira. En aquella època, darrere de la imatge d'una nova estrella del pop mundial, hi havia una artista molt implicada en tot el procés creatiu. Shakira no només interpretava les cançons, sinó que les escrivia, decidia els arranjaments i buscava constantment una manera de combinar èxit comercial amb una identitat pròpia. Aquesta voluntat de controlar el seu camí artístic és una de les claus que expliquen la seva trajectòria fins al dia d'avui. Canviem ara de registre amb una de les cançons més personals del disc i que és Eyes Like Yours, Ojos Así, que recupera una de les facetes més característiques de Shakira, la fusió entre el pop occidental i les seves influències d'arrel oriental.

A principis dels anys 2000, la vida de Shakira estava vivint una transformació enorme. En molts pocs anys havia passat de ser una estrella del pop llatí a convertir-se en una artista coneguda arreu del món. L'èxit del Londres Service va canviar completament la seva rutina. Viatges constants, promocions internacionals, entrevistes i una exposició mediàtica molt més gran del que havia tingut fins aleshores. En l'àmbit personal, aquella etapa també estava marcada per una relació molt important amb Antonio de la Rúa, fill de l'expresident argentí Fernando de la Rúa. La parella va començar la seva relació l'any 2000 i ell va tenir un paper destacat en la gestió de la carrera de Shakira durant aquella etapa. Tot i que no era habitual que l'artista parlés massa de la seva vida privada, la seva relació es va convertir en una de les més comentades pels mitjans durant aquells primers anys. Pel que fa a les cançons, molts seguidors han buscat sempre referències personals dins de les seves lletres. En el cas d'aquest disc, una de les cançons que més s'ha relacionat amb aquesta etapa és Underneath Your Clothes, una declaració d'amor que Shakira va escriure en un moment de gran felicitat personal i que sovint s'ha vinculat amb Antonio de la Rúa. La mateixa artista ha explicat que moltes de les seves cançons neixen d'experiències personals, però també de sentiments i situacions amb què qualsevol persona es pot identificar. Més enllà del component sentimental, aquest període de més popularitat mostra una Shakira que estava intentant trobar l'equilibri entre dues realitats, la de la gran estrella internacional que començava a omplir estadis i la d'una compositora que continuava buscant expressar emocions pròpies a través de la música. I precisament ara escoltarem una cançó que encaixa molt amb aquesta vessant més íntima i emocional. Ready for the Good Times és un tema que mostra una Shakira més lluminosa i despreocupada, amb una energia molt marcada pel pop dels primers anys dels 2000.

Ready for the Good Times ens mostra una altra cara de Londres Service, una Shakira més desenfadada, amb ganes d'experimentar i jugar amb diferents ritmes i textures. Enmig d'un disc amb grans dosis d'emoció, aquesta cançó aporta un punt d'optimisme i energia, recordant-nos que l'àlbum també tenia espai per a temes més lleugers i festius. Però continuem ara amb Full, una cançó que recupera el costat més emocional de la nostra cantant d'avui i que ens apropa de nou a la seva faceta més personal com a compositora.

Això era Full, i el títol fa referència a aquella sensació de sentir-se vulnerable quan estimem algú i ens deixem portar pels sentiments. La paraula, que en anglès significa ximple o il·lus, parla d'aquell moment en què una persona és conscient que pot estar cometent un error, però que tot i així decideix seguir el seu cor. És una cançó sobre l'amor, la fragilitat i les contradiccions que sovint apareixen en les relacions. Amb aquest tema arribem ja al final del nostre recorregut per Laundry Service, un disc que va marcar un abans i un després en la carrera de Shakira. Durant aquesta hora hem anat descobrint com un artista que ja era una figura destacada al pop llatí va aconseguir fer el salt internacional adaptant el seu so a un nou públic sense perdre la seva identitat. Hem repassat alguns dels temes més importants de l'àlbum, des dels grans èxits que la van convertir en una estrella mundial fins a aquelles cançons que mostren la seva vessant més personal i creativa. També hem vist com aquest moment va transformar la seva carrera. Després de Laundry Service, Shakira va continuar consolidant-se internacionalment amb discos com Fijación Oral Volumen 1, Oral Fixation Volume 2, She Wolf o Sale el Sol, mantenint sempre aquesta capacitat de reinventar-se i combinar diferents estils. Més de dues dècades després, Laundry Service continua sent recordat com el disc que va obrir definitivament les portes del món a Shakira i que la va convertir en una de les artistes llatines més importants de la història del pop. Nosaltres posem punt i final a aquest viatge musical amb l'última cançó del disc, Poem to a Horse, un tema que resumeix molt bé aquesta barreja entre força, emoció i personalitat que ha anat definint sempre Shakira. Tornarem amb més música i més històries per explicar. Que vagi bé!

0: L'Angle del Miramar, el programa de motor de Ràdio Mollet. Conduït i presentat per Álvaro Rodríguez, Eva Utrero i Àlex Bermúdez.
1: Molt bona tarda, dia o nit, amants del motor. Això és l'Angle de Miramar en directe des de Ràdio Mollet. Jo sóc Álvaro Rodríguez i avui, per acabar aquesta temporada, per arribar a aquesta aturada estival clàssica de totes les categories del motoresport, doncs diria que m'acompanyen els meus companys, però la realitat és que no. Avui em toca fer el programa sol, em toca enfrontar-me directament cara a cara amb vostès i bé, arribem a un dilluns on ens trobem doncs de tornada d'un Gran Premi d'Hongria que ha deixat, la veritat és que podríem dir que bones sensacions dins del que es pot considerar la Fórmula 1 actual. Ens trobem dins d'un ja sabeu, una situació en la que la Fórmula 1 està una mica barallant-se amb si mateixa, veient com evoluciona aquesta última actualització tècnica i, bueno, a nivell de xassis i a nivell de motor. I si bé la setmana passada ens va deixar una cursa al Gran Premi de Bèlgica que no va acabar d'agradar, doncs en aquest cas el circuit d'Hungaroring ens ha deixat una cursa que potser sí que s'assembla una mica més al que acostumem a considerar com cursa de Fórmula 1. Juntament amb la Fórmula 1 també hem tingut la NASCAR a Indianapolis. Juntament amb aquesta NASCAR a Indianapolis hem tingut el DTM a Orsenleve. Hem tingut un cap de setmana bastant contundent a nivell de curses. No hem tingut gaire temps per avorrir-nos, i és que ha estat un d'aquests caps de setmana d'estiu que sempre ens deixen ens deixen avorrir-nos ens han amenitzat una mica tot el que és sobreviure a aquesta onada de calor que estem visquent. Esperem des de l'Angle de Miramar que estigui tenint una bona un bon estiu, que esteu passant una bona, que no esteu patint massa totes aquestes onades de calor i totes aquestes situacions que estem vivint ara mateix. La veritat és que no deixen de passar coses. Si mirem fora, si apaguem el televisor i ens mirem una miqueta el que hi ha al voltant, doncs veiem que estan passant coses constantment. L'altre dia tenim un esvoranc que ens ha afectat moltíssim als mulletans a l'obra de la línia R2, i crec que no l'hem de passar per alt, perquè tot el que passa al voltant de nosaltres doncs està molt actiu, i no tot són bones notícies, però en qualsevol cas i afortunadament doncs tenim aquests esports i aquestes coses que ens ajuden a fer que els temps siguin mínimament millors i ens ajuden doncs

dins del motorsport. I bé, també no està malament aturar-nos una miqueta i poder ordenar una mica les idees i deixar-nos doncs veure com poden evolucionar les coses, tenir una mica més de temps per evolucionar cotxes, per evolucionar equips, i hem de veure això com una mica com una finestra d'oportunitat que bé, segur que ens dona una tornada a l'estiu molt millor. Recordem que quan vam començar la temporada ens vam trobar amb una Fórmula 1 que ens va espantar, que veritablement ens va espantar el Gran Premi d'Austràlia, un gran premi que, si bé a nivell d'espectacle no va estar gaire malament, el que vam veure dins de la que era la qualificació i que eren els entrenaments lliures ens va sorprendre perquè distava moltíssim del que acostumava a ser la Fórmula 1. Aquesta Fórmula 1 realment mai ha tornat dins d'aquest any, però el que sí que hem vist és que a mesura que han anat passant les curses, doncs tots aquests problemes a nivell d'energies, superclipping, hiperclipping, megaclipping, s'han anat reduint i hem tingut coses més similars al que era la Fórmula 1. Juntament amb això, hem tingut un equip Aston Martin, que pels que són aficionats als pilots espanyols, doncs ha fet que les coses no siguessin tan fàcils, ja que bé, han tingut un inici de temporada molt complicat, molt complicat, amb un motor Honda que necessitava més temps de desenvolupament, amb un xassis que no va arribar a temps als tests de Barcelona. Va arribar a 4 dies, amb 2, 3, 4 dies de retard, i això s'ha notat molt. I dins del que representa el país, doncs això doncs s'ha afectat, no? A nivell d'audiència, s'ha afectat a nivell de sensacions. I si mirem una mica al voltant nostre, els nostres veïns portuguesos, francesos i companyia, doncs veiem que realment les audiències han caigut molt i que les notícies no han estat gaire bones en aquest sentit i que, sobretot a nivell televisiu, s'ha passat malament durant aquest inici de temporada perquè bé, hi ha moltes amenaces al voltant de la Fórmula 1. Als pilots no els hi agrada aquesta nova manera de córrer, i una de les amenaces més potents és la de Max Verstappen per marxar de la Fórmula 1. No és algo que ens estem inventant, sinó que ha estat una, no, potser una realitat tangible no ho podríem dir com tal, però sí que és cert que ha estat una cosa que s'ha considerat de veritat i que hi ha molts indicis de que podria passar. Un d'ells és el fet de que el circuit de Zandvoort, on es celebra el Gran Premi dels Països Baixos, ha decidit no renovar després de 2026, i la sensació que ens feia era la de renovar un any per veure què tal i després ja es veurà. I una mica deixant aquest temps perquè Max Verstappen doncs veiés com es donava amb aquests cotxes, veiés com si veritablement mereixia la pena continuar. Max ja va advertir al 2023 que estava molt preocupat per aquests cotxes, i és que realment és estúpid el canvi que hem vist, i era innecessari, i estem veient coses que realment no són necessàries. O sigui, no és una qüestió de si està millor fet o està pitjor fet, però partint de la base de que a nivell d'eficiència tèrmica estem tenint cotxes que són pitjors respecte a l'any passat, doncs a qualsevol li portaria a pensar que no ha tingut sentit aquest canvi, i és que efectivament no l'ha tingut. Al final, arribant a aquest Gran Premi d'Hongria, aquest, entre cometes, Equador de la temporada, encara que hem de mirar si és veritablement l'Equador, i ara mateix us ho diré, ja que, bé, doncs

és el 11è Gran Premi de 24. En aquest cas hem tingut Austràlia, Xina, Japó, Miami, Canadà, Mònaco, Catalunya, Àustria, Gran Bretanya, Bèlgica i Hongria. I després ens quedaran uns altres 12 grans premis fins a arribar al Gran Premi d'Abu Dhabi, tot i que fa pinta que tindrem... Bueno, no és que faci pinta, sinó que ja tenim la confirmació de que aquest calendari patirà alteracions. La primera d'elles és que el Gran Premi del Bahrein, que estava originalment planejat pel mes de març i que després es va retardar fins al mes d'octubre, finalment no celebrarà Bahrein. Es continuarà dient Gran Premi de Bahrein, però a partir d'ara deixarà de ser, almenys aquest any, no celebrarà a Bahrein, sinó que celebrarà a Malàsia. És una notícia que no és positiva, realment. És una notícia que té un context bèl·lic i un transfons bèl·lic, doncs, que implica tot el que allò implica. Realment s'ha canviat la seu del Gran Premi degut a una guerra. És la primera vegada que passa que es celebra un Gran Premi a tanta distància del país original, perquè el nom es mantindrà, serà el Gran Premi de Bahrein. La notícia ha estat que el circuit de Sepang es farà servir com a seu del Gran Premi de Bahrein. I bé, és una notícia que és important, realment. Després d'aquest Gran Premi de Bahrein a Sepang, tindrem un Gran Premi de Singapur. Està per veure si es correrà a l'Azerbaijan, perquè realment Azerbaijan, Bakú, està molt a prop d'on és actualment el conflicte. Després tindrem un Gran Premi dels Estats Units, que és el Gran Premi de les Amèriques, el circuit d'Austin, Texas. Per tant, en aquest sentit no hi ha cap preocupació. El Gran Premi de Mèxic tampoc hi ha preocupació. El Gran Premi del Brasil, en principi, ojo, Gran Premi de São Paulo, que Brasil, recordem, no paga per tenir la Fórmula 1, només paga la ciutat de São Paulo, per tant és Gran Premi de São Paulo. I aquests no generen cap mena de controvèrsia, tampoc ho fa el Gran Premi de Las Vegas. I després arribem a Qatar i Abu Dhabi, que aquests sí que hi ha dubtes sobre la seva celebració, ja que de la mateixa manera que Bahrein ha hagut de cancel·lar, molt segurament Abu Dhabi i Qatar s'hagin de reubicar. Quins països, quins circuits estan guanyant més força? Doncs després de la confirmació de Sepang, el circuit que més força està guanyant és un dels primers reserves de la Fórmula 1, que és el circuit de Portimao, a Portugal, al Rarbe. Realment serà així? No ho sabem, però té tota la pinta. S'havia parlat del circuit de Barcelona-Catalunya com una possibilitat, però cada vegada té menys força aquesta proposta de tenir un segon Gran Premi al circuit aquest any. I és que el circuit es planteja un final de temporada bastant, bastant apretat. El circuit, recordem, que de cara a aquest any ja es va cancel·lar una de les principals rondes que havien de venir, que era la Copa Mundial Porsche. La Copa Mundial Porsche era una copa amb totes les carrera cap d'oficials de Porsche, on farien una mena de final mundial després dels resultats del 2025. Aquesta final mundial estava plantejada pel mes de març i finalment es va cancel·lar, però bé, va ser una de les respostes del circuit davant aquesta falta de la Fórmula 1 de cara al 2027. El que sí que es manté són les finali mundial i de Ferrari, que es celebren. Anem a obrir aquí el calendari del circuit i anirem mirant esdeveniment per esdeveniment. Ara mateix el circuit de Catalunya al seu web oficial no confirma la finali mundial de Ferrari, cosa que és bastant estrany, però de cara a la tornada de l'estiu, el primer gran esdeveniment que té són les 24 hores de Barcelona. Recordem el trofeu Fermi Vélez i una de les
curses més importants de l'any, tot i que a nivell mundialista no és gran cosa. No és una cursa que... No és una cursa que faci gran cosa dins del calendari del... A nivell mundial no fa gran cosa, però doncs és una cursa que hem de tenir en compte i que sempre, bueno, implica doncs molta organització i molta gestió. Després d'aquest Trofeu Fermí Vélez tenim el Festival de la Velocitat, el GT World Challenge. Pels que ens agrada el cafè, per molt cafeteros, recordem que el GT World Challenge és el segon esdeveniment més important dins del calendari esportiu del circuit, i dins d'aquest GT World Challenge, doncs, com acostuma a passar, la Lamborghini Super Trofeo, etc, etc, etc. En aquest cas caurà el cap de setmana, el 2 al 4 d'octubre, i aquí és on comencen les corbes, perquè el que s'està parlant és que de cara al cap de setmana, tot just després d'aquest GT World Challenge, a Barcelona, quedaria un cap de setmana, que és el 10-11, i el cap de setmana del 17-18 s'està parlant ja gairebé de manera oficial que es traslladaran a Montmeló els 1.812 quilòmetres de Qatar del Campionat del Món de Resistència. És una data una mica complicada, perquè una mica complexa, perquè coincideix amb l'última ronda del GT World Challenge Endurance Cup a Portimao, però es veu que és la data que troben més adequada per substituir aquesta cursa de Qatar del Mundial de Resistència. I bé, si això es confirma, doncs seria una grandíssima notícia pel circuit tenir el Mundial de Resistència aquí. Jo crec que, si bé no podem tenir la IMSA, que ara parlarem de competicions americanes, si bé no podem tenir la IMSA, doncs és una notícia espectacular que podem tenir el Mundial de Resistència aquí i que puguem veure córrer els tres pilots espanyols que tenim corrent aquest campionat, i a més que tots tres estan a la categoria més top, els Hypercar. Tenim el Miquel Molina a Ferrari, tenim el Àlex Riveras a Aston Martin, el 009, i tenim el Dani Juncadella al Genesis número 19, que bé, si bé estan donant molta guerra durant aquesta temporada, doncs ens faria una il·lusió enorme poder assistir a una cursa i, a més, fer-ho aquí dins del circuit de Catalunya. Quan parlem de que ens fa il·lusió doncs tenir aquestes competicions una mica més exòtiques pel que respecta al circuit i que no hem tingut durant tants anys, estàvem comentant que, si bé no podem tenir la IMSA, la IMSA, recordem, el campionat de resistència dels Estats Units, no hi ha planificació de que vingui aquí la IMSA. El que sí que s'ha parlat les últimes setmanes és que la IndyCar es comença a plantejar el fet de fer curses fora dels Estats Units. Actualment la IndyCar només surt en una ocasió dels Estats Units per córrer a Mosport, al Canadà, i davant de la fortíssima audiència, del fortíssim negoci que està generant Àlex Palou dins d'aquest país, doncs ens han confessat que estan pensant en obrir fronteres una altra vegada. Recordem que la IndyCar no és la primera vegada que ha obert fronteres, més bé la IndyCar neix una mica a tancar-les. Recordem que la IndyCar neix de la Champ Car i de la Indy Racing League, que originalment doncs feia curses als Estats Units, feien una one-off al Japó, feien una altra one-off a Zolder, i això va anar increixent fins que va arribar un moment on feien
la meitat de carreres a Estats Units i la resta fora. Feien una a Nova Zelanda, feien una a Surfers Paradise, a Austràlia, feien curses a Zandvoort, feien curses a Assen, feien curses a Zolder. Es va arribar a fer un oval al Bassettring, que precisament va ser on va tenir l'accident Alex Zanardi. I bé, realment es va convertir en una mica l'antítesis de la Fórmula 1 en un cert moment. En els anys 80 ja vam veure que Ferrari va amenaçar la Fórmula 1 a marxar perquè no els agradava el reglament tècnic, fent un cotxe d'IndyCar que realment mai tenia intenció de córrer, era només a nivell de pressió política, però que veiem que era una categoria que realment tenia un potencial enorme i que el 2008 doncs va haver de tancar les persianes i de tornar al seu país d'origen, ja que no es podia desenvolupar de la forma que agradava. El 2008 tenien una cursa planejada aquí a Espanya, en el cas del circuit de Jerez. I bé, de fet, tenia la llicència per dir-li Gran Premi. I bé, després d'aquell moment de crisi del 2008, doncs l'IndyCar es va convertir en IndyCar com a tal, després de dir-se Indy Racing League, Champ Car, etc. durant aquests anys, i es va centrar doncs en el seu mercat. I ara, amb la influència de tants pilots estrangers que estan arribant a la IndyCar, tot una mica gràcies al sistema que ha muntat la Fórmula 1 a nivell jeràrquic per arribar a la màxima categoria, doncs es troben amb molts pilots exòtics, exòtics pel que representa Estats Units, espanyols, alemanys, gent de tot arreu, i es comencen a plantejar doncs tornar a obrir les fronteres, i la veritat és que si és veritat que estan fent aquest plantejament, ja ens han avisat que una de les candidates per venir és Catalunya. I seria preciós, el fet de que Àlex Palou pugui tenir un gran premi de casa dins de la IndyCar i que a més corrin aquí, a Montmeló. Seria tan bonic, sincerament, és una idea que ens ha encantat els que som amants del motorsport. A més, és una categoria també tan exòtica com és la IndyCar. També ens permetria una mica posar en context quina diferència real hi ha entre els Fórmula 1 i els IndyCar, i ens permetria doncs veure un format de cursa una mica diferent del que estem acostumats aquí a Europa. La veritat, estaríem profundament agraïts de que passés. Tot això seria ja de cara a l'any 2028, i si tornem al que estàvem parlant del circuit de Catalunya, doncs en aquest cap de setmana, el 17-18 d'octubre, doncs cauria aquesta ronda del WEC. Després, el 24-25 d'octubre, tindríem l'International GT Open, i després d'això, doncs el típic GTCR, i aleshores tindríem a la Ferrari Finale Mondiale. Està una mica en l'aire això de la Ferrari Finale Mondiale, perquè no està anunciat dins del calendari actualment, però se celebraria del 17 al 23 de novembre. I bé, si bé això ens està donant una mica de pistes de que potser sí que hi hauria lloc per un gran premi de Fórmula 1, perquè per dir-ho d'alguna forma, el fet de que hagi desaparegut justament quan cau el gran premi de Qatar i Abu Dhabi, doncs ens podrà donar una pista de que potser van les coses per aquí, però en qualsevol cas tindrem un final d'any al circuit molt, molt interessant. I bé, si estem comentant curses de pilots espanyols i curses tan interessants, abans d'anar a la pausa habitual dels programes en directe, crec que és bon moment perquè ens aturem a recordar doncs el GT World Challenge, que
potser és un d'aquests campionats que no li dediquem tant temps com ens agradaria moltes vegades, però en aquest cas doncs recordem que tenim el Dani Juncadella corrent amb el Max Verstappen i comentar doncs que a la cursa de Misano vam tenir un cap de setmana una mica complicat. A la primera cursa van qualificar a la quarta posició i a la sortida van patir un accident una mica a causa de Valentino Rossi, que no va tenir una bona sortida des de la pole i va provocar un accident múltiple. La victòria va ser per Charles Wirtz i Kelvin van der Linde del team VRT, i en la carrera 2 van aconseguir sortir des de la pole, una pole que va signar Jules Gounon, i finalment la victòria va ser també per Charles Wirtz i per Kelvin van der Linde amb el BMW M4 GT3, i a la segona posició doncs, va acabar el nostre Dani Juncadella juntament amb Jules Gounon amb el seu Mercedes AMG GT3 Evo. Amb això tanquem la primera part del programa i tornem de seguida per acabar de repassar doncs, tota l'actualitat. Moltes gràcies.

0: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu, tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
1: El fet de que nosaltres, els nostres nois i noies, treballin cada dia amb les dones d'aigua, pintin, portin endavant aquest projecte, se sentin identificats.
2: Vaig fer una selecció de textos que penso que eren interessants perquè defineixen una mica el seu procés des del començament que ella es vol dedicar a l'art.
3: És una exposició de diferent material de la colla, material que a dia d'avui encara s'utilitza, el material que no s'utilitza.
4: Nosaltres sempre hem intentat que la nostra activitat sigui el més sostenible possible i anar reduint progressivament les nostres emissions i el nostre impacte ambiental.
5: Allà on hi és la notícia, hi és Ràdio Mollet.
6: El despertador, la pinta o la cortina de cadeneta són objectes quotidians que fem servir molt però que potser no coneixem tant. On i quan van aparèixer? Qui els va inventar? Són preguntes i curiositats que es donen a Museu Particular, cada dimecres a 6:15 de la tarda.
7: Trenca amb el teu dia a dia amb Calidoscòpia. Cada setmana repassem els àlbums pop més emblemàtics i t'expliquem les millors històries darrere cada cançó. Tots els dilluns a les 6 de la tarda al 96.3 de l'FM i sempre que ho vulguis al web radiomollet.com.
8: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
9: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
10: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
5: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Mollet. Aquell any. El programa on fem un repàs als èxits i números 1 dels darrers 40 anys. La música que t'ha marcat, aquells èxits que vas escoltar a aquell any. Dimarts a les 5 de la tarda i redifusió diumenge a les 9 del matí al 96.3 de la FM, Ràdio Mollet. Aquell any.

Molt bona tarda als nostres oients, als nostres amants del motor. Estem de tornada a l'Angle de Miramar. Estem de tornada ja en aquesta segona part de l'últim programa abans d'agafar vacances aquí a la ràdio. Estàvem comentant els resultats del GT World Challenge de l'última ronda. Recordem que vam tenir una pole i un podi per Dan Juncadella i Jules Gounon, amb doble victòria de Charles Wirtz i Kelvin van der Linde al circuit de Misano. També, i abans de passar al que són curses que potser ens acostumen a cridar més l'atenció, no em vull deixar sense repassar el DTM, el Dodge Stream Wagon Masters, que ens està donant una temporada superinteressant i que no li estem podent dedicar tant temps com ens agradaria. Si no recordo malament, ens vam quedar a l'Ausitzring de les últimes actualitzacions que van fer. Vam tenir victòria per Ben Dor a la carrera 1 i per Mateo Cairoli a la carrera 2. La ronda de Nürburgring va tenir doble victòria per Nicky Tim amb l'Aston Martin, cosa estranya, a Nürburgring, amb un accident terrible per Sheldon van der Linde i per Marco Mappelli, que van tenir doncs, va ser amb un Lamborghini i ara pagaré m'hauré de disculpar perquè no ens apareixen correctament els resultats. Aquí va ser el dissabte, sí, vam tenir un accident terrible entre Kelvin van der Linde i Maximilian Paul al circuit de Nürburgring, que bé, ens va deixar una bandera vermella durant bastanta estona dins d'aquella cursa de Nürburgring. Un accident que posava una mica en dubte el Lamborghini Temerario, si es pot posar més en dubte durant tota la temporada que estem portant. Jo sempre he sigut defensor que el Lamborghini Temerari tampoc té tanta cosa, o sigui, ha començat l'any sent el GT3 més nou i doncs s'ha anat adaptant a les curses, però la gent ha fet molt drama amb aquesta adaptació del cotxe i bé, si bé a Nürburgring va deixar una mica de dubtes a nivell de seguretat i a nivell de velocitat i de més, el que hem vist aquest cap de setmana i pel que em volia aturar una mica a Orsersleben per veure els resultats és perquè el dissabte a la carrera 1 vam tenir victòria per Thomas Preining, amb segona posició per Luca Engsler, precisament amb el Temerario, i el diumenge vam tenir la primera victòria ja oficial del Lamborghini Temerario a mans de Mirko Bortolotti, segon Maro Engel, tercer Thomas Preining, i bé, que calma, que el Temerario és un cotxe, un GT3 normal, que no ha passat res, s'han d'adaptar els cotxes, els primers anys dels GT3 sempre són complicats, si no pregunteu-li al Porsche 992 o pregunteu-li al Ferrari 296, tots tenen uns primers anys una mica complicats, el que passa és que estem molt acostumats al Mercedes, que ja porta 20 anys corrent amb el mateix cotxe i no pateix canvis. Tanquem la finestra dels GTs, la tornarem a obrir amb la Porsche Supercup, i ara vull que ens centrem en aquest Gran Premi d'Hongria de Fórmula 1, i ho farem dins de la secció experta en Fórmula 1, de la mà del nostre company Àlex Bermúdez. Farem a la secció Fórmula Sprint.

0: Com comentàvem, Gran Premi d'Hongria, el circuit d'Hungaroring a Budapest. Afortunadament, la Fórmula 1 ha patit canvis dins del que ha estat el Gran Premi d'Hongria. No hem tingut curses a l'altre circuit, al Marathon Park. A Hungaroring hi ha un circuit històric, el Germanet de Mònaco, que li acostumen a dir, un circuit que ens ha deixat curses històriques, tot i ser un circuit molt, molt estret i molt petitó, però que a molts pilots i a molts aficionats s'encanta i molta gent utilitza com a circuit de peregrinatge al llarg de l'any. És un circuit que acostuma a tenir entrades molt barates i acostuma a donar una experiència al públic bastant interessant. Per tant, molta gent, com en el cas aquest any el nostre amic Mario González, l'alcalde, ha decidit anar a seguir la Fórmula 1 des d'allà, doncs s'ha apuntat a la festa de l'Hungaroring. Per repassar aquest Gran Premi d'Hongria, i com comentàvem, de la mà d'Àlex Bermúdez, doncs tenim un àudio que ens ha deixat repassant tota l'actualitat del Gran Premi de la Fórmula 1, així que dono pas a l'Àlex Bermúdez perquè ens pugui explicar doncs les sensacions i els detalls d'aquest Gran Premi d'Hongria.
1: Bona tarda, anava a dir companys, però realment només tenim a l'estudi avui de forma presencial a l'Àlvaro, així que bona tarda, Álvaro, espero que no sigui molt, molt difícil el programa d'avui amb les nostres absències. Salutació també al nostre tècnic, evidentment, que sense ell no seria possible fer la gravació d'aquest programa, i una bona salutació també doncs, a la nostra Eva, que segur que ens està escoltant allà on sigui, i també, evidentment, a la nostra audiència de Ràdio Mollet de l'Angle del Miramar. Bé, doncs, la setmana passada no vam poder tractar amb força profunditat el nostre secció habitual, el Gran Premi de Bèlgica. També va estar una mica glitxat, evidentment, bueno, en general a tot el món, per la final del Mundial, però especialment a Espanya. Però bé, això ja sabem com funciona, no para, la Fórmula 1 és un circ constant, per alguna cosa li diuen el Gran Circ, i en aquest cas doncs s'ha baixat el taló del que podíem considerar la primera meitat de la temporada al circuit d'Hongaroring, al Gran Premi d'Hongria, on hem tingut uns resultats força sorprenents. Sí que al mateix temps està reafirmant una mica aquesta tendència que en la que ha entrat la Fórmula 1 des de fa un parell de mesos, que no sabem realment quin és el cotxe més ràpid. I és que, depenent del circuit, depenent del Gran Premi, doncs tenim força alternança al liderat, podem dir, al rànquing de millors cotxes, i això és positiu, evidentment, ja que doncs permet una mica de sorpresa i que no tinguem els Mercedes lluitant per fer doblets, com semblava que anava a ser la temporada, especialment en el Gran Premi d'Austràlia i les primeres curses de l'any. Una cursa que ens va deparar una victòria de Lando Norris, podríem dir incontestable, però sí que és veritat que va haver de treballar-la, especialment a la primera part de la cursa, i també va tenir una mica de sort, i és que el seu company d'equip, Oscar Piastri, tot i no sortir des de les primeres posicions, sí que va poder, amb una bona estratègia i una bona sortida de cursa, va poder ubicar-se en la lluita per la victòria. Però mentre estava doblant a Carlos Sainz, el pilot madrileny, doncs, bueno, va cometre una errada de proporcions bíbliques i va obstaculitzar, bueno, pràcticament va col·lisionar amb Piastri, li va fer perdre uns 2-3 segons. En principi no va afectar res de la mecànica del cotxe, tot i que després, a la postre, doncs, el pilot australià hauria d'abandonar, en principi per causes alienes a aquest incident. Però fins a aquell moment semblava que Piastri podia fins i tot fer un undercut al seu company d'equip. Finalment no va ser així, aquest incident amb Sainz va dissipar els dubtes que potser hi havia, i quan Norris va fer la seva parada corresponent, doncs finalment va tornar a col·locar-se a la primera posició. Bé, una cursa força entretinguda, si bé jo no canvio la meva opinió de que aquesta Fórmula 1 no és la que ens agradaria a tothom, però bueno, sí que hi ha força igualtat. Estem veient un ressorgiment d'equips com McLaren, també com Red Bull, amb un Verstappen que va començar amb molts dubtes la temporada, també amb un cotxe que estava molt lluny del liderat dels Mercedes. A poc sembla que s'està fent aquesta nova normativa i el seu Red Bull sembla que sí que està fent unes petites parts cap endavant i bueno, va fer una bona qualificació i especialment va fer una bona cursa ahir, sent un mal de cap impressionant per Lewis Hamilton. Lewis Hamilton que va sortir segon, que va fer una bona quali. Realment podem dir que ha sigut un bon cap de setmana pel pilot britànic, que no és una cosa puntual i sembla que bueno, es torna a ficar segon al Mundial i sembla que pot ser una alternativa a Antonelli, sobretot mentre els Mercedes entren en aquesta fase que hi ha alguns circuits on no són el millor cotxe i això sí que permet alternança. El problema per Hamilton és que no termina potser d'assegurar el millor número de punts, no òptim, quan està en teoria per sobre del rendiment dels Mercedes, especialment del seu rival al Mundial, el líder Andrea Antonelli, i això doncs, fa que Antonelli es pugui permetre, com va ser ahir, terminar doncs, fora de les dues primeres posicions. Però bueno, és el que hi ha. Sí que sembla doncs, que tenim un Mundial força entretingut i bueno, per rematar, doncs, Verstappen, com parlàvem, que va aprofitar l'abandonament de Piastri a falta d'unes 18 voltes pel final aproximadament. Finalment va ser segon, va fer una bona estratègia, una molt bona cursa, ralentitzant a Hamilton i adelantant-lo en el moment que tocava, i Hamilton que va estar moltes voltes darrere de cotxes més lents que ells i bueno, i va desaprofitar una bona opció de terminar en podi. Finalment Hamilton, que no va acabar entre els tres primers, finalment va ser cinquè, i és que va arrossegar una sanció de 5 segons per fer un moviment il·legal, i bueno, podi completat per Antonelli, que tot i que no va ser primer, va ser tercer i va servir per reformar el solidaritat al Mundial i ampliar la distància amb Russell i amb Lewis Hamilton, tot i que bueno, doncs sembla que Hamilton s'afiança a aquesta segona plaça, ara crec que té 8 punts de diferència amb Russell, amb el seu compatriota, i bueno, ja està a més de 50 punts d'Antonelli, però bueno, el Mundial no està cantat encara, són només dues curses, o sigui que amb un abandonament s'apreta una barbaritat la classificació pel Mundial de Pilots, i veurem què tal. Per part dels espanyols, bueno, ja hem parlat de Sainz, va ser una carrera desastrosa per ell, en un cap de setmana on el Williams no s'ha mostrat ni és competitiu, i bueno, doncs aquest nerviosisme potser li va portar a fer la rada que ja hem mencionat anteriorment. Per part d'Alonso i d'Aston Martin, bueno, doncs optimisme moderat, no es pot sortir del pou tan aviat, però sí que és veritat que, bueno, que han passat de ser l'últim cotxe i de quedar 21-22 els dos Aston Martin a les últimes qualificacions i també a les curses, llevat dels abandonaments que pugui haver per problemes o incidents. I bueno, doncs Alonso que va acabar a la 7a posició, a la quali es va colar a la Q2, no va poder fer res més, i ahir a la cursa, doncs, tot i no tenir un mal rendiment, l'estratègia no va ser la millor per ell, finalment el seu company Stroll, que a la Q doncs, va caure abans que l'11 de dissabte, sí que li va rebassar ahir i va acabar per davant d'ell, però bueno, no canvia res, no va puntuar cap dels dos, i bueno, veurem què tal. En teoria, el segon gran premi ja tenim una petita aturada per vacances, el segon gran premi al circuit de Zandvoort, el gran premi dels Països Baixos, en principi l'últim gran premi aquest circuit, de moment. Veurem també si això pot estar lligat al futur de Verstappen a la categoria, tot i que sembla que seguirà un parell d'anys més com a poc. I parlava que aquest gran premi d'Holanda, Països Baixos, que soc un romàntic, m'agrada dir Holanda encara, aquest gran premi pot ser un bon punt de tall per medir les prestacions de l'Aston Martin, i és que rebrà un nou paquet del motor Honda i veurem on està la diferència. Es va xifrar entre dos segons i mig com a màxim. Això li podria ficar en la lluita pels 10 primers i per colar-se a la Q3. Jo crec que és molt optimista això, però bueno, si Alonso aconsegueix afiançar-se entre els 15 primers ja pot ser un bon pas i una bona millora, sobretot tenint en compte del que venim. Per la meva part, res més. Ja aquí acaba la meva parrafada. Crònica des de Barcelona. Estic parlant molt a prop de l'Arc de Triomf. Jo em marxo de vacances, tal com el nostre programa, però ho faig unes hores abans, per això no podré ser el programa. Així que, bueno, comentar que ha sigut un plaer aquesta temporada. La temporada següent veurem com ho podem fer, ja que a nivell de calendari es complica una miqueta, però bueno, farem el possible per tornar-hi i al setembre ens tornem a veure o a escoltar. Així que res més. Bon estiu, bones vacances i piles recarregades pel que falta del Mundial de 2026, que encara esperem que sigui molt i molt bo.
0: Moltíssimes gràcies a l'Àlex per aquest anàlisi del Gran Premi d'Hongria. Jo crec que molt resumit tot el que ha passat i tot molt ben, tots els temes molt ben tocats. I sí, com deien, doncs, un Antonelli que es continua escapant, un Russell que sembla que està en una ratxa de mala sort bastant complicada, i bé, un Aston Martin doncs, que sembla que revifa, mentre que el Williams doncs, s'enfonsa cada vegada més. Una cosa sorprenent. Ara mateix Audi ja ha aconseguit més punts que Williams, tot i haver ser un equip rookie a la Fórmula 1, però bé, jo crec que ens hem de centrar una mica a banda d'aquesta part alta de la graella, aquesta ascensió d'Aston Martin, que sí que és cert que han guanyat dos segons llargs respecte a on estaven a principi de temporada i ja estan per sobre dels Cadillac, que és una bona notícia. Veurem si realment les evolucions d'Honda són tan efectives de cara al Gran Premi de Zandvoort i si es continua aquest rècord que té Adrian Newey de que tots els seus cotxes han fet almenys un podi des de que va debutar a la Fórmula 1. Per tant, veurem què tal. Continuem repassant amb el Gran Premi i les altres coses que han passat. Hem tingut acompanyant a la Fórmula 1 la Porsche Supercup, la Fórmula 1 i la Fórmula 2. A la Porsche Supercup vam tenir poli victòria de Marcus Amant, que ha fet una barbaritat de cap de setmana, la veritat. Poques coses es poden afegir al cap de setmana que s'ha marcat el finès Marcus Amant. En una cursa de la Porsche Supercup una mica accidentada, he de dir, però bueno, com acostuma a passar, doncs, bones curses que dona la Porsche Supercup, tot i que potser de vegades ens falten voltes per veure en acció aquests Porsches. A la Fórmula 2 vam tenir victòria per Gabriele Meny a la carrera del dissabte i victòria per Noël León a la carrera del diumenge, segona posició Kusmain i tercer Rafael Câmara. No ha estat un gran cap de setmana per Nicola Solov, pel líder del campionat, tot i que surt reforçat d'aquest Gran Premi d'Hongria i d'aquesta ronda d'Hongria. I continua el líder. Ara mateix la distància respecte a Meny són només 20 punts i respecte a Câmara són 22 punts. Per tant, Nicola Solov millor que no es relaxi gaire aquestes vacances, ja que la tornada Monza-Madrid, Bakú-Lusail i Jazz Marina, veurem com a pensar, perquè la veritat és que el campionat de la Fórmula 2 està molt apretat entre aquests tres. Si repassem la Fórmula 3, a la carrera del dissabte vam tenir victòria per Teofil Nael, el pilot de Campos, i victòria per Freddy Slater a la carrera llarga del diumenge. En aquest cas, doncs, la classificació es manté amb un Freddy Slater primer, un Hugo Chukwu a la segona posició a 8 punts, i després un Teofil Nael, que jo he de dir que és un dels pilots que més m'està agradant d'aquesta F3, tot i que la sort no li està anant gaire de cara. Tercer, 75 punts, està una mica fora de la lluita, perquè realment queden dos carreres més una feature race especial de Madrid, que realment no permetrà a Buchuku no permetrà a Teofil Nael gairebé, és gairebé impossible que arribi a posar-se en posició de guanyar el campionat, però aquí està, a la tercera posició. Ernesto Rivera es queda a 3 punts de Nael i Badoer es queda a 4 del mateix. Veurem què tal a les dues rondes que queden, a Monza i Madrid, doncs com avança aquest campionat. A la Fórmula E hem tingut èpics de Tòquio, hem tingut èpics del Japó. Vam tenir una victòria per la marca catalana Cupra al Gran Premi d'Epirix de Tòquio, victòria per Tantictum el dissabte, i el diumenge vam tenir victòria en una cursa molt accidentada per Mahindra Racing a mans de Nick De Vries. Bueno, notícies que anem tenint sobre la Fórmula E. Amb això arribem a la recta final del programa. La Eva no s'ha pogut acomiadar de nosaltres amb un àudio, ja que bé, estat molt ocupada, li enviem una abraçada enorme a l'Eva, però l'Àlex sí que ha tingut temps de dedicar-nos unes paraules d'acomiadament d'aquesta temporada, així que les posarem.
1: Bien, chaval, he hecho lo que he podido, porque es que intento grabarlo mejor, pero se ha levantado viento ahora y voy a la estación de bus porque salgo en 40 minutos, pero tengo que llegar al sitio bien y tal, y prefiero ir con la calma. Bueno, sí, se me ha olvidado que...
0: Sembla ser que hem tingut una mica de complicacions amb els àudios. Bé, en qualsevol cas, l'Àlex ens ha deixat unes... s'ha pogut acomiadar de nosaltres. Crec que ja ho ha integrat tot en l'àudio de la Fórmula 1, que ens comentava que la temporada següent, bueno, la continuació d'aquest any, doncs, intentarà compaginar-ho de la millor forma possible per poder continuar assistint. I bé, amb això, amb aquests resultats de la Fórmula E i amb aquest repàs del Gran Premi d'Hongria, el GT World Challenge, el DTM, de la Porsche Supercup, del calendari del circuit i companyia, acabem aquest últim programa de l'estiu de l'Engar Miramar. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos i fins la propera. Bon estiu, adeu!

0: Mollet al dia. Molt bona tarda, sigueu benvingudes i benvinguts a l'informatiu Mollet al dia corresponent a dilluns 27 de juliol de 2026. Abans de començar, repassem les notícies més destacades d'avui. La Fundació Sanitària Mollet ha presentat el seu Pla Estratègic 2026-2030. El gran projecte que afronta la institució és la creació d'un institut de salut mental territorial. En aquests moments s'està treballant en el projecte executiu i la Fundació compta que l'any 2028 estigui obert. La normalitat comença a tornar a poc a les línies ferroviàries que passen per Mollet del Vallès. Avui és el primer dia laborable que els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a circular entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. I el bar Canses de Mollet del Vallès, situat al carrer de Can Filosa número 13, s'ha convertit recentment en una de les localitzacions escollides per al rodatge de Perifèriques, el nou projecte cinematogràfic dirigit per David Ilundain i produït per Inicia Films. I en esports, l'Associació Molletana de Billar Americà fa una valoració positiva del 16è Open Catalunya de Billar Americà. Al llarg de 4 dies, un total de 256 jugadors han passat pel Mercat Vell consolidant l'Open com una de les cites de referència del calendari estatal. I abans de començar, rebeu una cordial salutació de l'equip de persones que fem possible aquest espai informatiu i que són Sergio Guardeño, al control tècnic, Gemma Balea, Joel Gascón i qui us parla, Carla Ramos, a la redacció.
1: Mollet al dia, notícies.
0: La Fundació Sanitària Mollet ha presentat el seu Pla Estratègic 2026-2030. El pla es fonamenta en 5 eixos: la comunitat, els professionals, els pacients i les seves famílies, el coneixement i l'educació i la societat en general. El gran projecte que afronta la institució és la creació d'un institut de salut mental territorial. En aquests moments s'està treballant en el projecte executiu i la Fundació compta en l'any 2028 estigui obert. Així ho ha dit el director de la Fundació Sanitària Mollet, el doctor Jaume Duran.
2: El tenim molt embastat, s'està treballant en el projecte executiu de tal manera que els propers mesos serà motiu d'alguna trobada concreta amb vosaltres, no cal dir, per explicitar amb més detall com es concreta aquest executiu per poder, això, no més de 20 mesos, tenir un institut obert i útil a la ciutadania, que ha d'ofertar, bueno, uns serveis més actualitzats, propers, ampliats i amb més qualitat.
0: L'altre gran repte al qual s'enfronta la institució és l'envelliment i la fragilitat de la població. Jaume Duran, director de la Fundació Sanitària Mollet, ha afirmat que faltaran llits. En aquest sentit, Duran ha avançat que amb la construcció de l'Institut de Salut Mental Territorial s'alliberaran espais i es crearan dues noves unitats d'hospitalització amb un total de 66 llits.
2: Ens permeti alliberar els espais d'on avui està l'Institut de Salut Mental per poder fer i desplaçar tot l'àmbit ambulatori en allà. Traurem la part ambulatòria de dins de l'hospital, la part ambulatòria estarà en aquest institut d'atenció ambulatòria annexa, on avui està la salut mental, i això ha de fer possible dues unitats d'hospitalització dins de l'hospital, dues unitats que han de poder donar resposta a les necessitats de llits que ens demandarà, que ja ens demana avui l'envelliment i la fragilitat de la població.
0: La Fundació Sanitària Mollet persegueix ampliar la seva cartera de serveis i ser referència per la població de malalties que ara són ateses a altres centres sanitaris quan es poden tractar des de Mollet. D'igual forma, es pretén enfortir aliances amb serveis amb l'atenció primària i centres de referència terciaris com són els hospitals de la C-17 i també l'Hospital Clínic. La Fundació Sanitària Mollet, que enguany està de commemoració del seu 30è aniversari, mira cap al futur amb una aposta ferma per combinar humanisme i ciència amb l'objectiu d'esdevenir un smart institut.

0: Boranc, que es va obrir durant les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. La recuperació del servei és una bona notícia per als milers de veïns de Mollet que cada dia utilitzen aquestes línies per desplaçar-se cap a Barcelona, Girona o bé la resta del Vallès. Tot i això, Renfe adverteix que encara no s'ha recuperat del tot la normalitat, ja que els trens han de reduir la velocitat en el punt on es va produir l'esfondrament. Abans de reobrir la circulació, dissabte a la tarda es van fer les anomenades marxes en blanc, trajectes sense passatgers que serveixen per comprovar que la infraestructura és segura abans de reprendre el servei comercial. L'incident es va produir dimecres passat quan un enfonsament de terra es va generar un esvoranc d'uns 17 metres de profunditat i 19 metres de diàmetre al costat del pou des d'on s'ha de construir el futur túnel ferroviari a la zona de Vallbona. L'esllavissada va arrossegar una grua de grans dimensions, diversos generadors i també una caseta d'obra. Per estabilitzar el terreny, Adif ha injectat 365 metres cúbics de formigó i 1.930 metres cúbics de morter mentre continua investigant les causes exactes de l'incident. Segons la companyia, les inspeccions efectuades durant aquests dies no han detectat moviments al terreny ni afectacions als edificis de l'entorn, tot i que es mantindrà el sistema de monitorització de manera preventiva. I el bar Kansas de Mollet del Vallès, situat al carrer Can Filosa número 13, s'ha convertit recentment en una de les localitzacions escollides per al rodatge de Perifèriques, el nou projecte cinematogràfic dirigit per David i Lundain i produït per Inicia Films. Durant una jornada de prop de 14 hores, l'establiment va quedar el passat dimecres completament adaptat a les necessitats de la producció amb la presència d'actors tècnics i equips de filmació enregistrant diverses seqüències de la pel·lícula. El procés fins a convertir el bar en escenari cinematogràfic va començar després que l'equip de localitzacions descobrís l'establiment a través d'imatges publicades a internet. Posteriorment es van dur a terme diverses visites tècniques per comprovar aspectes com els accessos, la il·luminació, els espais disponibles i la logística necessària abans de formalitzar l'acord per acollir el rodatge. Així ho ha comentat Vanessa Ordoño, propietària del bar Kansas.
1: A mi em va trucar un noi i em va dir que havia vist les imatges del local per les pàgines web on jo penjo la propaganda i tal, i que era per una productora per fer una pel·lícula. Llavors van vindre a mirar el local, els hi va agradar, van vindre un altre dia a fer les proves de llums i tal, i al final doncs, vam acabar concretant.
0: Aquesta experiència arriba en un moment especialment significatiu per al negoci. Des que va iniciar una nova etapa sota una direcció renovada l'any 2024, el bar Kansas treballa per modernitzar la seva oferta i transformar la percepció que part de la ciutadania tenia del local. Vanessa Ordoño ha comentat que la participació és una producció cinematogràfica, representant en aquest sentit una oportunitat per reforçar aquesta nova imatge i donar a conèixer els canvis impulsats durant els darrers mesos.
1: Home, doncs molt bé, la veritat, perquè des de que vam fer el canvi de propietari, que va ser l'1 de març del 2024, clar, aquest local tenia molt mala fama abans per el que hi havia abans i tal, i hem fet un gir al local, i llavors clar, ens interessa que la gent ens conegui ara tal com som ara, no? Fem moltes coses com salsa i bachata, hem fet carta nova, fiquem música actual a les nits, i la veritat és que ha canviat tot bastant, saps? Llavors clar, ens va bé que la gent ens conegui, i això ens ajuda molt a fer bulls tan nova, la veritat.
0: La tria del local respon a la voluntat de recrear l'ambient d'un municipi de la perifèria de Barcelona a partir de diferents espais reals. De fet, la producció ha repartit el rodatge en diversos municipis del Baix Vallès per donar coherència a aquest poble fictici. A més de Mollet del Vallès, també s'han enregistrat escenes a Sant Fost de Campsentelles, on s'han recreat espais quotidians vinculats a les protagonistes i a Martorelles, que porta altres localitzacions urbanes. Perifèriques és una adaptació científica cinematogràfica de la novel·la Los lunes nos querrán, de l'escriptora Najat Al-Hajmi. L'obra aborda la realitat de dues joves que intenten construir el seu propi projecte vital mentre conviuen amb condicions socials, culturals i familiars. Segons el calendari previst, el llargmetratge es completarà durant el primer trimestre de 2027. L'Institut Municipal d'Educació de Mollet del Vallès ha

0: activat la convocatòria d'ajuts de menjador escolar per al curs 2026-2027 destinada a infants matriculats a les escoles bressol municipals que es troben en una situació socioeconòmica desfavorable. L'objectiu d'aquests ajuts és garantir l'accés al servei de menjador dels infants amb més necessitats, contribuint així a assegurar una alimentació adequada durant l'etapa educativa. Les subvencions són compatibles amb altres ajuts destinats al mateix concepte, sempre que la suma de totes les aportacions no superi el cost real del servei de menjador. Podran optar aquests ajuts les famílies amb infants matriculats a una escola bressol municipal de Mollet del Vallès que facin ús del servei de menjador. Entre els requisits establerts hi ha estar empadronat al municipi, tenir residència legal al país, presentar la sol·licitud dins del termini establert i no superar els llindars de renda familiar fixats a les bases reguladores. La convocatòria compta amb un pressupost màxim de 30.000 euros distribuïts entre els exercicis 2026 i 2027. Les sol·licituds s'hauran de presentar preferentment a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Mollet del Vallès abans del dia 6 d'agost.
1: Mollet al dia, els esports.
0: I ara en esports parlem de billar, perquè el Mercat Vell ha tornat a convertir-se durant 4 dies en l'epicentre del billar americà català amb la celebració del 16è Open de Catalunya de billar americà, una competició organitzada per l'Associació Molletana de Billar Americà que ha reunit 256 jugadors, consolidant-se com una de les cites de referència del calendari estatal. Un cop finalitzat el torneig, el president de MOBA, Gerard Camp, ha fet una valoració molt positiva de l'edició d'enguany i ha destacat la bona acollida que ha tingut la competició.
2: En general, pues, molt bé, l'acollida genial, sobretot amb el temps. Es pot dir que hem encertat a l'hora de solapar quadrants. Això és un argot billarístic que es fa perquè no quedin tantes taules buides, que per l'organització és un problema, perquè fa com de tapó, saps? Perquè vagi més lleuger tot. I hem encertat perquè així hem marxat abans.
0: En l'àmbit esportiu, un dels grans protagonistes ha estat l'Àlex Aliaño, que s'ha proclamat campió de la final de la categoria Catalunya després d'un gran torneig. En la modalitat de parella escocesa superior, el triomf ha estat per Dani González i Pablo Adamo. Ho ha fet a la categoria popular, que han completat una actuació molt sòlida per endur-se el títol. El torneig també ha reconegut diversos protagonistes amb premis especials. El guardó al millor jugador molletà ha estat per Jairo Cobo, mentre que el premi al millor jugador júnior ha recaigut en Òscar Sánchez. El reconeixement femení ha estat per Anna Martín, distingida com a millor jugadora del torneig. Així ho ha comentat Gerard Camp.
2: 3 premis especials, que també per nosaltres, clar, és també molt guai, no?, donar un premi al millor molletà, que sempre Pitapas està allà per donar-lo. El millor molletà ha estat Jairo Cobo. El millor júnior, que també els amics de Villacastín, gràcies a ells podem otorgar un premi al millor júnior, ha estat Òscar Sánchez de Palau. I la millor fèmina se l'ha endut la Anna Martín de Sabadell, una molt bona jugadora de blackball, que ara també amb americà ho està fent molt bé, i va jugar i va guanyar fa 2 anys la final de parella escocesa de segona.
0: Aquesta 16a edició també ha tingut un component emotiu, ja que s'ha celebrat com a memorial Germán Blasco, una figura molt vinculada a MOBA i estimada dins del club, a qui l'organització ha volgut retre homenatge. A més, el torneig ha comptat amb la implicació d'una 60ena d'empreses col·laboradores i desenes de voluntaris, factors que han contribuït a l'èxit organitzatiu d'una competició que any rere any reforça el seu prestigi. Camp també ha volgut posar en valor la feina del voluntariat dels patrocinadors i dels col·laboradors que han fet possible una nova edició d'un torneig que continua consolidant Mollet del Vallès com un referent del billar americà a Catalunya.

0: Vols comprar o vendre una empresa a la província de Barcelona? A Reempresa et connectem amb persones emprenedores o empresàries com tu per garantir que els negocis continuïn i creixin. Gràcies a la Diputació de Barcelona t'oferim assessorament personalitzat i suport financer gratuïts. Informa't en el teu ajuntament o visita reempresa.org i descobreix com podem ajudar-te.
1: Mollet al dia, informacions de servei.
2: I ara sí, passem a les informacions de serveis amb la crònica del temps que ens porta Lluís Mi Pérez des de la xarxa i aquí saludem. Molt bon dia.
3: Bon dia. Comença la setmana amb moltíssima calma, molta tranquil·litat i molt pocs núvols. Alguns teníem aquest matí a cavall de les comarques de Barcelona, de Girona, molt poc importants i, de fet, a les immediates hores el cel estarà gairebé ras a tot el país. Algunes nuvolades començaran a créixer amb una mica més d'esma entre la Garrotxa i el Ripollès. Serà difícil que arribin a deixar pluja i també algunes nuvolades que no s'acabaran de desfer cap a la Costa Brava Sud o també fins al Maresme, al Vallès Oriental, al Barcelonès. Núvols que el que faran esquitxar el cel. I de moment la temperatura força suportable, ha de fer calor, com està fent a hores d'ara, però no serà desbocada aquesta temperatura. En vista el dimarts sí que anirà pujant més la temperatura màxima. Se sentirà una bona pujada, per exemple, respecte avui a les comarques de Ponent i també de l'interior gironí. Hi ha el dimarts amb molt pocs núvols, alguns al matí a la Costa Sud, però ben poc destacables. N'estem pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi, per aquesta crònica. Nosaltres continuem les informacions de serveis i fem un apunt de la farmàcia de Guàrdia a Mollet, que és avui la farmàcia Sa Torre, situada a l'Avinguda Llibertat número 36, al barri del Calderí. I dit això, abans de marxar, repassem els continguts en forma de titulars. La Fundació Sanitària Mollet ha presentat el seu Pla Estratègic 2026-2030. El gran projecte que afronta la institució és la creació d'un institut de salut mental territorial. En aquest moment s'està treballant en el projecte executiu i la Fundació compta que l'any 2028 estigui obert. La normalitat comença a tornar a poc a poc a les línies ferroviàries que passen per Mollet del Vallès. Avui és el primer dia laborable que els trens de les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a circular entre Montcada i Reixac i Sant Andreu. El Bar Canses de Mollet del Vallès, situat al carrer Can Filosa número 13, s'ha convertit recentment en una de les localitzacions escollides per al rodatge de Perifèriques, el nou projecte cinematogràfic dirigit per David i Lundain i produït per Inicia Films. En esports, l'Associació Molletana de Villar Americà fa una valoració positiva del 16è Open Catalunya de Villar Americà. Al llarg de 4 dies, un total de 256 jugadors han passat pel Mercat Vell, consolidant l'Open com una de les cites de referència del calendari estatal. I nosaltres deixem l'informatiu aquí, però ens anem a trobar demà a la mateixa hora i amb més informació de caire local. Que vagi molt bé.

0: abans de fer la maleta, hi ha una cosa que val la pena deixar feta: donar sang o plasma, perquè segons on viatgis, quan tornis potser hauràs d'esperar un temps abans de poder donar-ne. I només per això ja és un bon motiu per fer-ho abans. Les donacions d'aquests dies aniran a pacients durant l'estiu, que és quan menys persones donen, però la necessitat de sang i plasma es manté.
1: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets, amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.
2: Moments d'òpera, un espai dedicat al món de la lírica on conèixer l'essència de l'òpera. Dimecres a les 10 de la nit i en redifusió dissabtes a les 8 del matí. Al 96.3 de la FM.
3: Joves amb ofici, un programa que recull la història de 10 joves catalans dedicats a oficis artesanals que es pot pensar que han quedat obsolets i que els mantenen arrelats al seu entorn. Escolta'l cada dimecres a 1:45 del migdia a Ràdio Mollet.
4: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa. Esteu escoltant Ràdio Mollet.

0: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.
1: Tot va començar de forma brusca. Em vaig despertar suada com qui fuig d'un malson. Sense saber que el malson tot just arrencava. Era en un lloc fred, humit. Tenia els ulls tapats i estava lligada de mans i peus.

0: Què vols de mi? Deixa'm anar. No, que em deixis anar, he dit. Deslliga'm, hòstia, deslliga'm. Espera, no t'acostis. Qui ets? Qui ets?
1: Tu no em coneixes.
0: I llavors, per què?
1: Tu no em coneixes, però jo tu sí.
0: I què vols? Què vols de mi, diners? Et puc donar diners?
1: No vull diners. El que vull no es pot comprar amb diners. Només em preguntava, Iris, que què series capaç de fer per allò que més estimes?
0: No t'entenc.
1: Ara ho entendràs.
0: Què li has fet? Deixa'l anar! Que el deixis anar! Ell no ha fet res, no ha fet res. Si teniu algun problema serà amb mi, no pas amb ell. No. El meu fill no té cap culpa, ell no, sisplau, ell no. No, què has fet? Què has fet? On és? Què li has fet? Pol! Pol, que em sents, Pol!
1: Ell està bé. De moment. Només he silenciat la càmera.
0: Deixa'm veure'l. Treu-me la cinta, el vull veure que està bé.
1: Això no funciona així, Iris. Tot t'han sentit, saps? Tot. I si no et deixo veure-hi, és perquè vull que tastis què se sent quan vols saber i no pots. Quan vols comprovar que està bé i et resulta impossible. Quan saps que algú s'ha endut el teu fill i no pots fer res per trobar-lo. Res.
0: Algú té el teu fill?
1: És la meva filla. I els que l'haurien d'estar buscant han deixat de fer-ho. Ni una setmana passat i ja s'han oblidat d'ella.
0: Això no és com les pel·lícules. Les investigacions són llargues i sovint topen amb vies mortes i...
1: No n'hi ha cap aquí de via morta. Això és el que ells creuen, que és morta. Però no. Des del principi sentia que era viva i ara no sols ho sento, sinó que ho sé.
0: Això és bo. S'ha posat en contacte amb tu, el segrestador. T'han demanat un rescat.
1: Que no va de diners, ja t'ho he dit. I no. El segrestador no. Ha estat ella. Ahir vaig rebre un missatge d'un número desconegut.
0: I què hi deia el missatge?
1: Segons els Mossos, res. Però per mi ho diu tot. Diu que és viva, que la continuï buscant. M'ha donat força, saps? El primer que vaig fer va ser anar corrents a comissaria. Pensava que ells també se n'alegrarien i la inspectora dels nassos em va tractar de boig.
0: Un moment. No sé si et segueixo. Què deia el missatge?
1: Era una sola icona, o emoticona, és igual com se'n digui. No és important el que era, sinó el que significava. La icona d'un ratolí. És així com li dèiem a casa de petita, ratolineta. És una cosa que només sabem nosaltres, com una mena de codi. Ho va enviar sabent que jo ho entendria.
0: I tot això li ho has dit a la policia?
1: Esclar! La inspectora aquesta, la tal Merino, m'ha dit que deixés les dades a un dels seus companys i... Vaja, que se m'ha tret de sobre. Potser ella està acostumada a tractar amb desapareguts. Però és que no és una desapareguda qualsevol, joder, que és la meva filla. I només té 12 anys. Si fos la seva filla, segur que ja hauria mogut cel i terra. Però no ho és. No té ella de fills. No pot entendre què se sent quan t'extirpen allò més preuat. Ni tan sols pot imaginar la inseguretat que crea la incertesa. A quin mal ha fet ella perquè algú decideix fer-li passar per això, eh?
0: I tu has fet el mateix.
1: Perquè tu sí que em podries entendre.
0: Però jo no sóc mossa. Què?
1: No ets mossa, no. Però tu tens un podcast que investiga crims, oi? Segur que saps com s'ha de fer per trobar algú que ha desaparegut.
0: No sé què t'imagines de mi, però només tinc un podcast, eh? No és que sigui massa influent. I a més, no tinc gaires amics a la policia.
1: Prou, no parlis. Calla. O t'hauré de presentar també la boca. Només vull que diguis sí i no. Que ho has entès i que em faràs cas. I doncs, em faràs cas. Que si em faràs cas, he dit. Que no em sents? Que responguis? Em faràs cas?
0: Sí.
1: Què has dit?
0: Que sí.
1: Que sí? Que què?
0: Que et faré cas. Deixa de fer-me mal. Et faré cas, però deixa'm anar.
1: Veus? Com ens entenem, tu i jo?
0: I el meu fill? Si jo t'ajudo, el deixaràs anar?
1: Abans hem de trobar la meva filla.
0: No m'has respost. El deixaràs anar?
1: Tots dos sereu lliures. No sóc cap monstre.
0: I quina garantia en tinc jo d'això?
1: La meva paraula. No et sembla prou?
0: Primer, deixa'm parlar amb el Pol. Estarà molt espantat. Deixa'm dir-li que estic aquí, que sàpiga que...
1: Que estarà espantat? Doncs clar que estarà espantat. I com creus que estarà la meva filla? Les mateixes condicions. Recordes? Ara trucarem a l'inspectora Merino. I li exigiràs que busqui la meva filla.
0: T'estàs confonent amb mi.
1: Li diràs que té 48 hores per trobar-la.
0: I per què creus que em farà cas a mi?
1: Més val que ho faci. T'hi jugues tant com jo. Oi que m'entens?
0: Truquem-li. Com es diu la teva filla? I quan va desaparèixer?
1: Mònica Esteve. Té 11 res des del 22 de novembre. Fa una setmana i dos dies.
0: Alguna cosa més que necessiti saber? Què han investigat?
1: Això és tot el que et diré. Fes-t'ho com vulguis, però... Si dius que has estat segrestada, no tornaràs a veure el teu fill. Si demanes auxili, no tornaràs a veure el teu fill. Si jugues a fer-te la llesta i enganyar-me, no tornaràs a veure el teu fill. I si no aconsegueixes trobar la meva filla, doncs el que ja t'imagines, tu tampoc tornaràs a veure el teu fill. Ho has entès? Que si ho has...
0: Sí, ho he entès, sí.
1: Molt bé.

0: qui truca a aquestes hores? Hola? Que hi ha algú?
1: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu, amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.
2: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
3: Fem Salut, un programa fet amb la col·laboració dels professionals de l'Hospital de Mollet i de l'Institut Català de la Salut. Fem Salut els dijous a 12:15 del migdia, repetició diumenge a la mateixa hora. Fem Salut.
4: L'Hora del Conte és un programa setmanal en el que us oferim un conte per als més menuts i un altre pels més grans. També us recomanem un llibre, una plana web i, com no podia ser d'una altra manera, tot acompanyat amb bona música del nostre país. L'Hora del Conte, dijous a les 7 de la tarda i en redifusió, dissabte a les 9 del matí.
5: Menja't la vida. L'alimentació no és només qüestió de pes. Setmanalment, Naila Martínez ens dona les claus per tenir una bona alimentació i uns hàbits saludables, a més de parlar d'un tema d'actualitat vinculat a l'alimentació. Menja't la vida, al 96.3 de la FM, dijous a 2:15 del migdia i repetició a 8:45 del vespre a Ràdio Mollet. Ni mama ni momo, un espai on acompanyarem els pares i mares que volen fer una criança conscient i respectuosa amb els infants i també amb ells mateixos. Tots els dijous a 6:15 de la tarda al 96.3 de la FM, a Ràdio Mollet.

0: Ràdio Mollet us ofereix la repetició d'aquest programa.
1: Ets a punt d'escoltar un podcast amb so immersiu binaural. Aquesta tecnologia et permetrà escoltar els diferents sons com si l'acció passés al teu voltant. Per gaudir d'una millor experiència auditiva, et recomanem utilitzar auriculars durant la seva reproducció.

0: truca a aquestes hores? Hola? Que hi ha algú?
1: Inspectora Merino? Soc l'Iris Prats, la podcaster de True Crime. Sé que és tard, però he d'explicar-li una cosa important sobre la desaparició de la Mònica Esteve.
0: La Mònica? Ja n'hem parlat prou, d'aquest cas. I es pot saber com s'atreveix a trucar aquestes hores?
1: Perdoni.
0: N'estic farta de podcast com el seu. Tothom es creu policia ara, i tothom s'atreveix a investigar.
1: Ha d'escoltar-me, si us plau. És urgent. Tinc informació que demostraria que la Mònica continua viva.
0: Sí, clar. I han acudit a vostè abans que a la policia.
1: El missatge és d'un número desconegut. Necessito que verifiqui la traçabilitat del telèfon.
0: Però l'ha rebut vostè, aquest missatge, o no?
1: No puc donar detalls. Només li puc dir que és fiable.
0: Ah! Que tot això és pel seu podcast. M'està gravant? Vol fer un especial?
1: No. I ara, no té res a veure amb mi, això. No gravo, li prometo. La vida d'una noia està en joc. Ens han donat 48 hores. És la filla d'algú, inspectora. Jo també tinc fills, un fill, sap? I no em puc ni imaginar pel que deuen estar passant els pares. Ha de creure'm. Comprovi-ho vostè mateixa. Faci-ho. El número és 666-000-111. Senyora inspectora, és aquí?
0: Sí, estava comprovant-ho. És un número de prepagament. Hi ha un titular associat, sí, però podria ser qualsevol.
1: I no li sembla estrany que sigui de prepagament? Qui fa servir mòbils d'aquests, ara?
0: Més persones del que imagines, per desgràcia.
1: Potser era algú que volia enviar un senyal sense ser detectat. Algú que sabia que el missatge només tindria sentit per la família. Ha parlat amb el pare, la mare...
0: O algú que volgués jugar amb el remitent.
1: Com diu?
0: Res, que ho investigarem. Ara l'he de deixar.
1: Sí, ho entenc. Però, si us plau, li demano que segueixi el rastre. Potser hi ha més en joc del que s'imaginen. Ha d'ajudar-me. Què has fet? Per què ha penjat? La tenia mig convençuda.
2: Et penses que sóc imbècil? T'havia dit que no volia jocs. Doncs sí. Sí que hi ha molt en joc, sí. I bingo, has fotut la pota.
1: No, on vas? On vas? Torna!

última hora sobre la desaparició de la jove Mònica Esteve. Els Mossos d'Esquadra haurien aturat la investigació després de considerar que la noia hauria fugit per voluntat pròpia. Segons fonts properes al cas, no s'ha trobat cap indici de segrest i es treballa amb la hipòtesi d'una marxa voluntària. Ens hem posat en contacte amb la inspectora Merino, a càrrec de la investigació, que ha evitat donar detalls, però sí ha respost breument a les càmeres. No tenim indicis que portin cap a una altra banda, però, com comprendrà, no puc donar-vos més informació. Quina vergonya, no saben com omplir telediaris o què? Estem treballant, no ho veuen? Si ens disculpen... L'inspectora Merino ha evitat més preguntes. Mentrestant, el pare de la jove ha expressat la seva indignació a les xarxes socials. A la seva compte d'X escrivia això aquest matí. La meva filla ha desaparegut i la policia no fa res per ajudar-me. Estic desesperat. Tinc por de cometre alguna bogeria.

0: també jo, Quiris. Però ja saps com acabarà tot plegat.
1: Cap més joc. Hola, inspectora. Alguna novetat?
2: Hem trobat el titular del telèfon.
1: Ah, això és bo.
2: No exactament. L'hem trobat dins del seu vehicle. Mort. Al descampat del Pla de l'Alba. Possible sobredosi.
1: Merda. Puc tornar-la a trucar en una estona?
2: No et facis perdre més el temps, Iris.
1: No, no, no ho faré.
2: Adéu.
0: No pot ser. No pot ser. No pot ser!

0: Encara podem seguir intentant-ho. Ei, que em sents? Torna, torna a ser. Sé on podríem trobar una nova pista. Que no em sents? Escolta'm, tinc una... A veure, no conec cap adolescent que no tingui xarxes socials. Allà hi és tot, i tot el que necessitem saber d'ella també ho trobarem allà.
1: Ja t'he dit que es va endur el mòbil.
0: Ho sé, però no parlo del mòbil, no. Has de trobar el seu portàtil. En té un, no? Des d'allà hi tindrem accés, seguríssim.
1: No, no aniré a casa i et deixaré aquí.
0: No em mouré. Va, no perdis més temps.
1: I si torna a tocar la inspectora?
0: Jo no podré despenjar-li. Hauràs d'afanyar-te.
2: 48 Hores és un podcast interactiu de Ràdio Televisió de Cardedeu amb el suport de l'Institut Català d'Empreses Culturals i la Generalitat de Catalunya. Un guió d'Emma Mussoll, protagonitzat per Júlia Genís i Xavier Ripoll.

0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Hola, sóc l'Albert Puig i us he de dir que sóc un fidel oient i seguidor del programa Camps de Cotó de l'Andreu Fàbregas i us recomano que vosaltres també ho sigueu.
2: I a l'igual que l'Albert, jo t'espero aquí a Ràdio Mollet.
3: No hi ha distància és la frase que va fer servir Alexia Putellas per reivindicar que el futbol femení podia competir amb els millors equips d'Europa. No hi ha distància és un programa on entrenadors, àrbitres, jugadores, professionals de la salut i periodistes analitzen la realitat del futbol femení i què implica fer un esport d'impacte sent dona. Tots els divendres a 2:45 del migdia al 96.3 de la FM.
4: Pals i botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet amb Carles Matute.
5: Hola a tothom, benvinguts al Pals i Botes número 712, l'espai del Club Muntanyenc Mollet i qui us parla, en Carles Matute. Aquell 13 de juliol, poc abans de migdia, arribaren al peu de la muntanya. Varen escalar una estona fins a la plataforma que els va semblar adequada per plantar-hi la tenda. A partir d'aquell punt, en Croz i en Tacual del Fill varen anar a fer un reconeixement de la ruta. Cap a les 3 varen tornar entusiasmats. Havien escalat força estona sense trobar cap mena de dificultat. Imagino que va experimentar Wimper aquella nit. Fins a 8 vegades en 5 anys havia intentat escalar el Matterhorn i les 8 vegades havia estat derrotat. Ara, per fi, semblava que tot estava alineat pel triomf i, a més, per una ruta en la qual ningú havia apostat abans. Però, en el fons, sentia un discret temor en què el grup d'en Carrel, que feia 3 dies que havia sortit de Brail, se'ls avancés. Al matí, el temps era perfecte. Seguint una ruta que sobresortia per la cara esquerra de l'aresta, varen pujar ràpidament. Llavors se n'adonaren quanta raó tenia en Wimper. Aquella cara est de la muntanya, que tothom considerava impossible d'escalar, en realitat no tenia més de 40 graus d'inclinació i, per demés, formava una enorme escala natural. Durant uns 1.000 metres, cap obstacle va impedir el seu avanç. I cap a les 10 es trobaven a 4.267 metres, a poc més de 200 metres del cim. Prop del cim, unes escletxes verticals els obligaren a sortir a la cara nord, on l'escalada es va fer més difícil. I el precipici era més de 1.000 metres d'alçada. Un cop salvat aquell pas, uns 50 metres més amunt arribaren un tombant força complicat. I un cop allà s'esveien tots els dubtes. Tan sols quedaven 60 metres de fàcil camí per l'aresta de neu. El Matterhorn havia estat escalat i havia resultat molt menys difícil del que tothom havia cregut fins aleshores. Esperonats pel temor que els italians se'ls haguessin avançat, en Wimper i en Croz es varen deslligar i varen córrer cap al cim. No hi havia trepitjades damunt la neu i llavors, mirant cap a la vessant italiana, varen veure el grup d'en Carrel a uns 365 metres més avall. Tot i que els varen cridar, els italians es varen donar la volta. Més tard, en Wimper declararia que li hagués agradat que en Carrel hagués estat al cim amb ells. Doncs de tots els que havien intentat l'escalada, ell era qui més es mereixia d'haver arribat primer al cim. Varen estar dalt del cim més d'una hora gaudint del moment i de l'immens panorama que s'estenia als seus peus. Però una hora més tard, el seu triomf s'havia de convertir en tragèdia. Van començar el descens. En Croz anava al davant, seguit per en Haddow. Tot seguit anaven en Hudson, en Douglas, el vell Peter i en Wimper. El jove Peter anava al darrere. En arribar a la zona difícil, tots es varen moure a la vegada i en Croz havia d'aturar-se sovint per ajudar en Haddow, tot indicant-li on tenia les preses per anar baixant. Acabava de prosseguir el descens quan en Haddow va relliscar, caient damunt d'en Croz i arrencant-lo de la paret. En Hudson i en Douglas també varen ser arrossegats per la corda, que es va trencar entre en Douglas i el vell Peter. Els quatre homes varen anar relliscant per les roques i un a un varen anar desapareixent pel precipici de 1.200 metres de la cara nord. Els tres supervivents varen trigar en reaccionar. I a en Whimper li va costar, Déu i ajuda, convèncer el Stockwalder per continuar baixant, i a cada pas tenien por de caure. Però finalment arribaren a una petita lleixa que els va permetre passar una nit que ja podeu imaginar. Les notícies de la tragèdia van arribar a Anglaterra i tots els diaris publicaren editorials que no feien més que exaltar l'opinió de la gent, que tal vegada enviava enceses cartes als directors denunciant la bogeria de l'escalada. El clam popular va arribar a tal punt que la mateixa reina Victòria va preguntar al Lord Chamberlain si no es podia fer res per tal de prohibir un muntanyisme. Tres dies després de la conquesta del Matterhorn per part d'en Whimper, en Carrel va assolir el cim per la banda italiana. El cert és que, tot i tenir motius sobrats per estar emprenyats entre ells, tots dos van arribar a fer-se molt bons amics. I fins i tot, uns anys després, en Whimper se'n va endur en Carrel a una expedició als Andes. Fins aquí la conquesta del Matterhorn corria l'any 1865, però entre el 1840 i el 1880, a casa nostra, apareixia un moviment de caire cultural i patriòtic que es va anomenar la Renaixença i que va tenir un fort ressò en el desenvolupament del muntanyisme a casa nostra. En el proper capítol parlarem de tot això.
4: Pals i botes. L'agenda.
5: Per aquesta setmana no hi ha activitats programades, però us recomano que us adreceu a la pàgina web del club per tal d'informar-vos del concurs de fotografia digital de muntanya, que se celebrarà els mesos d'octubre i novembre. Us recordo també que, si voleu fer sortides de muntanya aquests mesos d'estiu i no teniu carnet de federat, us adreceu al club, que us facilitarà una llicència temporal per cada dia d'activitat. Així mateix us vull recordar que durant el temps comprès entre el 3 d'agost i el 3 de setembre, el club romandrà tancat per vacances.
4: Heu escoltat Pals i Botes, l'espai del Club Muntanyenc de Mollet, amb el suport dels serveis tècnics de Ràdio Mollet.
3: Qui són les persones que han contribuït a construir la ciutat que coneixem avui? Quines històries hi ha darrere dels seus noms? A Veus de Ciutat descobrim les vivències, els records i les experiències de persones que han deixat empremta a Mollet del Vallès. Un espai presentat per la periodista Carla Ramos. Cada dilluns a 1:15 del migdia a Ràdio Mollet. Repeticions els dijous a les 5 de la tarda i els dissabtes a la 1 del migdia. Veus de Ciutat, les veus que mereixen ser escoltades.
4: Vols seguir tota l'actualitat i estar al dia del que passa a Mollet? Ràdio Mollet ha creat un canal de WhatsApp per poder tenir al teu dispositiu la informació de Mollet d'una manera més còmoda, fàcil i accessible. Un canal a través del qual es difondrà l'Infopodcast, un podcast diari de 3 minuts de durada en el qual es recullen les notícies més destacades de la jornada. Trobaràs l'enllaç al nostre web radiomollet.com. Segueix el canal de WhatsApp de Ràdio Mollet, sempre amb tu.

Tastets de llengua. Benvinguts en aquest petit espai en què mirarem d'apropar-vos novetats, dubtes, curiositats que hagin arribat d'alguna manera al Servei Local de Català per compartir-los amb vosaltres. Avui parlarem de fraseologia relacionada amb la paraula gratar. Gratar és fregar amb les ungles. La Carmina s'adon quan li grata l'esquena. Encara que tinguis picó, no et gratis. Si grates el gra, se l'endanyarà. O quan no sap què contestar, es grata el cap o l'orella. També graten els animals quan freguen fortament amb les ungles, amb les urpes, una superfície, enduent-se'n una part. Les gallines graten la terra per trobar-hi cucs, per exemple. Per extensió, diem gratar la pintura d'una paret per pintar-la després de nou. Gratar-se la butxaca o gratar-se la bossa és despendre diners. És un garrepa. Mai no es grata la butxaca. O es va gratar la bossa i es queda arruïnat. Gratar-se la panxa és estar ociós, no fer feina, ser un gandul. Que no es pensi que podrà estar gratant-se la panxa perquè en aquella oficina hi ha molta feina i el farà enrotllar. Gratar la consciència és estar intranquil·la per la convicció d'haver obrat malament. Gratar la tinya a algú és maltractar algú, escalivar-lo. Es van discutir i es van gratar la tinya l'un a l'altre. Qui posa diners en abelles s'arrisca a gratar-se les orelles. Vol dir que no és un negoci productiu. Si l'enveja es tornés tinya, mig món grataria. Vol dir que hi ha més envejosos dels que ens pensem. Tant gratar sembla que tingui picó i tot. A vosaltres us passa el mateix? Aquesta informació l'hem extreta del Diccionari de Sinònims de Maria Teresa Espinal. Per a més informació, Servei Local de Català de Mollet, Masia de Cal Lladó, carrer del Comte d'Urgell 26, telèfon 93 570 1992.

0: La cançó de l'estiu.
1: Què tal, cocos? Com va l'estiu? Gràcies per estar novament en connexió. En l'anterior d'aquests programes especials dedicats a les cançons de tots els teus estius, ens havíem quedat al 1988. Toalla, toalla, toalla.

te olvides la toalla cuando vayas a la playa. Aquesta va ser una bona candidata a ser la cançó oficial de l'estiu 1988, però no, no ho va aconseguir. Era un trio d'aragonesos que es deien Puturru de Foix, molt divertits. Podríem, bueno, salvant les distàncies, comparar-los una mica a la Trinca, però és que realment després d'ells no recordem cap altre grup que hagi fet, diguem, cançó d'humor. També, malauradament, ja ens falta el cantautor Pere Tàpies, que també anava amb aquella línia irònica, satírica, que també ens ho va fer passar. Els Puturru de Foix, records de tota una història. Fins i tot van fer una versió maxi per discoteques d'aquest tema, que és la que estem punxant. A 45 RPM. Sí, 45 revolucions per minut. Aquí no hem deixat mai de posar Estimats Vinils. Deixa'm fer un parèntesi. Estem a 1988, però anem 20 anys enrere. El 1968... aquest va ser un dels primers temes que es va ballar a les incipients primeres discoteques. Que llavors es deien boats. Quan en aquest país les sales de ball van deixar de fer música en directe amb orquestres, amb vocalistes, i van començar a punxar discos.

Va ser un autèntic omplepistes d'aquell 68. Baby, come back. Baby, come back. El grup es deia The Equals. Baby, come back. I el seu cantant era Eddie Grant. Baby, come back. Després, Eddie Grant en solitari ens ha regalat diverses cançons que ens han fet ballar. Però aquest 1988, un dels seus discos, va ser el disc número 1 de l'any a Espanya. És a dir, el que va estar més setmanes consecutives en el número 1. Give Me Hope, Johanna, que no era una noia, no. Johanna era Johannesburg. Era una cançó reivindicativa que parlava de l'apartheid. Well,

la cançó més venuda a tot l'estat espanyol el 1988. Sí, va ser el disc de l'any. El número 1 de l'any. Estàs escoltant uns programes especials del Cocodril dedicats a les cançons de tots els seus estius. Cançons fàcils per no escalfar-nos el caparronet. Ja està bé de cançons de desamors, sentimentals, de ploreres i tristeses. Ara música de festa. Abans de descobrir-te quin va ser realment el tema, la cançó de l'estiu 88, un record per un One Hit Wonder que va omplir pistes aquell estiu. És un cas curiós, perquè l'estiu del 88 això es va matxacar per tot arreu, però després ningú més me l'ha demanat mai, ni al programa de ràdio, ni a cabina, a les meves sessions revival realitzades en discoteques o en festes majors. Així que un record per Mori Kante i el seu Yeke Yeke. Bueno, realment, aquell estiu 88 va ser de molt Yeke Yeke. Sí, t'ho asseguro. Tu ja m'entens.

Yeke Yeke, l'èxit de l'estiu 88 de Mori Kante. Es va ballar moltíssim, va sonar a totes hores per les ràdios musicals, però no va ser la cançó de l'estiu. Hi ha una, no necessàriament per vendes ni per les vegades que s'ha posat per la ràdio. No, no, hi ha una cançó que no sabem per què, és un d'aquells misteris de la música, es converteix cada estiu en la cançó de l'estiu per antonomàsia. I aquell 88 va ser... Bueno, abans d'escoltar-la, deixa'm posar una altra coseta d'aquell any que em ve molt de gust recordar Batiato. Sempre en el nostre record. El mestre.

Francesc. Olé! Que bonito! Batiato ens va fer ballar. Va passar dels escenaris dels concerts a les pistes amb aquest Yo quiero verte danzar. Aquell 1988, la cançó de l'estiu va ser... Espera, espera, que encara volia dir que... Un petit recitalillo, eh? I és que va ser un estiu molt especial. Va ser l'estiu de les curves. El 8-8, sí. Va triomfar aquest senyor que ho feia tot amb la boca. No malinterpreteu, eh? Em refereixo a tots els sons que podeu escoltar en aquesta cançó, en diferents preses, és clar.

cançoneta que sempre ens ha donat molt bon rotllo. Que fins i tot hem utilitzat com a sintonia per aquella secció que fem dedicada a les cançons que donen bon rotllo, eh? Per què? Doncs perquè es diu Don't Worry, Be Happy, perquè aquí t'aconsella que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç. Somebody came and took your bed. Don't worry, be happy. Records de l'estiu del 88, aquell estiu en el que el malaurat Tino Casal es va atrevir a versionar, a adaptar al castellà un èxit de 20 anys enrere, pràcticament, del 1969, i de Barry Ryan, l'operística Eloís. I el resultat va ser sorprenent.

La Eloise de Barry Ryan, que per cert no fa pas gaire temps que ens deixava, adaptada al castellà per Tino Casal, que també ens va deixar molt jove, en aquest cas doncs, a principis dels anys 90, a causa d'un accident de trànsit. Estem passejant per 1988, aquell estiu, el vell amic Tom Jones, un dels pocs artistes que han agradat a diverses generacions, que ha triomfat diverses dècades, adaptava i triomfava més que el propi autor un tema de Prince anomenat Kiss. You don't have to be beautiful. Toma. To turn me on.

0: Kid, think I better dance now.
1: Escoltes Cocodril Club.

0: el programa revival de l'Albert Malla. Women and girls rule my
1: world. I say they rule my world. Aquell estiu del 88, en els programes musicals amb classe, com el meu, com el que feia llavors, els Malla Musicals, a la mítica Cadena 13, posàvem cançons com aquesta que ara entrarà, que tenien molta categoria. I don't want half-hearted love affairs. Va ser un one hit wonder. I need someone who really cares. Una banda d'un únic èxit, però meravellós. Life is too short to play silly games. Es deien Fairbrown Attraction. I promised myself. I promised myself.

sí, sí, és un tema perfecte, és un disc rodó que encara posem a les nostres sessions. És que estic molt a gust passejant per l'estiu de 1988. Aquell any, la cançó oficialment de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè ara m'estaven recordant, aquesta, si em permeteu, és una anècdota personal, que aquell any, el bon amic Frank Dubé, que els oients més veterans recordaran com a cantant als anys 60, el seu més gran èxit va ser aquell Mustafà, Frank Dubé, va organitzar un concurs de seductors catalans a Andorra, en el que em va fer de jurat. El concurs el va presentar el company, l'amic Miqui Motu, Miquel Calzada, i es tractava de demostrar que en català també es podia ballar. Ell ho va intentar amb la seva parella artística i sentimental, Laura Martí. Bueno, i això va sonar una mica. No es va arribar a ballar en català mai, però aquí queda la idea. Un par

0: De què vas? A mi tu no m'enganyes pas. De què vas? De quina pel·li t'has fugat? Bueno, tenia la seva gràcia. Era un intent de l'amic Fran Dugué de demostrar que en català també es podia ballar, també es podia fer música disco. Ho va intentar aquell 1988, on els Beatles encara hi eren presents d'una manera realment definitiva, sobretot encarnats o representats per George Harrison. Aquí van dos exemples. Aquesta és la versió maxi, una mica més llarga, pensada per ser ballada, del mateix tema que George Harrison va publicar aquell 88. I've got my man set on you.
1: Cocodril Club. I got

ballant amb George Harrison amb aquesta versió maxi del seu tema del 88, I've Got My Man Set on You. Tu ja ho saps, però de tant en tant m'agrada recordar-t'ho. Tinc la meva ment posada en tu.

us deia que aquell estiu del 88 els Beatles continuaven presents a través de George Harrison, per exemple, per aquest disc que va publicar en solitari, o per aquella meravella de banda irrepetible que es va dir Traveling Wilburys, on George Harrison estava al costat de Bob Dylan, Tom Petty, Roy Orbison i Jay Flynn de la ELO. Fantàstica.

0: The End of the Line, meravellosa cançó de Traveling Wilburys. I ara sí, aquell estiu del 88, aquesta va ser...
1: La canción del verano.
0: Els meus amics, los rebeldes, amb Carlitos Sagarra, que sempre que pot ens escolta des d'Alacant. Mediterráneo va ser el seu número 1, la cançó.

0: Mediterráneo de Los Rebeldes va ser oficialment la cançó de l'estiu 1988. Tu ja hi eres, oi? Ah. Algú va dir: tenim dues vides. La segona comença quan ens adonem de que només tenim una.
1: Això és Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

Aquesta és la pregunta que queda en l'aire, no? Què camí no he de seguir? De vegades un dubte i al final la caga igualment, per molt que tu rumis. O sigui, quan t'has de decidir qui creus que ha de manar, el cap o el cor? I aquestes cançons que estem recordant de tots els teus estius, on estan? Potser estan més en el teu cor que en el teu cap, oi? Potser feia molt de temps que no les escoltaves. Per això està el Coco. Per refrescar-te la memòria auditiva. Va sonar molt l'estiu del 89, però no va ser la cançó d'aquell estiu. La cançó oficial d'aquell estiu va ser... Bé, ja t'ho diré després. Toma, vinga. És que en realitat van ser molt més bones altres cançons que no la cançó d'aquell estiu.

un bon ritme, una bona cançó. Una bona cosa. Good thing. Èxit de la banda Found Young Cannibals en aquell estiu de 1989. Good thing. Tu creus que estem fent una bona cosa recordant tot això? Jo crec que sí. Per reconciliar-nos amb el nostre passat. Per reivindicar el valor del temps passat. El 89 feia molt poquet que ens havia deixat prematurament el gran Roy Orbison. Es va publicar el seu àlbum Mystery Girl quan ell ja no hi era. I un primer single, You Got It, que era una autèntica meravella.

em demanis. El que vulguis. El que necessitis. Ho tindràs. T'ho donaré. Sempre. You got it. Anything you want. Que gran. Quina preciositat. Roy Orbison. Primer single pòstum, quan ell ja no hi era, en aquell 1989. Un any en el que ens van convidar al cine a la preestrena de la pel·lícula protagonitzada per Phil Collins, amb una banda sonora de la pel·lícula es deia Buster i eren els fets reals d'aquell famós atracament al tren de Glasgow. La banda sonora era de clàssics dels anys 60, però Phil Collins va aportar a la banda sonora un tema nou que va fer, que va escriure expressament per la pel·li. Two Hearts. Qué bonito. Dos corazones, pero una solamente. Eso somos nosotros. Això deia la cançó. Un altre vell amic, Phil Collins. Aquests són records de tota una història, perquè la història no sembla mai història quan l'estàs vivint.

Two Hearts. Dos cors vivint en una sola ment. Ah, quin bon rotllo, que gust que em trobo aquí el 1989. Tu també, Coco? Aquell any van venir al meu estudi de ràdio per presentar-me el seu nou disc, que va ser un One Hit Wonder. Una gent molt simpàtica, anglesos, que es deien Soul Sister. Aquest era el camí més directe per arribar al teu cor. The Way to Your Heart. Recordes?

that way to your heart. La banda Soul Sister, el 1989, l'any que es va recuperar un ball que tenia 100 anys i es va convertir en un autèntic fenomen. A mi em van encarregar un concurs per tot Catalunya de ball de lambada i va tenir una repercussió enorme. És increïble la gent que s'hi va apuntar, la gent que ballava bé la lambada, que deien en aquell temps que era el ball més excitant del segle XX, un segle que començava a dir bye bye perquè estàvem al 1989. Va ser un fenomen d'aquells que només es dona a la música molt de ta.

Sí, la Lambada va ser un autèntic èxit, però no va ser la cançó de l'estiu. La cançó de l'estiu va ser d'un grup del que mai abans havíem sentit parlar, ni mai després hem tornat a tenir notícies. Però aquell 89 ho va petar amb una cançó dedicada a Madrid, supuestamente, on, òbviament, deia, aquí no hi playa. A vegades les coses més senzilles són les que millor funcionen. Eren de refrescos.

0: Aquí no hay playa. Vaya, vaya. Con el Maya que se lleva la toalla. Maya, no seas tan canalla. Va ser la cançó de l'estiu 1989, però abans de passar a la següent hora de programa, a la nova dècada dels 90, m'agradaria acomiadar-me amb un recull que va fer aquell 89, la dècada prodigiosa d'alguns dels grans èxits de ball de tota la dècada dels 80, i a més, bueno, ja sabeu que era un grup de laboratori, de veus i músics de laboratori que intentaven imitar l'original, però a més jo crec que va tenir un resultat molt bo, i en castellà...
1: Són les 6.
0: No perdis la sintonia, Coco.
2: Oh, oh, oh. Cocodril Club.
1: I ella sigue allí, sigue allí, sigue allí. Sus piernas solitarias.
2: El programa revival de l'Albert Malla.

0: Miquel Martí i Pol, Salvador Espriu, Marta Pessar.
1: El combat dels poetes amb Dolors Navarro el dimarts a 1:15 del migdia. Repetició dissabte a 1:15 de la tarda. El combat dels poetes, música i poesia a Ràdio Mollet.
0: El combat dels poetes, paraules que sorgeixen de l'ànima i fan el món un xic més bonic.
2: El Club del Country. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis, and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
3: Dimarts a les 10 de la nit i redifusió diumenge a les 3 de la tarda.
4: Aquest és un missatge institucional de Ràdio Mollet pels amics i amigues del Bar Tiki. Dir-vos que el Bar Tiki no tanca l'estiu. Al contrari, el Bar Tiki obre l'estiu. Tenim la persiana oberta, tenim la terrassa posada, tenim els parasols i tenim els còctels fresquets amb la música i les històries que l'envolten. Els divendres a les 7 de la tarda i en redifusió els diumenges a les 8 del vespre a Ràdio Mollet. Bar Tiki, versió d'estiu.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Hola, Coco, què tal? Com estàs? Nosaltres encetant la quarta hora especial del Coco dedicada a les cançons de tots els teus estius. Ens havíem quedat el 1989, per tant, estem disposats a canviar de dècada, però atenció, allò que us comento molt sovint, i és que les bones cançons van i tornen. El 1990, gràcies a una pel·lícula autobiogràfica d'un dels primers rockers, dels pioners, Jerry Lee Lewis, l'excèntric, aquell que un dia per cridar l'atenció va acabar cremant el piano a l'escenari, va protagonitzar la pel·lícula que es deia com la seva, com una de les seves grans obres mestres, La Gran Bola de Fuego. You shake my nerves and you rattle my brain. You must love as a man insane. You broke my will. Grits Balls of Fire. I això va tornar a ser èxit. En llistes, en pistes i a la gran pantalla.

gran bola de foc del gran Jerry Lee Lewis va tenir una segona vida al 1990. La versió original era del 1958. Cançons bones que van i venen. Cançons de cocodrils. Ei, gràcies per estar en connexió. Tinc un altre exemple molt similar. I d'aquell mateix any 1990. I de l'artista més operada de tota la història. Cheers, esclar. Una cançoneta dels 60 recuperada per una pel·li que protagonitzava ella mateixa. I que es deia Sirenes. La cançó principal de la banda sonora, aquest Xup, Xup.

Bueno, la història de la pel·lícula no estava gens malament, estava ambientada als anys 60, però es va estrenar el 1990. Cher i altres artistes bons a la pel·lícula Sirenes. Aquell 1990 van venir a veure'm a l'estudi demanant-me una entrevista, un grup d'un únic èxit, però fantàstic. Eren el Batec de Londres. London Beat. Que amb la seva cançó confirmaven el que jo ja sabia. I és que em passo el dia pensant en tu, baby.

been thinking about you. Sempre pensant en tu, l'èxit de London Beat en aquell 1990, any en el que la cançó considerada cançó oficial de l'estiu va ser... Bueno, t'ho dic després, perquè no va ser cançó de l'estiu, però segurament la més ballada en pistes va ser aquesta. Un altre One Hit Wonder... El grup es deia Mystic.

amo de la noche, que no va destacar per tenir una gran lletra, podríem dir, però que sempre ha seduït. És un d'aquells discos talismà. És a dir, quan en una sessió la gent ja està cansada, la veus tirada amb la llengua fora, poses això i es torna a omplir la pista. No sé, té alguna cosa especial, aquell misteri d'algunes cançons. Una altra curiositat d'aquell 1990 és que la cançó oficial de l'estiu no tenia gens de les coses habituals en una autèntica cançó de l'estiu. Ni tenia coreografia, ni era facilona, ni tenia una tornada, un estribillo fàcil de cantar i de repetir. Fins i tot era una cançó lenta. Això sí, era una cançó que agradava i molt. Potser per ballar de dos en dos, potser perquè era una micatona atrevida, no ho sé, però va ser la cançó de l'estiu del 90. Lalo Rodríguez, ven, devora-me.

És curiós perquè és una d'aquelles cançons que en el seu moment va sonar moltíssim, que em demanàveu tant al programa com a les sessions de ball, però que després no m'heu tornat a demanar mai més. I no fa tant, perquè sovint em demaneu cançons molt més antigues, no? Bé, ja fa una estoneta. És la cançó de l'estiu de 1990. Això li deien Sexy Salsa. Ell era Lalo Rodríguez. Ven, devórame otra vez. Que me voy al 91.

aquell 1991 vaig rebre la visita personal de Christina Rosenbinge, molt joveneta, però tan guapa com sempre, per presentar-me aquest disc. Dile a papà, voy en un coche. Bueno, un dels temes que ha sonat recentment dins d'aquella secció del programa dedicada a les cançons que parlen de motor, de viatges. Per cert, si ens escoltes com per casualitat, si estàs entre nosaltres i no ens coneixies i passejant per el dial o navegant per internet, has ensopegat amb el cocodril, tant de bo que aquí t'hi trobis a gust. I quan tornis a casa teva, sigui on sigui, per lluny que sigui, recorda que pots escoltar-nos a qualsevol raconet del món i el moment que tu vulguis, el moment que et vagi bé, a través d'internet. En directe o en diferit, el Coco al teu costat. Estem repassant les cançons de tots els teus estius. Aquell 91, Los Manolos, un grup de rumba catalana, van agafar un clàssic dels primers temps dels Beatles, All My Lovin', i van fer això. I va ser una bona idea. Tant és així que l'any següent van protagonitzar un dels moments més exitosos de les cerimònies dels Jocs Olímpics del 90.

All My Loving. Nai no, Los Manolos. Bons amics del programa que a més han col·laborat desinteressadament en algunes de les festes d'aniversari del Cocodril. Un programa al que pots dirigir-te per qualsevol cosa que necessitis per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com. T'ho has apuntat? És fàcil. cocodrilclub@gmail.com per si em vols comentar o proposar alguna cançó que tinguis desitjos de compartir amb tota la parròquia cocodrilera. De seguida descobreixo la cançó oficial de l'estiu 91, però abans vull recordar que aquell any, finalment, el rock català va omplir amb quasi 22.000 persones al Palau Sant Jordi. No.

Doncs la veritat és que em vaig alegrar molt de que l'esclat del rock català culminés en una nit tan extraordinària, omplint el Palau Sant Jordi per primera vegada, de totes les bandes que van sortir, que van ser moltíssimes, les quatre més destacades. Sau, Pets, Sang Traït i els que esteu escoltant, Sopa de Cabra. D'alguna manera, en aquell temps, jo els considerava els meus nens, perquè des del 86-87, que tots van passar pel meu programa, pels Malla Musicals de la cadena 13, demanant-me una primera oportunitat. Quan no eren coneguts, quan no els recolzaven des de cadenes importants com los 40 principales, nosaltres vam apostar per al rock català. Després ha passat el temps, els meus nens s'han fet grans, alguns ho reconeixen i ho recorden, altres no, però és igual, vam fer el que havíem de fer. Abans de la cançó de l'estiu, destacar aquest tema, Losing My Religion, dels Rem, que va estar 109 setmanes a les llistes d'Estats Units i 180 a les de la Gran Bretanya. Quin rècord!

Losing My Religion, una passada. Als Estats Units, la cançoneta va estar 109 setmanes a les llistes, o, en fi, gairebé més de 2 anys, no? I a la Gran Bretanya va estar 180 setmanes, o sigui, més de 3 anys. Es va publicar aquell 1991, per al que estem donant una volta. Suposo que tu ja hi eres. I si eres jove, vas comprovar l'auge de les discoteques after hours, no? No estaven del tot legalitzades, però van brotar per tot arreu paral·lelament a l'època de la música màquina. Bueno, et pot agradar o no, però és significativa d'aquella època. Per exemple, el que el discjòquei valencià Chimo Bayo va aconseguir amb la seva cançó Así me gusta a mi, va vendre 1 milió de còpies. Va ser número 1 a molts països, alguns molt llunyans, com el Japó o com Israel. Va ser un autèntic crit de guerra de l'època maquinera. Uah!

0: així de senzill i així de difícil aconseguir el que va aconseguir aquest tema de Chimo Bayo.
1: Chiquitan, chiquititan, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que pim.
0: Ja veig que no et pots estar quiet, eh? Però aquesta és una barreja sensacional d'estils, colors i èpoques que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots.
2: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Per al 1991 començava el boom de la salsa, especialment a Catalunya, i aquesta va ser la canció del verano.

0: Ojalá que llueva café en el campo. Al gran boom de Juan Luis Guerra. Ojalá que llueva café. I el seu grup, Los 440. El recordo, omplint la plaça de Toros Monumental de Barcelona i, com sempre, tapant-se l'orella amb el dit, perquè així es podia sentir per dins. Bueno, els locutors, companys, o músics o cantants que m'estiguin escoltant, ja saben a què em refereixo. No era una mania. És que potser no li funcionaven bé els monitors. I quan un canta o quan un parla en un escenari gran, ha de sentir-se, això és l'important.
1: Ese beso entregado al aire es para ti.
0: Hombre, hola, Santiago.
1: Fruta que has de comer mañana.
0: Jo també vull enviar un petó a tots vosaltres a través de l'aire. Fa poc va estar el programa de convidat, en directe.
1: En una tierra lejana, si me llevas contigo.
0: Te'n recordaves de la lletra?
1: Prometo ser ligero como la brisa.
0: Y decirte al oído. Semilla negra.
1: Secretos que harán brotar.
0: Torresa, Radio Futura. I amb ells ja estem a l'any

Semilla negra. Semilla negra va ser un dels èxits del 92. Semilla negra. Recordem que aquell any tot just havien començat a emetre els primers canals privats de televisió a Espanya per primera vegada, a part de la primera i la segona, i a Catalunya, de la TV3, podien veure altres coses. Ara tenim més de 50 canals i no ens serveixen gairebé per res, tret d'algunes honroses excepcions. Però esperàvem, en el seu moment, aquella televisió privada pensant que la competència estimularia la imaginació i que no sabríem en molts moments quin canal veure, perquè tots feien coses que ens interessaven. El 92 ja existia internet, però gairebé ningú el tenia. És una cosa que es va fer originalment per als militars, no? I sobretot el que no hi havia era la possibilitat d'enviar correus electrònics. Fax sí, fax ja teníem, eh? Us en recordeu d'aquell invent? Que precisament a Regreso al Futuro, en una de les entregues de la trilogia, es diu que en un futur tindríem un fax. I això és una de les coses que s'ha complert de la pel·lícula. El patinet aquell que volava encara no. Bueno, però us deia que el 92 no podíem enviar e-mails perquè encara enviàvem cartes. Que tenia la seva gràcia i que no es pot comparar a la fredor d'un correu electrònic. Per això van triomfar els Celtas Cortos des de Valladolid amb una cançó que era una carta escrita amb data 20 d'abril del 90.

0: los que hay.
1: De los que hay.
0: Han cambiado, ¿verdad?
1: Han cambiado.
0: Sí.
1: Han cambiado.
0: Com canta la meva amiga Sole, Sole Jiménez, de Presuntos Implicados. Cómo hemos cambiado. Tots plegats, ¿eh? ¿Te'n recordes d'aquell nen o nena que eres? I d'aquell jovenet del 1992? Ja hi eres, oi? Doncs mira, aquell 92 Michael Jackson cada vegada estava més blanc i triomfava amb una cançó que es deia Blanc o Negre.

0: De seguida escoltarem la cançó oficial d'aquell estiu 1992, però abans escoltem el disc més venut, el número 1 de l'any, el que va estar més setmanes a dalt de tot de les llistes de supervendes. Era un àlbum anomenat genèricament Física i Química, i m'imagino que la química, sobretot, va tenir molt a veure en aquella història que ens explicava Joaquín. Recuérdamela, por favor, que m'encanta.
1: Bueno, un pueblo con mar...

Sí, Cocos. El Tractor Amarillo va ser la cançó de l'estiu 1992, amb un altre intent de fer música humorística. Un altre grup d'Aragó. Es deien Zapato Veloz.

0: records d'aquelles revetlles, d'aquelles nits d'estiu 92 amb Zapato Veloz. Algú va dir, l'oblit existeix perquè existeix la memòria.
1: La canción del verano.

0: no va ser aquesta, eh?
1: En mi nota soy extenso, a mi nadie me corri...
0: Però va sonar molt.
1: En mi nota soy extenso...
0: Que de quin any parlo? Doncs ja hem arribat a 1993.
2: Mañana sábado viene la Virgen
1: para tocar con Lorenzo.
2: Mañana sábado...
0: L'any que va començar a emetre's aquest programa que escoltes, el Cocodril Club. Però no va ser a l'estiu, va ser una miqueta més tard. Va ser el 16 d'octubre de 1993. I des de llavors, més de 200 emissores l'han emès. Gràcies per escoltar ara mateix una d'elles. En directe o en diferit a través del podcast. A Catalunya, des d'on fem el programa o qualsevol raconet del món. Aquell 93 tots parlàvem de gota fria. La culpa va ser de Carlos Vives, que va protagonitzar aquest èxit.

0: Aquests són uns cocodrils especials d'estiu, recordant totes les cançons de tots els teus estius. Tant de bo t'hi trobis molt a gust aquí al club, amb música de festa, música per no escalfar-nos el caparronet. Aquell 1993 van passar dues coses sorprenents. Van ser dos autèntics fenòmens, però això t'ho explicaré en el pròxim programa. Ara et deixo amb Los Rodríguez. Procura ser feliç, Coco.
1: Cocodril Club. El programa Revival de

0: blanc i negre. Un podcast musical que combina història i actualitat en un mateix espai sonor. Dimarts a les 7 de la tarda i remissió dissabte a les 5 de la tarda.
1: Fins aquí l'emissió de Ràdio Mollet. Us deixem amb la programació de la xarxa.

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
1: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
1: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Escolta, Zicat.
1: Yo. I'm a ex-crash out.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir. Et convindria venir a fugir amb la meva amiga i amb mi. Es pot fer de l'error propi per no haver de fer-te encàrrec amb l'ajuda d'una mescla de substàncies adequada, de la xapa d'un borratxo sense cap sentit o dels ulls de la que et mira tal com si t'hagués parit, de l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic Arnau.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes, a les 9 del matí, Sona Nou, amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu, descobrim...
0: I els diumenges, també a les 9... Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró...
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: L'estan pagant, perfecte.
0: FM, app i 3CAT.